0: treballo.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: La periferia con Israel.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, altre cop des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El proper 20 de setembre tenim una cita a Barcelona. La plataforma Aeroport ha organitzat una manifestació en protesta per l'ampliació de l'aeroport, ja que AENA té prevista una ampliació de la tercera pista, perquè sembla ser que la pressió del turisme a Barcelona i a Catalunya encara no és prou forta i es veu que encara podem assumir l'arribada de més i més gent cada any. I és que sobre l'ampliació no té cap mena de sentit en un context d'emergència climàtica com el que vivim, i fent-ho es destrueix i es posa en risc el delta del Llobregat i els seus aqüífers. Per fer aquesta ampliació cal expropiar i destruir la reserva natural de la Ricarda, que a sobre és un espai protegit. Tot i que hi ha hagut certs moviments que s'han anat fent des del govern, per sort, l'estany i els espais naturals de la Ricarda encara són de titularitat privada. I diem per sort, perquè si fossin públics, l'ampliació ja seria un fet fa molt de temps. Si us esteu preguntant què redimonis té això a veure amb la literatura, no marxeu encara, que de seguida hi arribem. Hi ha un gènere literari que té molt mala fama entre les elites literàries, però que sovint serveix per fer denúncia social i exposar temes que altres gèneres obvien. És la novel·la negra o criminal, de la qual ja n'hem parlat algunes vegades per aquí, i una de les reines del crim a casa nostra és la Laia Vilaseca, autora de novel·les tan populars com La noia del vestit blau o L'illa del silenci. I resulta que també ha decidit ambientar el seu últim llibre, L'udol de l'aigua, justament a aquest espai, al delta de Llobregat, on aquesta tota remodelació de l'aeroport està fent que es posi en risc. Tot i que la Laia canvia alguns noms i, per exemple, la Ricarda, la novel·la, es converteix en la reserva de la Ferrera, no deixa gaire dubtes de la localització de l'obra. Per parlar de la novel·la, de tot el que amaga i, per què no, també de la controvertida ampliació de l'aeroport, avui tenim amb nosaltres de la Laia Vilaseca.
2: Hola, Laia. Què tal?
1: Bé, amb la Laia hem coincidit un parell de vegades, bueno, amb la Laia Vilaseca, perquè...
0: Amb mi una mica més.
1: Unes quantes vegades, no? Més. I l'últim cop va ser aquí mateix a Sant Boi, en una xerrada a la llibreria La Botiga, i allà vas comentar que els teus llibres sempre combinen alguna trama criminal amb la natura, no? És una norma de la casa. I m'agradaria saber com acabes amb el delta del Llobregat com a escenari.
2: Doncs el que em passava a mi... Això va començar d'una manera molt orgànica, no? Amb La noia del vestit blau, perquè estava basada... Bueno, està basada en un lloc que és on jo passava els estius. Llavors, és un lloc real, però jo li vaig canviar el nom. I vaig fer el mapa, que ara torna a estar aquí també, no? Amb l'udol de l'aigua també he posat mapa. Després, amb Quan la neu es fon era un lloc real, i li vaig posar el nom que tenia, perquè com que no coneixia allà als Estats Units a ningú que, no, que em pogués posar en problemes i tampoc parlava de coses com molt concretes, estava bé. A L'illa del silenci em va passar que volia natura. Clar, l'illa, això també és que depèn molt de com et vagi, perquè a L'illa del silenci, quan la vaig, em va venir al cap, el primer que vaig veure va ser l'illa al mig del llac, i llavors vaig buscar a Catalunya un lloc que hi hagués aquesta illa, amb aquest llac, i no era possible perquè no, les dimensions que jo volia no existien, així que me la vaig inventar i vaig fer una barreja. I clar, sempre estava fent Pirineus, sempre estava fent muntanya, i em deien, escolta'm, per què no parles més de casa teva? I jo deia, és que a casa meva no hi ha natura. Oh. Jo veig com no, perquè és com, jo soc de ciutat, o sigui, el Prat és una zona supermetropolitana. I clar, llavors va tornar a sorgir tot el drama aquest que és l'ampliació de l'aeroport. I clar, vaig pensar, ostres, no és veritat, ja tenim una reserva. El que passa és que molta gent no la coneixem per dins tan bonica com és, no? O sigui, la gent coneix l'entorn, coneix la platja, coneix algunes zones que sí que es poden visitar, a la Casa Gomis, que per sort també serà pública, bueno, per sort, no sé, que serà pública. És patrimoni, està protegida. A veure, la Casa Gomis no serveix, no està just en la zona on volen ampliar, vull dir que això no és un cap moviment estratègic, diguéssim. Però clar, vaig tenir la sort, la meva parella treballa fent vídeos de moda i tal, i n'havia fet uns quants a la Ricarda, que no és de la, que no és la Ferrera, però que m'inspiro. I em va dir, ostres, això ho hauries de veure perquè és brutal, i tu si vas allà segur que de seguida t'inspires i vols escriure alguna cosa. I sí, em van obrir les portes de la Ricarda, i vaig veure molt clar que allà hi havia d'haver un crim, però que a més allò era una cosa molt bonica que molta gent desconeixia i que calia donar-li una mica de difusió a la meva manera molt petita, a la poca contribució que jo pugui fer, no? de fer militància. Això de l'ampliació de l'aeroport és una cosa, ja em poso aquí xerrada això, ja, si m'enrotllo molt em talleu, però vull dir, això de l'ampliació és una cosa que és recurrent, que la gent del Prat ja... Ho hem sentit altres vegades, que ho hem aturat ja unes vegades, dues o tres, diria. És una mica el discurs aquest d'això serà, això serà, com amb l'IA. No, és que això serà, bueno, això serà perquè ho dius tu. Però potser no serà. sigui, aquesta cosa, no?, d'autoprofètica, de crear coses narratives que la gent ja no les discuteixi. Llavors vaig pensar, fes el teu granet d'aigua. El que va inspirar l'ú del de l'aigua, vols que t'ho expliqui o em vols preguntar?
1: Sisplau, continuo. Està responent totes les següents preguntes que tenia, per tant...
0: Perdó, és que anirem a fer un cafè, no? Ja, en broma, no. És broma.
1: Em va bé estalviar veu a mi, per tant, pots anar a parlar.
2: No, el que em va... O sigui, aquell lloc em va agradar molt, però em va anar molt bé el tema de l'ampliació. Jo sempre que escric novel·les faig servir una mica el que tinc a dins, el que em preocupa en aquell moment, el que penso que és transcendental per mi o... també per moments vitals que estigui passant, eh? Vull dir, un escriu les mateixes novel·les quan ha tingut fills que quan els ha tingut, preocupen coses diferents, el que sigui. Jo estava llegint molts llibres de feminisme, llavors, no? I jo estava molt amb una ràbia, bueno, que la gent del meu entorn notava, no? I vaig canviar el color de cabell, me'l vaig posar rosa... Tothom té les coses que tingui, a la seva vida té, no? Et fas com els processos que necessitis per pair les coses. I aquesta novel·la em va anar molt bé per canalitzar tot això, perquè jo quan vaig veure aquells tres senyors a la tele amb la corbata, que van dir farem l'ampliació de l'aeroport a la tele, i dic, però si això no es pot fer i aquesta gent està sortint aquí als mitjans i està dient que això ho faran, i ho diuen amb una cara i amb una tranquil·litat, és com no, no, però si això no es pot fer, no, és igual, nosaltres ho farem, hola, això no és el que havíem acordat, això no és normal en una societat democràtica saltar-se les normes i les línies perquè tu vols, o perquè portes corbata, o perquè ets un home blanc, o pel que sigui. Llavors, això em va fer reflexionar molt sobre el missatge que es donava a la gent que rebia el missatge, que és la societat, que és, depèn de qui, sí que se pot saltar unes normes o no. I aquesta norma ara és un límit geogràfic, però potser un altre límit és el cos d'una dona, o potser un altre límit és en una relació, un punt al que tu dius que no vols arribar, i és un límit psicològic, o és, no? I vaig veure molt clar que l'ampliació de l'aeroport era el patriarcat i el capitalisme fent de les seves, no? Allò, ens ho mengem tot, ho exprimim tot al màxim, no? Allò, deixem les coses sense vida, i la reserva era com l'últim reducte de lluita, no? Desprotegida, però a la vegada molt potent, i que per mi identificava jo molt amb el feminisme, amb l'anticapitalisme, amb l'ecologisme, que és la mateixa cosa per mi al final, una cosa va lligada amb l'altra. I tot això ho vaig voler baixar en una novel·la de misteri, i vaig voler ubicar en aquest lloc tan bonic que volia que la gent conegués, perquè crec que és important a la novel·la com a personatge i com a protagonista, l'ambient, no? Perquè vegis el que es viu allà i com és l'entorn, totes les dones de diferents generacions que havien viscut allà, com havien vist de manera sistemàtica, vulnerats, no?, els límits que elles havien posat. I era una manera de fer una denúncia dins de la novel·la negra, parlant d'una situació que, si bé és cert que l'ampliació de l'aeroport és una ombra, perquè tampoc és una cosa molt concreta en la que jo entri moltíssim a nivell polític a la novel·la, sí que és un simbolisme que volia fer servir.
1: Déu-n'hi-do. Ja tenim tota l'explicació de la novel·la. Això que comentaves és allò de generar un marc mental, no? Si surten uns senyors, allò, sobretot senyors com s'ha de ser, blancs, de certa edat, tots trajats, diuen una cosa i això va a missa. I la gent ja ho compra i diu, doncs això es farà, ja no hi ha manera de protestar perquè això està fet. No? Això generar aquesta idea a la societat, no?
2: Clar, que comentaves. Però que aquesta gent l'ha votat. L'hem sí. Votat tots.
1: Clar, però sobretot si són els que has votat tu i diuen, això ja està fet.
2: No, no, però hi ha unes lleis que diuen que això no es pot fer. Les lleis no te les pots saltar.
1: Però el que deies...
2: Hi ha lleis que també és allò, eh? Hi ha lleis que potser no tenen molt de sentit i a la que te les saltes una mica, t'envien policies a fotre't hòsties perquè estàs volent dir una opinió, i n'hi ha d'altres que es decideix passar a l'acció quan hi ha una llei clarament aprovada, però no una llei que sigui autonòmica ni estatal, és una llei europea, o sigui, estem protegits per la Comunitat Europea. Hola? No sé, no acabo d'entendre.
1: Sí, el primer pas és dir-ho, i a partir d'aquí ja, sí, les lleis ja veurem.
2: Clar, exacte, jo crec que és això, el mateix que passa amb la intel·ligència artificial, no? Això serà així. Bueno, potser sí, potser no.
1: Llavors tu has dit que, bueno, es va anar desencadenant tot, o sigui, descobrint la reserva, pensant en l'aeroport i tot això, es devia anar formant en el teu cap la idea de la novel·la, però quina diries que és l'espurna d'això? Què et pesa més? El fet de denunciar aquest atemptat contra un espai natural que tu valores tant als espais i defens estar als espais naturals, o el fet d'haver conegut aquest entorn i dir, hòstia, he d'inventar, encara que no hi hagués l'aeroport, he d'inventar alguna cosa que passi aquí?
2: Les dues coses una mica és que van molt lligades. El que em va passar és que l'entorn em va fascinar, però em va anar molt, molt bé per transmetre simbòlicament el que volia transmetre. O sigui, era molt a nivell micro el que jo volia passar, no? Un concepte macro molt gran, molt arquetípic, el vaig poder reduir molt més i fer-lo molt íntim, no? En un lloc superlocal, petit, que també és una mica un gest que jo tinc cap al Prat, perquè com pot ser que no hagi escrit mai del Prat, sent jo del Prat, i per molt que jo encara no hi visqui, no? Vull dir que l'altre tema és, bueno, clar, jo tinc un lligam emocional amb aquest lloc. Jo no he estat a la Ricarda en si, però jo he anat a la platja a jugar amb mon pare quan era petita i a fer volar estels, que no ens hi podíem banyar, perquè era amb l'abocador del Llobregat, i allà anava per a tot, i el Prat feia pudor, i el Prat quina merda, i el Prat no sé què, però jo aquella platja me l'he estimat a la meva manera, i jo anava a jugar allà, i he vist com ha canviat, i he vist com de cop tothom volia venir aquí, i com s'havien de posar aparcaments, perquè si no, ja llavors la platja ja se saturava, no? És com totes aquestes... aquests canvis, és important explicar-los també. Clar, jo tenia com la idea aquesta, sempre faig aquest concepte de la natura és molt bucòlica, no? I m'agrada allunyar-la molt de la ciutat perquè m'agrada que sigui marcada la casa, però és veritat que aquest concepte que jo tenia de no, jo sóc del Prat, el Prat és ciutat, ostres, però el Prat té una història, igual que la té Sant Boi, que la té Viladecans, que hem sigut llocs on hi ha hagut moltíssima agricultura, que si ens ho estem carregant perquè estem fent pisos, això és un altre tema i és un problema que tenim, però s'hauria de defensar aquesta terra també, perquè d'aquesta terra ha viscut molta gent i podríem seguir vivint, potser ens aniria bé seguir-ho mantenint i tornar una mica a lo local i poder-nos autoabastir, tenir recursos propis, no? Clar, jo crec que s'ha de fer un canvi de paradigma, que és el que tu deies una mica al principi, l'ampliació de l'aeroport. Per mi és com no? Tots aquests avenços tecnològics forçats que no calen. No. Aquesta situació que tenim ara no demanda en absolut, tot el contrari, això. I crec que tots ho veiem. I és com intentar... O sigui, és una mort lenta i angoniosa quan podríem començar ja a reaccionar. O sigui, ja entenc que hi ha gent que deu pensar, ostres, per 30 anys que em queden de vida, per 40 anys que em queden de vida, jo ja tiro amb l'estil de vida que tinc perquè tinc molta pasta i jo vull funcionar així. Ja no funciona, és que no té sentit, estan passant coses cada dia, hem de reaccionar.
1: Això, en el llibre, ja ho comentaves, el tema de l'ampliació de l'aeroport no és el fil conductor, no és el fet més important, però va sortint, i sí que té una importància en la trama, també, té una importància. Tu entenc que t'has anat a documentar allà, que has pogut conèixer potser les famílies que hi viuen. Saps alguna cosa de situació de les famílies que viuen ara encara en aquest entorn i si rebren pressions perquè realment venguin les terres?
2: A veure, em fas preguntes complicades.
1: Si hi ha coses molt secretes, no cal. Però...
2: No, jo d'aquest conflicte, diguéssim, amb la part que no he parlat és amb AENA. No, suposo que ja sé el que em diran, no ho sé. Sí que m'he informat amb Depana, i sí que he conegut aquesta família que m'ha obert les portes de la reserva, que no és l'única família que hi viu. Jo sé la posició d'aquesta família, i jo el que deia l'altre dia, bueno, l'altre dia no, fa uns mesos, a la presentació del Prat, era que el que era més irònic era que perquè això era privat ens estiguessin salvant del capitalisme.
1: Sí.
2: Perquè és una ironia... que val la pena ressaltar, no? I amb això de la negra, dels blancs i els negres, i els bons i els dolents, i...
1: Que, no? Que fa pensar, també, el tema.
2: Bueno,
1: el
2: fa pensar. És... A vegades, a veure, un neix... Jo amb aquesta novel·la també...

0: si aquests diners els agafeu ara, seran més diners que si això acaba sent expropiat. I m'agradaria veure tots els que estem aquí, si ens diuen això, què diem.
1: Posar la por al cos sempre funciona moltes
0: bueno,
1: vegades.
0: Bueno, és màfia.
1: Sí,
0: al final és màfia, això és màfia. No, no és un lobby, no, és màfia. Digue-li com vulguis. Llavors, crec que també és, volia jo com explicar la història d'una família que té allà una, o sigui, la seva pròpia història i que allò ho ha construït des de zero i que s'ho estima i que és un lloc que vol perpetuar, no? I que potser podria prescindir-ne, però no vol, per una qüestió emocional, que al final és el que ens salvarà la vida. És que siguem una mica humans i una mica emocionals som els que podrem seguir una mica el tema, perquè si tot és eficiència i productivitat, no anirem enlloc.
1: I amb aquests contactes que has fet per allà i tal, que t'han explicat coses, t'has endut sorpreses que t'han canviat, diguéssim, la idea que tenies de la novel·la? Alguna cosa que t'ha fet canviar l'argument d'alguna manera?
0: No gaire, perquè jo no volia fer servir res de la família en la meva història. Jo volia fer servir el paisatge, però no volia fer servir la família. Per això vaig canviar el nom, perquè jo sabia que els hi faria fer coses complicades d'explicar i no volia posar-los en aquest que se sentissin que jo estava parlant d'ells. Llavors no vaig voler saber gaire cosa. Curiosament, al cap d'haver publicat la novel·la i tornar allà i fer fotografies i tal, doncs resulta que hi ha una noia d'una masovera que es diu Laura i li vaig haver de demanar moltes disculpes perquè no en tenia ni idea. O el masover tenia una història que, pues, sí, havia nascut allà, com el Jacint... O sigui, hi havia coses que jo havia imaginat d'estar allà sense que m'ho haguessin explicat que coincidien una mica amb la realitat. Suposo que és una casualitat, suposo que és una qüestió perceptiva, ho vaig trobar molt curiós que coincidís. Són coses molt petites que no són importants en la història i que no té res a veure la família... Per favor, això que quedi claríssim.
1: Segur que a la Laura li va fer molta gràcia.
0: Li va fer... Bueno, li vaig dir, noia, estàs morta. Vaig dir, em sap greu, t'he matat. Em sap molt de greu, però t'he matat. I li vaig dir aquí, a més, perquè estàvem fent les fotos i li vaig dir, t'he gravat, t'he matat aquí.
1: Fantàstic.
0: Mors aquí, en aquesta barca.
1: Saps que si això arriba a passar, després et vindran a buscar.
0: Sí, no, però uf, per favor. Sí. T'imagines? No, això és un altre...
1: No,
0: això és terror, això és una novel·la de terror.
1: Ah, sí, exacte.
2: No, sí, sí. Doncs bé, ja que hem tret el tema de la Laura, parlem una mica també del trama principal de l'Udol de l'aigua, no? Perquè hem contextualitzat a on passa i sabem que agafes tota aquesta inspiració del Delta, però és un llibre, com dèiem, de novel·la negra, novel·la criminal, que comença amb el descobriment d'una noia morta a la riba de l'Estany de la Ferrera, que és la filla dels masovers d'una de les finques de l'interior d'aquest espai, d'aquesta reserva, que és molt amiga del fill de l'amo, també, no? Llavors, com podem imaginar, aquesta mort colpeja a tots els habitants de la reserva i a partir d'aquí es comença a desenvolupar tota la trama, no? Comença amb aquesta mort. El que passa és que en aquest recinte, i no pateixis, remarquem que és ficció, tothom té molts esquelets a l'armari, i de vegades de manera literal, i d'acord que estem al Baix Llobregat, però com t'has imaginat tantes històries fosques en un entorn doncs, així com tan idíl·lic i tan bonic, no? Perquè jo crec que anàvem comptant i n'hem identificat 3 o 4 de trames.
0: Sí, en diferents temps, però.
2: Sí.
0: O sigui, no he concentrat el mal en el mateix lloc, al mateix moment, l'he anat dividint. És una novel·la, també, i no vull dir gaires coses del final, però que sí que és veritat que hi ha... És que clar, si dic això... És una novel·la en la que les decisions que pren la gent són més importants que els errors que comet. I crec que això és una cosa que volia transmetre molt també, no? Que tots ens equivoquem a la vida, però el que fas després d'equivocar-te és el que determina una mica si ets bona persona o no. Vull dir que pots fer una cosa fatal perquè sigui un error, perquè sigui. El que fas després és el que et defineix, penso. I és una novel·la en la que això hi ha 3 o 4 decisions que marquen el destí de molta gent, no només de qui és directament afectat, no? Com que volia parlar de les diferents maneres de trencar límits, clar, necessitava diferents conflictes i diferents morts, no? Al final, però, sempre acaben sent dones patint una mica... o de la poca gestió emocional o inhabilitat emocional d'algú, de la crueltat d'algú, d'una combinació de les dues coses, podríem dir, no?

0: I però bueno, tampoc ho trobo poc versemblant, si no, no ho hagués escrit així, eh? Vull dir, com que són crims que estan relacionats l'un amb l'altre i potser hi ha un delicte que afecta d'una manera i després acaba en un crim perquè per culpa d'un acaba passant una altra cosa. És que clar, és complicat això amb negre, eh? De no dir coses.
1: Sí, home,
2: si per no aixafar la trama.
0: Exacte.
1: El tema que dèiem, hi ha com més d'una trama, que passa que m'agrada això que estàs dient perquè és una cosa que nosaltres havíem pensat, però és allò, penso, bueno, com a lector, tu t'imagines el que sigui, però tu diries que realment tot aquest patiment, tot aquest maltractament cap a les dones, tota aquesta impunitat del patriarcat que es va veient al llarg del llibre, seria el que uniria totes les trames diferents?
0: Sí, sí, era l'objectiu, sí, eh? Principal, era mostrar les, sí, diferents maneres...
1: Era un objectiu previ, diguem, no és que,
0: sí,
1: sortís així.
0: Sí, sí, sí, sí, jo vaig dir, faré a veure com diferents dones pateixen de diferents maneres aquesta pressió o aquesta manera d'actuar. Això sí que ho tenia molt clar, i per això tenia gent també de diferents edats, no? I diferents classes socials i diferents moments a la vida, moments vitals.
2: Perquè mentre vas llegint, a més, és això de que potser n'hi ha algunes com que apareixen per tractar un tema que a tu t'interessa tractar, que penses, ostres, no sé si alguna d'elles funcionaria, o sigui, està aquí per aquesta funció, aquesta trama, o si funcionaria com una trama independent, no sé si alguna altra, perquè a mi també em va passar que és la primera novel·la que et llegeixo de totes les altres que tens,
0: okay.
2: I clar, vaig pensar, no sé si aquí estic veient, no sé, m'ho invento, subtrames que algun dia la Laia agafarà, perquè hi ha alguns personatges que els podries
0: tirar molt.
2: Ostres, els podrien... Sí. Que no cal, eh?
0: Vull això
2: que
0: em passa molt a mi, perquè faig novel·les molt corals. A mi m'agrada explicar molt les històries de diferents punts de vista. Trobo que el més divertit per mi del misteri és el trencaclosques. Llavors, m'agrada explicar-te com han passat les coses en diferents temps, amb diferents punts de vista, perquè t'ajuda a entendre els personatges, t'ajuda... no entendre per què fan el que fan o les decisions que prenen, i és com molt més polièdric. Llavors em passa que en tinc tants que me n'enamoro d'alguns i m'agraden moltíssim i jo els hi faria, no? Llavors començo, jo quan els creo tinc una idea de com són, però no tot el que els hi ha passat. Jo no sóc una persona que faci la fitxa del personatge i sàpiga la roba que porten, el que els hi va passar. Jo això ho vaig descobrint pel que fan a la novel·la, per com parlen, no? Llavors la Julie Magnier, per exemple, és un personatge molt fascinant que jo el porto coneixent des de fa 3 o 4 anys i no li trobava mai al lloc. Jo quan vaig escriure Quan la neu es fon, jo ja tenia la Julia Magnier al cap. Clar, són personatges que potser podries fer una novel·la només amb ells, però que a mi m'agrada tenir com aquest... És com això que tinc el Levi, però el Levi no és mai el personatge principal, que jo no faig sèries del Levi, però el Levi gairebé sempre hi és, d'una manera o altra, i a vegades té un pes més important i a vegades no. Però mai és el protagonista. Mm-hmm. I m'agrada que sigui així, perquè les protagonistes normalment són dones, que és una mica també de militància que faig, també perquè em sento més còmoda explicant les coses que conec des del punt de vista d'una dona, perquè jo sóc una dona, eh? Vull dir, també hi ha, i penso que està bé fer-ho amb negre, perquè si no moltes vegades tenim només l'altra banda, no? Moltes històries de dones explicades per homes, que està bé, no dic que no, és un exercici narratiu, el que sigui, però com que habitem el món d'una manera diferent i la nostra percepció... No? Quan ens movem pel carrer, quan anem pels llocs, és diferent. Està bé, jo crec, que amb negre, sobretot, que moltes vegades som les víctimes, no? Ho pugui fer des d'aquest punt de vista. Em sembla que sóc més fidel una mica a l'objectiu que tinc.
2: Mm-hmm. I la Juli seria com d'aquestes trames? També em plantejava si n'hi hauria alguna que tu t'hagués, o per interessos, o pel que fos, t'hagués agradat més escriure-la o haguessis gaudit més. Entenc que la Juli, si feia tant de temps que la tenies al cap...
0: La Juli m'agrada molt perquè el tema de la bruixeria... i el tarot i l'herbalisme m'interessa molt. La Blanca també és una... La Blanca me l'estimo molt. La Blanca és una persona... és un personatge que me l'estimo moltíssim, també. Aquesta història de la Blanca la trobo bonica. Mm-hmm. I trista.
2: Sí.
0: Bueno.
1: Pobre Blanca.
2: Sí.
0: Però...
1: Bueno, al final...
0: Bueno.
1: Deixa-m'ho estar. Però Déu-n'hi-do.
2: Dèiem que bé, tant... Aquests dos pilars, nosaltres... Clar, al final, dintre d'una trama de novel·la negra podries tenir com, no? Pensaríem com que hem començat aquí amb el tema de l'aeroport, com que és el tema principal, però realment a mesura que vas llegint i vas entenent les trames veus que aquests dos temes que hi han sortit, tant el del feminisme i sobretot com les dones pateixen a mans dels homes i també la impunitat dels rics, això de que, no? Sembla que amb molta pasta a la butxaca puguis fer el que vulguis i tot el tema de la diferència de classe, doncs defineixen molt l'udol de l'aigua i hem trobat també la resta de les teves obres?
0: sí, però potser no tant. O sigui,
2: aquí és bastant...
0: Aquesta resulta ara que és un ecothriller feminista, ¿vale? És el que és.
2: Ostres, veu... m'agrada el concepte.
1: Les, veu que les etiquetes.
2: Ecothriller feminista.
0: Bueno, però, no, però trobo que és una etiqueta prou... que encaixa prou bé amb el producte,
1: sí, sí,
0: que és.
1: Sí, el descriu bé.
0: Després a Amazon algú va dir, està muy bien, aunque la vendan como feminista. Jo vaig dir, bueno, ok, vale, no passa res. Està tot bé. No? A pesar de, le gustó. De... Fíjate. Bueno, o sigui, que tothom que...
1: No? Això és que ets una feminista que no molestes gaire, eh? Hauries no, de molestar més.
0: O potser, bueno, potser ho faig d'una manera que li ha entrat millor, que ho ha entès més, que s'ha avisat la Blanca i ha dit, ostres, potser sí que ens estem passant una mica, no sé.
1: Tant de bo fos això, eh? Però,
0: no, no, fa la pinta que no. Però, i sí que sempre he tingut una mica a les novel·les aquest tema de la justícia i el que sembla i el que no... Però tant, això, i sobretot el tema de classes, bueno. A Quan la neu es fon també hi ha tot un...
2: Començava a sortir.
0: Sí, perquè Quan la neu es fon passa en un parc natural, no?, que està ple de turistes. Un parc natural, per cert, és que és molt irònic que jo escric de parcs naturals que després se'ls volen carregar perquè el Donald Trump està intentant agilitzar un tros de la venda de Yosemite perquè un private developer s'ho quedi i faci el que li sembli. A part de carregar-se tota la protecció dels llops, que és un altre tema. Ara es podran matar els llops grisos, perquè a aquest senyor li sembla bé, és com tot molt distòpic.
1: Que s'acabi ja el mandat.
0: Que s'acabi ja, per favor, sí. I clar, aquell parc, doncs, tu hi vas com a turista i no, estàs allà, lililala, i és superbé i tal, no? Però llavors vaig veure que hi havia un cartell d'una noia desapareguda i vaig pensar, ostres, aquí passen coses, i d'aquí va sortir la idea. Llavors vaig pensar, clar, la gent que viu aquí, en aquests parcs, que són... pobles, cases perdudes per allà, si no es dedica al turisme o quan no hi ha turisme, què fan? Bueno, doncs hi ha un tema de droga allà interessant, també, no? I això al final també és un tema de classes, perquè no és el mateix viure en una, no?, en una rulot o en una mobile home d'aquelles que la teva mare es prostitueix i ton pare trafica. Bueno, doncs les possibilitats que tens no són les mateixes que si vius a un altre lloc. Llavors, això sí que la negra sempre té aquesta cosa de qüestionar les decisions de la gent, però també d'entendre des d'on les prenen, no? I de posar-te al seu lloc i dir, bueno, això és molt censurable o no, però què faria jo si estigués en aquesta situació? Això ajuda també una mica a jutjar, no, les coses, perquè tots diem que no jutgem, però tots tenim opinions del que passa, però bueno, si podem veure-ho tot amb una mica més de perspectiva, i no dic que justifiquin coses, però està bé entendre per què passen i intentar canviar-les i que no passin més.
2: No, i tothom creuria que ho faria millor que no pas aquell protagonista i troba-t'hi
0: bueno,
2: la situació.
0: Bueno, però t'hi has de trobar, sí.
2: Jo penso vull dir que al final tothom es té molta estima i... sí, no, sí, però bueno, està bé. I una altra cosa que també vas comentar quan vas venir a la Boctiga fa unes setmanes amb aquest festival de llibres d'estiu, també vas comentar que també hi poses una miqueta de tu en els teus llibres, sobretot a La noia del vestit blau, no? Però aquí, a l'Udol de l'aigua, en algun dels personatges, i sense haver de caure en aquest, no estic dient aquest personatge
0: no,
2: sóc jo,
0: que no sigui el meu alter ego.
2: No. Però hi ha alguna...
0: Totes les dones tenen una miqueta de mi. La Julie té el tarot i la bruixeria. La Clàudia és una mica més la meva part més de periodista, no?, de podcast, d'investigar coses així. Totes tenen una miqueta de mi i m'agrada que sigui així, saps? No n'hi ha cap que digui, pues, aquesta sóc jo, no? Així com L'illa del silenci et diria, home, pues, jo clarament crec que l'Emma és el meu alter ego, que la novel·la que estic escrivint ara l'està escrivint l'Emma. També. I passa a Sant Cugat, perquè pues, hi ha posats, clar, pues, també allà a Sant Cugat també tenim un parc que està molt bé i que no he pogut visitar en un any, des de que vaig decidir que escriuria sobre el parc de la Torre Negra, que està, és molt irònic també tot plegat.
2: Per què no es pot visitar?
0: Perquè hi ha la pesta porcina.
1: Ah, clar.
0: Però si poden rodar pel·lícules del Russell Crowe, això sí que es pot fer. Perquè ell no contamina.
2: Ell és
0: Gladiator, llavors ell no contamina. I els 500 que l'acompanyen, tampoc. I els de càtering, tots aquests, res. No passa res. Això els virus ho veuen i diuen, no, aquí no ho toco.
2: No sabia
0: això.
2: Que estava rodant allà.
0: Està rodant, ens vam que es va queixar gent, ho van parar. I ho van tornar a fer, que ja és una mica la dinàmica
2: que dèiem
0: de
2: rics,
0: les coses.
2: Que dèiem del rics.
1: Segur que tots han vingut per l'aeroport, aquests.
2: Segur.
0: No, però és allò, no? Segur que va bé, perquè promociona la ciutat, perquè tal i qual, i bueno, ja, però nosaltres volem passejar també per Collserola, que és molt bonic.
1: Clar, quedem malament perquè no hem llegit les altres novel·les de Laia Vilaseca.
0: No passa res, teniu temps.
1: L'Emma és aquest personatge que cita en Levi, no? En algun moment que diu, ai, tinc ganes de tornar a veure l'Emma.
0: Perquè,
1: ara
0: clar,
1: lligat caps.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: doncs
1: haurem de llegir el davant i el de després.
0: Bueno, perquè Levi i l'Emma es coneixen a l'Illa del Silenci.
1: Això més o menys s'intueix. Volia parlar una mica
0: que
1: de...
0: que passa un any abans que l'Udol de l'Aigua.
1: Volia parlar, bueno, que ens parlessis una mica d'en Levi, en Robert Levi, que és el teu detectiu, que ja ens has dit que no fas una sèrie d'ell, que ell va apareixent per aquí. Jo dic que com a detectiu m'agrada molt, perquè és discret, és conciliador, ajuda... No?
0: És fantàstic, oi que sí? Tu també tens un creix amb ell o no?
1: Sí, perquè estic fart de narcisistes que són pitjors que els delinqüents que investiguen. A mi no m'agrada aquest tipus de novel·la negra que és més cràpula el detectiu, que és el protagonista al final, més que els delinqüents o els personatges que passen. I a mi m'agrada molt el seu paper, trobo que fa el paper que toca, ho fa bé. I...
0: és que l'Udol de l'Aigua, el Levi, el mèrit que té és ser un home que no dona pel sac.
1: Ja és, sí, prou, perquè els altres, déu-n'hi-do.
0: No, una mica és aquesta la idea, eh? Com vull algú que es pugui moure per allà, que sigui elegant, perquè és el que ell, no? Ell és elegant, sap escoltar, no? Fa molt bé la seva feina.
1: Crec que és l'únic. És l'únic que se salva de tots els homes que surten.
0: Bueno, perquè és ja, això, ja perquè jo li tinc una estima especial.
1: I no tindrà una sèrie, la sèrie del Levi.
0: No tindrà una sèrie, però també apareix, o no apareix, diguéssim, a la novel·la que estic escrivint ara. D'una manera o altra, si és perquè hi és o si és perquè no hi és, sempre hi ha una presència seva.
1: I per què no una detectiu?
0: És que tinc una detectiu.
1: Tens una detectiu, també.
0: Clar, però les meves detectius sempre són detectius que són mig professionals. Mai seran professionals del tot. De fet, jo mai tinc policies detectius, i si els tinc, són els que han fet les coses malament o de manera qüestionable, diguéssim, com a l'Illa del Silenci, sí que hi havia uns que van fer un cas, però potser no van fer-ho el millor que volien o podien, no ho sabem. I m'agrada més tenir gent que tingui més llibertat, també, de moure's. I crec que t'hi pots identificar més fàcilment. El veus com més proper a tu. Sense ser la senyora que s'estava bevent la copa de vi, mira per la finestra i veu un assassinat, no? Que això seria com superamateur, mega domèstic. No, sempre intento que siguin o periodistes, no? O que tinguin una mica de... Que hagin tingut alguna mena d'experiència que les ajudi a investigar coses, però que no siguin especialment vinculades al món de la policia o els detectius.
2: Mm-hmm. Doncs bé, encara seguirem parlant una estoneta més amb la Laia Vilaseca. Recordar, abans de passar a la nostra següent secció, com deia la Laia, que el tema aquest de l'aeroport és recurrent, que s'ha aturat dues i tres vegades, per què no una quarta, no? Per tant, recordar que el 20 de setembre a les 12, a Passeig de Gràcia, a Aragó, teniu una cita amb la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I ara sí, ens aturem per veure què ha captat avui el nostre radar.
3: Llibres i punt. El radar.
2: Doncs bé, Sergi, què tens avui en aquest primer radar de la temporada?
1: Doncs mira, començo la temporada al radar amb una persona concreta, però és una persona que no és una persona qualsevol, és bastant excepcional i crec que tothom l'ha de conèixer. Es tracta de Colton Walworth, que és un noi que em sembla que és una mica més jove que tu, Laia, té 34, sí, 35 anys, no sé, que és nascut a Texas i que és resident a Illinois. I dit així, molta gent que ens escolta es deu estar preguntant què redimonis té a veure aquest senyor amb la cultura del nostre país. Però segur que alguns dels que ens escolten saben perfectament de qui els estic parlant. En Colton és un noi que estudiava castellà a l'escola, no? Molta gent als Estats Units, entenc, i que arran dels fets de l'octubre del 2017 es va començar a interessar pel que passava a Catalunya. Va començar a llegir en català, va aprendre la llengua, a escriure-la, a parlar-la, i de sobte va irrompre en el panorama de la creació de continguts en català sobre literatura i cultura pop. Es va fer mecenes de molts projectes i va començar a compartir les seves lectures a les xarxes socials, les seves lectures en català. i bueno, especialment les de gènere fantàstic, perquè en Colton doncs, és un gran aficionat a la literatura de gènere fantàstic. Va començar llegint Harry Potter, que és un món que ja coneixia, i va pensar que seria fàcil llegir-lo en català, i des de llavors doncs, no ha parat, no? I el més sorprenent és que llegeix molta literatura de gènere fantàstic, però original en català. I jo crec que si fem un rànquing, deu ser com a mínim de les 5 persones que més literatura fantàstica original en català ha llegit. Si no és dels 5 primers, poc li deu faltar. I a més que no s'ha quedat amb el que es fa només actualment, sinó que ha llegit molts dels nostres clàssics. Llavors, en Colton, per això, no s'ha aturat aquí, perquè és un noi imparable. No només seguia creadors en català i llegia autors d'aquí, sinó que es va decidir a obrir el seu propi podcast en català per entrevistar autors i altra gent de l'entorn fantàstic en català. Un podcast que s'enregistra de forma telemàtica, perquè ell continua vivint a Illinois, i que es diu Escolton. I va començar integrat en el projecte del Farfric de l'Empordà i ara s'ha independitzat, però que es pot seguir a totes les plataformes habituals de podcasting, no? Ara no sé per què el seu interès ha virat una mica i està molt interessat en tot el que passa al País Valencià. No m'ho pregunteu, no sé si ell mateix ho sabria explicar, però entrevista molta gent del País Valencià. Crec que és en part per això que es va independitzar del Far Friki, que, com el seu nom indica, doncs, es dedica només a coses friquis. I bé, doncs, un podcast en català des de Chicago, que potser no hauria de ser sorprenent, però jo crec que sí que ho és. I tant de bo no ho fos, però jo crec que és força excepcional, no? I per tot això, que sembla una història de ciència-ficció, però que no ho és, doncs no negaré que en algun moment hem pensat que en Colton no era una persona real, sinó que era una intel·ligència artificial. Ell mateix ho diu, em sembla, en el podcast. Però no, es tracta d'una intel·ligència meravellosa i ben humana. I vam tenir la sort de poder-lo conèixer finalment, perquè teníem molt contacte amb ell per xarxes, però el vam conèixer a la CatCon d'aquest any, a Vilanova i la Geltrú, perquè sempre que pot, ell ve aquí a Catalunya i fa coincidir les seves vacances, poques vacances que té als Estats Units, ho fa coincidir amb els esdeveniments friquis catalans, no? Venia a la CatCon, vindrà al 42, i bé, finalment el vam poder conèixer, i a mi la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, i des d'aquí doncs m'agradaria saludar-lo, perquè és oient del programa, i bé, convidar-vos a tots a escoltar aquest Escolton, perquè jo crec que val molt la pena donar-li suport a aquest projecte que normalitza el català d'una manera que és molt difícil de trobar, fins i tot amb gent que s'hi dedica aquí.
2: Sí, de Chicago, la feina que fa de normalitzar el català, sí, espectacular el Colton. Doncs bé, fem com sempre una petita aturada musical. Avui li hem demanat a la Laia que ens recomanés una cançó i ens has triat Tot torna a començar de Mishima, cançó del 2010, inclòs al seu àlbum Ordre i Aventura. Per què Mishima? Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que tenia jo a la meva llista de... Jo tinc llista de reproducció de totes les novel·les que escric, no? I són cançons que em fan pensar en el tema o faig servir... Quan escric me la poso. I és com la cançó, com la principal, per la lletra. Hi ha els llops, a més, en un moment, no? que trobo que està molt bé. Però és una lletra que parla molt, una mica, i jo trobo, d'aquesta necessitat d'apel·lar una mica a la emotivitat, a l'empatia, a viure la vida d'una altra manera i a demanar un canvi. O sigui, el Tot torna a començar és una mica el que necessitaríem ara, no? I la lletra que té i com parla de la natura, no? Jo crec que és una cosa, l'escoltes i jo crec que entens perfectament el que t'està dient, i és una mica aquesta sensació que tinc jo tornem a fer les coses bé, tornem-hi.
2: Són llistes que et poses tu per escriure o que les fas amb temàtiques amb els llibres i les poden trobar, aquestes llistes? No, o són teves de quan escrius, vols dir?
0: Són meves de quan escric, però podria...
2: Estava imaginant una playlist temàtiques dels llibres de l'Aire i la Seca.
0: Pues em sembla una molt bona idea.
2: Doncs tampoc te la regalo.
0: Amb el llibre, no? Poses un QR i llavors pots escoltar la... Uh-huh. Si vols. És un bon plan, m'agrada. Com penses?
2: Però ara que abans hem estat parlant de la novel·la i tal, escoltem la lletra i veiem aquest maig que troba la Laia Vilaseca amb Mishima.

0: Doncs bé, tornem a l'Udol de l'aigua i a la novel·la criminal. Com dèiem, és una novel·la criminal però que va molt més enllà, com dèiem, a part de tota la temàtica feminista, tota la temàtica de classe. Es posen en qüestió decisions polítiques com el tema de l'aeroport. És el gènere criminal una bona eina per parlar d'aquests temes? Perquè de vegades hi ha novel·les, no?, que es centren molt en el que es parla i en canvi aquí doncs, tens com una trama criminal, però la vestim, no?, de tota aquesta contemporaneïtat. És la novel·la criminal una bona cosa per fer això o creus que realment els escriptors només haurien de tenir ganes de parlar-ne també?
1: Jo crec que és la millor, sí, és la millor manera de fer-ho. És una novel·la que hi ha de característica o de convenció, ja parla de una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, aviam, ara faré el meu discurs de novel·la criminal, però vull dir, qualsevol història bona, no?, té una base narrativa, una estructura clara, que tots més o menys sabem, que l'estudies, que te la diuen, que te la saps perquè ja des dels grecs, no?, ja t'explicaven les històries així. Si estiguessis allà a Japó, te les explicarien d'una altra manera. Però aquí, no?, tenim aquesta manera d'explicar. Això és una manera que funciona i que tots els escriptors la tenim molt interioritzada perquè hem llegit molt, per anar bé, si no malament, i perquè es practiquen molt, no? I això és el que fa una bona història. I això és el que aquí es diu narrativa. Tu vas a una llibreria i diu narrativa, és aquesta cosa, no? És una història, del que sigui, no? Una història sempre és algú que vol aconseguir una cosa i li costa molt aconseguir-la. D'una manera o d'una altra, i després, però al final és això. Els gèneres el que fan és, en aquesta estructura, aquest esquelet, posar-li més convencions, ho vesteixen més. Si és històrica seran d'una manera, si és romàntica serà d'una altra, si és negra seran d'una altra, i després hi ha mil hibridacions. Per tant, sempre serà més complex, des del meu punt de vista, una cosa de gènere que una cosa que sigui narrativa, tot i que narrativa sempre s'ha considerat com la cosa més elevada de la literatura, penso jo. I després aquí pots fer mil híbrids, això es pot, és molt discutible i es pot parlar molt. El gènere negre parla sempre, i per això crec que fascina tant, i és un gènere que potser sembla de classe B, que ara jo crec que ja no tant, però és un gènere que s'ha llegit sempre, des de que sortien les d'estàndard no?, al metro de Londres, ha funcionat per això, les històries del Sherlock Holmes agradaven per això, perquè expliquen i parlen de coses que ens costen d'entendre i que volem entendre, no? I és una novel·la que et fa molt posar-te en el punt de vista de l'altre i buscar molt els motius, que com quan totes les preguntes del periodisme, la novel·la negra les té, no? És com per què, com, qui va ser, on va ser, què va passar, per què va passar. Llavors, com que va molt lligat les decisions que pren la gent a les situacions en les que viu, la vida que té i per què té la vida que té, és una qüestió social i política, al final és tot una mica el mateix. Llavors la negra va superbé si no simplifiques i no fas fórmules i no fas personatges plans per parlar de tots aquests temes. D'una manera que pot ser super entretinguda i no necessàriament densa. I pot tenir qualitat a la vegada també, que una cosa no treu l'altra, penso.
0: I tu l'entens, això que deies del per què? Dius, ara està canviant, creus, el tema que se'l consideres així de classe B o el que fos. Tu ho entens, això?
1: Bueno, també depèn molt de l'ambient en el que et moguis, jo crec. Vull dir, crec que hi ha ambients que segueixen una mica, bueno, aquella cosa que fan aquells friquis que els agrada el crim. I que no, o sigui, i que no té perquè sí, vull dir que podries no tenir un mort en una novel·la negra, perfectament, i seria una novel·la negra, igual, no? I després també podem parlar de com d'estrictes som posant etiquetes a les coses. Les etiquetes van bé perquè quan vas a una llibreria hi ha 56.824 llibres, o molts més, i és molt difícil escollir, i et va bé tenir una mica, no? Depèn del que et vingui deus llegir, saber el que pots anar a buscar, però moltes vegades hi ha gent que ens perdem, i dic que ens perdem perquè segur que a mi també em passa, coses que m'interessaria moltíssim, perquè estan en una secció que jo tinc el prejudici o em sembla que en aquell moment no m'anirà bé i potser m'encantaria i m'ho estic perdent, no? I a vegades això sí que... A vegades no saps si et limita o t'ajuda. Yeah.
0: A mi la de, com era, ecothriller...
1: Feminista.
0: Feminista, a mi m'ha agradat
1: l'etiqueta. Però això és un nicho, o sigui, això és superconcret. Sí. Però llavors em passa això, que els que diuen, és que jo no soy feminista, ja no se la llegeixen, potser t'agradaria.
0: Yeah.
1: I potser series una mica més feminista si te la llegeixes també. O no, eh? I no passaria res. Bueno, seria millor que sí, però no...
0: Estaria bé i tots ens sortiríem beneficiats,
1: correcte.
0: Això cap dubte.
1: Però vull dir que no ho faig amb una vocació de moral per res del món, eh? O sigui, és el pitjor que pot passar que... No? Que t'escriguin com dient-te el que està bé i el que està malament, i més amb negre, que les coses mai són tan clares.
0: Tu et vas plantejar en algun... O sigui, quan et vas posar a escriure, et vas... és el... O sigui, per què et vas decidir tu a escriure'n de novel·la criminal?
1: Perquè és el que jo
0: és el que t'agrada
1: llegir. És el que havia llegit jo més.
0: Llavors, amb el que tu gaudies més llegint i per
1: clar,
0: tant...
1: Clar, o sigui, jo de petita, de seguida... Sí, sí, clar, jo em llegia tots els vaixells de vapor, jo em llegia tot el que trobava, no? Però clar, jo vaig llegir el Flanagan i va ser com... Clar, que l'altre dia vaig veure l'Andreu Martí abans d'ahir a Lloret Negre. Clar, aquest home és una eminència, jo el vaig llegir quan... Em fa molta il·lusió de conèixer-lo, però vull dir que quan llegeixes coses així que t'agraden, o els tres investigadors de Hitchcock, que m'encantava, o tot, jo veia que gravitava cap a tot el que hi havia en misteri. El misteri sempre m'ha fascinat, no sé, és una cosa, no? És fascinant, el misteri. Sí. Tothom vol saber què passa, no? Només fa falta que et diguin, això no ho pots saber. I és com, oi que vols saber?
0: Ho vols saber encara
1: més. És fantàstic.
2: Escolta, ara potser em tiraré una mica de la moto, però malgrat que els escenaris de les teves novel·les, però molts dels escenaris doncs, passen aquí al nostre país i és un territori que coneixem perfectament, però jo tinc l'impressió que l'estil d'aquest llibre que hem llegit com que veu d'una altra tradició literària que no seria la catalana, no? Podríem, no sé, a mi m'ha recordat més a una novel·la de nord-americana, per exemple. No sé si tu tens aquesta percepció o és una pel·lícula que m'he muntat jo.
1: No, és molt possible que tingui molta influència i llavors potser sigui una mica un híbrid perquè jo sóc d'aquí. Però sí que és veritat que jo vaig estudiar escriptura creativa a Los Angeles i, per tant, tinc una formació...
2: Si vas a estudiar a Los Angeles, encara en mates pocs, trobo.
1: No, però clar... Tenen una manera d'entendre, no?, la literatura diferent o l'entreteniment. Jo vaig fer escriptura, però també vaig fer guió. I en aquest sentit, ells no tenen tanta vergonya de fer una cosa d'entreteniment i considerar-la que és de poca qualitat necessàriament. I fan moltes coses de molt poca qualitat i d'entreteniment, no et diré que no. Però també n'hi han que són un bon híbrid. I això és una cosa que quan, ara potser ja no tant, perquè... Aquí, això és una cosa complicada, perquè jo quan vaig començar amb la noia era de defensar molt això. No? D'escolta'm, les coses poden entretenir i poden tenir una qualitat literària a la vegada, i una cosa no treu l'altra. Dit això, ostres, amb 5 anys des que jo he tret la noia, tinc la sensació que entre Instagram, els scrollings, tinc la sensació que ens estan modificant tant el cervell que tampoc me'n vull anar a l'altra banda. Saps el que vull dir? O sigui, és com... I...
2: Fer-ho massa fàcil, no?
1: Perquè exacte. Jo... O sigui, entre no voler fer servir 5 adjectius que els de buscar al diccionari, només perquè la gent sàpiga que els saps tu i que ell no el sap...
2: Que també passa.
1: Que també passa, però i que és més difícil buscar la paraula que creus que entendrà tothom. Ara, dir la primera que et passa pel cap, perquè és la més fàcil, i llavors fer-ho tot, tampoc, no? Hi ha d'haver com un intermig. I el tema és que aquest equilibri per cadascú deu ser diferent, m'imagino, no? Llavors sí que en aquest sentit jo sempre he fet diàlegs molt fluïts, he tingut molt diàleg no? Tinc parts descriptives, sí, però sempre intento que no et treguin de la història, però al final jo el que vull és que tu estiguis ficat allà en aquella història i estiguis vivint els personatges com els... Jo quan escric veig una peli i jo vull que tu vegis la peli, que no serà la mateixa, perquè la gràcia d'un llibre és que el fem tu i jo junts i que cada lector fa un llibre diferent amb mi, no? Perquè s'imagina aquella part. Jo li dono unes eines, però ell després té el seu, que és la gràcia, no? I és bonic, però sí que intento que sigui... Al final jo vull escriure el que a mi m'agrada llegir, no? Més o menys.
2: I hi ha autors de fora, autors, autores en els quals t'emmirallis, que creus que... No cal res copiar, evidentment, però que
1: m'hagin influït...
2: Que et serveixi d'exemple, sí.
1: Sí, clar, jo vaig començar amb els anglesos, no? Agatha Christie... Quan ja va ser com, no, a mi m'interessa molt el misteri, jo llegiré tot el que trobi de misteri, no? L'Arthur Conan Doyle sí que me'l vaig llegir quan era més petita, la Agatha Christie també. Però després és com, vale, què més hi ha a Anglaterra? Vale, hi ha la P.D. James, hi ha la Dorothy L. Sayers, que és d'abans de la P.D. James, que és potser massa clàssica, no? Llavors vas llegint coses, ostres, jo la P.D. James m'encanta i sempre m'ha agradat molt i la vaig poder conèixer al Crime Fest i vaig flipar, però jo ara agafo un llibre de la P.D. James i n'hi ha alguns que se'n fan una mica lents i penso, ostres, Laia, no sé si estic contenta o no estic contenta que em passi això, no? Però vull dir, perquè m'havia fascinat molt i ara, en canvi, trobo que potser voldria més ritme. Per què? Perquè també he llegit Dickers, perquè també he llegit Hard-boiled, que són superdiferents. Llavors jo tinc com un mix aquí de lo que m'agrada més de cada cosa i m'agrada fer les descripcions de la P.D. James, m'agrada fer els diàlegs del Hard-boiled, però canviats, perquè és una mica masclista el Hard-boiled, i llavors, bueno, és igual, no? També, bueno, però també va bé conèixer-ho per subvertir una mica, no?, els arquetips i conèixer-los bé. Llavors és una mica un mix de tot.
2: Però això ha d'anar una mica també a moments vitals, potser, no? Igual en un moment et vindrà de gust escriure una història més reposada, no tan picadeta i
1: amb
2: tal.
1: Amb l'edat, no? Vols dir?
2: No, home, amb el que estàs vivint, senzillament. No sé.
1: Sí, potser sí. Tampoc jo, quan va sortir La noia, que deien que era un thriller, hi havia molta gent que deia, esto no és un thriller. Esto... Jo deia, no, és que això és un slow. O sigui, és un thriller, però és super slow. Té un ritme que va amb el de la natura. O sigui, jo sempre he dit, és un llibre per llegir-se'l sota un arbre al setembre, si no fa tanta calor com ara, a la muntanya, no? Jo no faig uns thrillers super trepidants, allò que has d'estar girant tota l'estona, però sí perquè segueixis llegint i t'interessi, però a la vegada que et vulguis quedar en la història, que no tinguis tantes ganes de saber què passa i passar tan ràpid que no estiguis vivint el que t'estic explicant ara, perquè és important el que t'estic explicant ara, penso.
2: Però veiem que el teu ritme va més, no? Si vas començar una cosa més, més pausada i ara...
1: No, vaig començar amb una cosa més senzilla, potser, a nivell d'estructura narrativa, amb Quan la neu es fon vaig fer una virgueria narrativa que no sé si podré tornar a fer perquè és un llibre dins un llibre, o sigui, és un false true crime dins un llibre i llavors el llibre en si, que és fantàstic, penso, i L'illa és una mica un mix dels dos i L'udol també és una mica que va amb aquesta línia. I ara, doncs, el que estic fent ara és estic tornant a escriure en primera perquè ja estava una mica esquizofrènica de fer tants punts de vista i ara, doncs, estic fent, no sé, és allò, vas provant coses diferents també, no?
0: I ja per acabar, aquí a Catalunya, com el veus, el gènere criminal? Com està la salut del gènere criminal?
1: Home, hi ha moltíssima gent que escriu gènere criminal i hi ha gent que ho fa molt i molt bé. Jo crec que ha augmentat moltíssim, no?, el número d'autors en negre últimament, diria. I jo tinc companys de negres que respecto moltíssim i m'agrada, i companyes, i m'agrada molt el que fan. O sigui que jo crec que tenim una bona salut. Crec que ha sigut una cosa en general, també. Uh-huh. Però bueno, està bé que Catalunya tingui el seu... No? La seva part proporcional, que dius, vale, això no, que funciona, vull dir, hi ha gent que està creant, no?
2: I ara tenim diverses col·leccions, a més dedicades, bueno, editorials senceres dedicades a gènere criminal, que ja planter, o sigui, que publiquen gent d'aquí, sobretot,
1: I tant, clar. Sí, bueno, perquè jo crec que abans teníem la idea aquesta de, no?, lo de fora és més bo, té aquest punt exòtic i tal, no? I llavors tens...
0: Estem revertint, no?
1: Gent fent thrillers que te'ls escriu des d'Estats Units i et posa coses que no existeixen aquí, i dius, però si tens gent d'aquí...
2: Bueno, jo crec que hi ha certes coses que és més fàcil creure's si no les coneixes, que, bueno, te'n colaran moltes, però com no ho coneixes, doncs d'acord, o sigui, el que fa la NYPD, tot és,
1: ja,
2: deu
1: no
2: ser fantàstic, i el que fan els Mossos ja costa més de creure-s'ho perquè els coneixes. No? Llavors,
1: depèn... Sí, però no, però jo, o sigui, jo conec autors que s'ho treballen molt, vull dir que van amb els Mossos i els hi pregunten, sí. I vull dir que la gent es pren seriosament la seva feina, per molt que sigui ficció.
0: Tu els Mossos no...
1: Bueno, jo també faig detectius així una mica, bueno, però perquè m'agrada anar més per lliure. Si fas Mossos has de ser molt rigorós amb el procés. Clar. Llavors fas procediment, que és una altra cosa, que està bé, però vull dir, és una altra cosa, és un altre ritme, és una altra estructura. És diferent.
2: Sí, n'he llegit algun que està bé i que, bueno, aprens sobretot la història dels Mossos, com ha evolucionat, com van començar amb quatre canyes i tal, que és força interessant. El que passa que és això, només ho deia en el sentit aquest, que ens creiem més el que ens ve de fora, a vegades, perquè segurament perquè no ho coneixem i perquè ho tenim molt vist en pel·lícules, en sèries, que no el que tenim aquí, que ens pensem aquí que tot va...
1: Bueno, sí que és veritat que amb sèries, com que CSIs, no?, tot això, Law & Order, tot això ja va començar fa molts, molts anys, sí que tenim com aquesta cosa de, no?, que les coses de crim són d'Estats Units. Saps que s'ha escrit un crim quan era petita?
0: Sí, tant. Mítiques. Bé, Laia, ha estat un plaer conversar amb tu, que ens parlessis de l'aigua, que ens parlessis de la teva feina, el teu procés creatiu. Encarem ara sí la part final del programa, però no marxarem sense fer dues coses. La primera, recordar per enèsima vegada que el dia 20 a Barcelona ens hi trobareu a la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport, i la segona, com no podia ser d'una altra manera, ja que ja que comença el setembre, us volem fer créixer la vostra pila de pendents.
3: Llibres i punt, directe a la pila.
0: A veure, Laia, en aquesta secció es tracta de fer créixer la pila de pendents a la gent que ens escolta. Per tant, digue'ns algun llibre d'aquests que tinguis allà a la pila de fa temps i diguis... Tinc
1: és que no
0: moltes
1: és de,
0: ganes.
1: No és de fa temps, però el tinc superpendent, perquè em va arribar fa
0: el
1: dos
0: temps
1: dies.
0: És relatiu.
1: No, és el cinquè cor de l'Oriol Canals, perquè jo li faig la presentació a Sant Cugat i em va arribar fa dos dies, i perquè jo he estat al Festival de Lloret i tal, no he pogut, però és com, bueno, és que me'l vull llegir ja, i el tinc allà esperant.
0: Home, i si li has de fer la presentació, també...
1: Home, encara més, però encara vull dir que... No? Sí, sí.
0: Tu,
2: Sergi? Per mi, jo continuo amb la meva voluntat de llegir tot el que ens arribi d'Islàndia, sigui com sigui, i ara doncs Eclect ha publicat una nova traducció directa, que no sempre són directes dels llibres que ens venen d'Islàndia, i tinc moltes ganes de llegir Estimada Helga, de Bergsvein Birgisson, que bé, que tradueix Macià Riutort, que és el traductor habitual d'Audorava l'Absdotir, que és una autora que m'agrada molt, i moltes ganes de seguir, a veure si ens refresquem una miqueta.
0: Molt bé. I jo avui he triat El fill de l'oligarca, de Patrick Radenkiv, que és periodisme d'investigació, però podria ser una novel·la negra, i veient tot el tema que, com tracta la Laia dins de l'udol de l'aigua, tot el tema de la gent amb pasta i tal, la veritat és que trobo que si no fos una història real, realment podria ser allò, de la realitat supera la ficció, podria ser una molt bona novel·la criminal. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Laia, per haver vingut avui al Baix Llobregat a Sant Boi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per explicar-nos totes les coses sobre l'udol de l'aigua. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic, i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.
1: Molt bon dia a tothom i benvinguts una temporada més a Sant Boi en Joc. Avui, en la segona retransmissió d'aquest primer cap de setmana, us saludem des del municipal de la Verneda, a Barcelona, on en pocs minuts viurem el debut del futbol. Un equip que ve de salvar la categoria en l'última jornada i que jugarà un tercer any consecutiu a la primera catalana, on un cop més ha patit molts canvis en el planter, tot i que els de Sant Boi han vingut a Triguero com a entrenador i han sumat 9 renovacions, fet que no havia passat en temporades anteriors. L'equip també ha sumat fins a 16 fitxatges, 3 d'aquests anunciats aquests últims dies. El Sant Boi vol i ha d'evitar tot el patiment viscut la temporada passada i per fer-ho ha de començar a sumar punts des del principi de la temporada per allunyar-se de la zona baixa. I avui pot començar sumant de 3 si aconsegueix guanyar el camp del Júpiter, un equip que ve de baixar de Lliga Elit i que és un dels preferits a tornar a la màxima categoria del futbol català. Serà un autèntic partidàs el que viurem avui a la Verneda entre els barcelonins i els samoians. Jo sóc l'Albert Vilà i per narrar-vos aquest duel m'acompanya des de Barcelona el Dani Terbel. Dani, com estàs?
2: Què tal, Albert? Bon dia. Doncs moltíssimes ganes no només de començar Sant Boi en Joc, també la temporada del Sant Boià, que ja sabem que la temporada passada va ser molt i molt patida. Llavors es va aconseguir el premi d'una manera èpica, com us vam explicar a Vilafranca, al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, i ara el Sant Boià té una oportunitat de tornar a començar, ara sí. Ho farà amb noves cares, amb nous noms, que també s'han d'adaptar, perquè al final està la cara i la creu, no? El Sant Boià va aconseguir doncs l'oportunitat de ser-hi de nou a la primera catalana i a camps tan bonics i tan guais com a Güell del Júpiter, però ho ha de fer amb noves cares que han de funcionar, Albert.
1: Efectivament, l'avantatge és que s'ha pogut mantenir una mica el bloc, cosa que, com deia abans, no passava a temporades passades. Recordem que la temporada anterior només van haver 4 renovacions i alguns jugadors, de fet, no van jugar o se'n van anar. Ara han sigut 9 renovacions, s'ha pogut mantenir una mica de bloc, s'han pogut mantenir capitans com Ivan Fuentes i Joan Avellanet, per exemple, però sí que és veritat que hi ha moltes cares noves, així que ens haurem d'adaptar. Avui, Dani, ja avisem, partit difícil, partit molt exigent, un Júpiter que ve de baixar de Lliga Elit, un Júpiter que, per exemple, l'any passat va guanyar aquí la Verneda de Ciutat Cooperativa, quan els dos estaven a la màxima categoria del futbol català, i que vol, òbviament, tornar a aquesta categoria, perquè l'any passat va tenir un descens cruel. Mira que la Copa ho va tenir cruel a l'últim partit, però és que el Júpiter va guanyar l'últim duel contra el Castelldefels i encara així no li va servir per evitar el descens.
2: Amb 35 punts, els mateixos que va fer el Sant Boià per quedar-se. Llavors, tot és qüestió de detalls. I a més, és un escenari, ara ho dèiem quan estàvem entrant, molt guai, perquè estem començant la temporada del Sant Boià a un camp de gespa artificial, que això suma, s'està regant, s'estan fent els últims preparatius perquè això estigui a punt de començar. Estic veient estelades, banderes de Palestina, una
1: molt
2: grada
1: ambient,
2: a
1: vessar,
2: i el que em deies, Albert, és que és una mica Vallecas, no? Perquè un símil, per qui no hagi
1: Vallecas vingut, barceloní.
2: Sí, és una mica punky, és una mica obrer, mola, és un escenari molt guai, de bon futbol, la gent ja comença a arribar, tot i que amagant-se del sol, que avui serà potser doncs, el gran rival de tothom, i amb moltíssimes ganes de futbol d'un Sant Boià, del que deies, li queden alguns bastions del que era la temporada passada. Un Poto, que no era superprotagonista però que va tenir un paper fonamental en aquest últim partit per la salvació. L'Ivan Fuentes, el recordem, molt emocionat, i que seguirà una temporada més almenys.
1: Vicenç Oromí,
2: per exemple, com no, el Capi, però també hem tingut algunes baixes supersensibles. Ni Linares,
1: que s'ha anat a Viladecans de Lliga Elit.
2: Eric García, tot i que potser amb Alberto Triguero no tenia el paper que volia perquè no era titular, era un jugador fonamental que no va capgirar molts partits des de la banqueta, i com no, un Serín Saliu, que després ho parlem, Albert, està desaparegut.
1: La intriga de la temporada.
2: Saps la pel·lícula de Cars de ¿Dónde está el Rayo McQueen? Doncs és una mica on està Saliu, estem així, perquè el va anunciar el fitxatge
1: l'Aldeana de Tarragona, segona catalana.
2: Aquesta publicació va desaparèixer i ara per ara no sabem on està Serín Saliu. Llavors, potser a l'hivern veiem que torna tant.
1: Estaria molt bé.
2: Si podem fer alguna cosa nosaltres, per la nostra part, doncs que torni Serín Saliu, que era una peça imprescindible, però ha fitxat el Sant Boià i ho ha fet bé. Avui veurem com funciona la cosa.
1: Dos coses a comentar. Primer, que avui a Sant Boià en Joc no estarem sols. En pocs minuts connectarem amb el Pau Gasol, on està l'Adrián Vázquez, per viure el debut del primer equip femení de l'handbol cooperativa a Sant Boià, amb un duel també molt exigent contra l'handbol Cardedeu, una temporada on estarà Albert Ruart, el president d'entrenador, amb el que vam parlar aquesta setmana, i amb el que vam parlar també aquesta setmana a Ràdio Sant Boi, és l'Alberto Triguero, l'entrenador del Sant Boià, que ens va explicar com s'ha viscut aquesta pretemporada i com es troba l'equip. Això ens deia l'entrenador sobre aquest primer duel que es viurà aquí a la Verneda.
3: La veritat que molt motivant. És cert que és un grup molt difícil. Al final els quatre que baixen el Lliga Elite, tant amb nosaltres, però a la vegada també estimant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrarem per aquest tipus de partit. Així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
1: Doncs Alberto Triguero, que està motivat per aquesta nova temporada, sobretot també està motivat per aquest primer duel que ja han dit que serà dels més exigents de la categoria. Un Sant Boià que no es posa l'objectiu de l'ascens, tampoc seria molt caòtic, perquè recordem que fa dos anys estava a la mateixa Lliga Elit i va baixar per un descens compensat, però que l'objectiu principal és no patir tot el que es va patir la temporada passada. Va ser una temporada complicadíssima, canvi de presidència, canvi d'entrenador, entra Alberto Triguero al desembre quan l'equip portava 9 punts i pràcticament 12 partits sense guanyar, i pràcticament un miracle va ser el que li va donar la salvació al Sant Boià, guanyant 3-4 aquell partit de Vilafranca que tu vas viure, Dani.
2: Sí, amb aquell gol d'Albert Vázquez, que va ser, a més, renovat de manera instantània. Una de les primeres...
1: És veritat que avui no està,
2: Una de les primeres renovacions que es va comunicar per xarxes, a més de la d'Alberto, va ser la seva. Al final, aquell gol, doncs, li va donar tot el crèdit del món per seguir una temporada més. Aviam quin rol té, tot i que veiem moviments als titulars a la defensa del Sant Boià, no tants a l'atac. Però bé, el tema de l'Alberto, a la banqueta avui del Sant Boià, al final, el plantejament del club, la temporada passada, sobretot quan arriba l'ex-Viladecans, era de mínims. Era de mínims,
1: tant pel
2: planter que tenies, però tenies molt poc marge de mobilitat, de fer màgia, era qüestió d'arreplegar els que tenies i fer un miracle. I és el que es va fer. Llavors crec que s'ha guanyat tota la llicència del món per ser-hi una temporada més, però ara has de tenir aspiracions molt més grans. Vull dir, el Sant Boià, crec que per mi, tot i el que es va patir la temporada passada, seria un fracàs estar mirant de mitja taula cap a baix, sinó que s'ha de mirar, almenys jo posaria aquest objectiu, de mitja taula cap amunt.
1: Sí, sí.
2: I després, el que passi, ha passat.
1: I tots, Dani, els fitxatges d'aquesta temporada han sigut de força categoria, fins i tot alguns noms, que ara ho comentem, que han debutat a segona red, que començaran des de la banqueta, tots a dir. Assenyaleu-vos aquests noms, primers de la banqueta, perquè jo crec que sortiran a la segona part. Un és Izan Maldonado, amb experiència al Castelldefels, que ens han dit des del club que és un dels fitxers estrella, i l'altre és l'11, que és Beñat Palenzuela, que ve directament des del País Basc. Després ho comentarem més en profunditat, però ara justament salten els jugadors al terreny de joc, al terreny de la Verneda, moment perfecte per repassar les alineacions dels dos equips. Així que comencem a repassar-ho, comencem amb els nostres, amb el Sant Boià. Dani, amb quina alineació surt a l'equip d'Alberto Triguero?
2: Amb Ivan Fuentes a la porteria, línia de 4 amb Poto per la dreta, parella de centrals per Gerard Clarà i Iñaki Argüeso. Aviam com funciona aquesta parella. Ricard Cabrera, ara amb el 3, s'ha canviat de dorsal per l'esquerra, en principi un doble pivot. Veurem com es posiciona això per Joan Avellaneta, el capità, en companyia de Jan Prat. També una cara nova per la dreta, Ivan Rodríguez, per l'esquerra Noah i Múdia, i veurem aquestes posicions perquè haurien d'enganxar en principi Vicenç Oromí, que era el número 9, i Rubén Rodríguez, l'ex-Copa i també ex-Sant Boià, que torna a casa. Doncs s'haurien d'anar intercanviant aquesta posició de mitja punta i de nou.
1: I passem als locals, amb quina alineació surt el Júpiter, quins són els dorsals del rival d'avui, i els anirem col·locant a mesura que avanci el partit. Digue'm, explica'm, Dani.
2: El Júpiter avui a la Verneda, davant la seva gent, després de baixar de Lliga Elit, amb Axel a porteria, Òscar Oliver, Biel, Iker Cristian, Patrick el capità, com a davanter, Llur, com a extrems, Guirrea i Dani Sánchez, també a la parella de central, Sergio Peña, i com a pivot, Galeano.
1: L'àrbitre del partit serà Hamza Ajeub, assistit per Arnau Raimundo i Oriol Maldonado, tots tres de la delegació del Vallès Occidental, així que el municipal de la Verneda tot preparat perquè comenci aquest partit en la segona retransmissió de Sant Boià en Joc.

0: Ara quan escoltem els speakers d'aquest Júpiter, que per cert, moltes gràcies per el tracte rebut avui, estan anunciant aquesta alineació del Júpiter, perquè clar, al final està debutant també en aquesta primera catalana, està debutant a casa. També vull que us fixeu en dos jugadors del Júpiter. Un és Albert Gurrea, amb el 11, i l'altre és Patrick Chico, amb el 8, el capità. També Albert Gurrea és, de fet, el segon o el tercer capità. Golejadors, absolutament golejadors. 6 gols a Lliga Elit i 5 gols Patrick Chico.
1: Parlem de la pretemporada tots dos. El Júpiter ha tingut 3 victòries, 4 derrotes, i aquesta última prova amb victòries 1-2 al camp del Premi. Ara farem un minut de silenci.
0: Sí, com es va fer al FIFA Cooperativa, un minut de silenci per començar aquesta primera jornada.

0: Minut de silenci fet, ara es comencen a col·locar els jugadors a les posicions, es comencen a preparar els dos equips, està a punt de començar aquest partit. Nani, hem de veure com es col·loca el Samuyé, perquè jo no soc d'Alberto Triguero, l'any passat no hi havia temps per invents, no hi havia temps per fer una formació, i aquest any, per almenys amb aquesta pretemporada, hem pogut fer coses.
1: No, el plantejament, al final, vull dir, sobre la gespa, era relativament ofensiu, almenys d'equilibri, normalment sempre amb un 4-3-3, uns carrilers que acabaven, bueno, uns laterals, més ben dit, que acabaven els partits amb molta ofensiva, com a carrilers, sempre a canvi home per home, buscant, sobretot al final, en principi, al principi del partit, alternatives o almenys accions molt directes, molt clares, sense complicar-se, construir a poc a poc, vull dir, primer amb accions fàcils relativament o menys complexes en el sentit de pilotades llargues buscant el treball de Saliu i després amb el temps anar construint amb pilota, després el Bayonet posant-se la base. Al final el Samuyé anava construint una mica partit a partit. Jo el que tinc més ganes de veure és aquesta permuta o aquest canvi de posicions entre un home que ara parlarem d'ell, que és Rubén Rodríguez, ex-Cope,
0: sí,
1: i Vicenç Urumí, perquè els dos són davanters centres, també els dorsals crec que ens xiven una miqueta com pot arribar a la cosa, perquè
0: hi haurà molt moviment.
1: Es posa el 14 i el Vicenç Urumí el 9, que si no m'equivoco tenia Munir Butar, sí, que s'hauria de la banqueta, que també es baixa per aquesta temporada. Llavors, aquesta permuta entre el que enganxa i el 9, que estic segur que estaran ben a prop, crec que serà una de les noves claus de l'equip de l'Alberto.
0: Ja ha començat aquest partit, a la Verneda ja està atacant el Sant Boià, porta la pilota justament Vicenç Urumí, compta que se'n va a la centra, es queda llarga la pilota, intentava arribar a Ivan Rodríguez Ibi, l'ex del Marianao, però acabarà sent servei de banda a favor del Júpiter. També jo començo a remarcar els jugadors claus també de l'equip rival, el 7, el Christian, és una mena d'espècie, una espècie de lateral carriler, sent molt sincer, és molt passat.
1: Molt
0: està tot arreu,
1: no?
0: Un treballador, et talla una a la línia i després et marca el gol, estarà a tot arreu perquè ja ho va estar en el duel contra el Ciudad Cooperativa. Ha fet el servei davant del Júpiter i ha avançat uns metres i el Sant Boià ha tornat a refusar la pilota cap a aquesta línia lateral. Ara, quan escoltem els aficionats barcelonins, també molt presents avui, sí que és veritat que l'any passat estaven molt més presents perquè jugaven moltes més coses, però avui, en aquest inici de temporada, tornen a estar aquí. Intenta recuperar la pilota Noah Imudi, a l'acabar tenint el porter del Júpiter, Axel, que juga en llarg. L'ha estat a punt de robar Rubén Rodríguez, sempre allà atent, sempre interceptant aquestes pilotes, i ha estat a punt de marcar un gol de rebot, però al final serà servei de porteria. Ja la posa en joc Axel, hem d'anar configurant a veure com juga aquest Júpiter. La penja en llarg.
1: Ui,
0: Cristian, compte que es queda
1: que
0: sol, li bota davant vaselina, no, i gol. Gol al minut 1, gol de Dani Sánchez, jugada directa, pràcticament han tocat la pilota, tres jugadors, ha penjat la pilota Max. Hi ha hagut un error a les esquenes de la defensa del Sant Boià. Ivan Fuentes, que també s'ha quedat una mica a mitja sortida. I Dani Sánchez, que ha executat una molt bona vaselina, tot s'ha de dir. I en el minut 1 de partit, el Sant Boià comença per darrere del partit, Dani.
1: Doncs sí, demana calma ara Gerard Clarà, perquè és que la sortida no ha sigut gens bona, sobretot per la predisposició ara al camp davant aquesta primera, recordem,
0: la primera
1: acció d'atac del Júpiter. No ha sigut la millor manera de començar la temporada, val a dir. La veritat és que la línia estava jugant bastant alta, llavors en aquest enviament en profunditat no hi ha hagut resposta. El davanter s'ha colat directament sense cap mena d'oposició ni defensa que li seguís. Llavors crec que el Sant Boià doncs ha començat el partit de la pitjor manera, també la temporada de la pitjor manera, però recordem que només portem un parell de minuts de joc, això encara es pot remuntar, però ja va el
0: Júpiter. Compte que hi torna el Júpiter i va Cristian, la centra està sol al 8, parada de Ivan Fuentes, i gràcies perquè ha sigut una altra molt clara de l'equip barceloní, ha sigut clara de Patrick Chico, el capità, recuperació i en una centrada torna a estar sol un jugador del Júpiter dintre l'àrea, serà córner a favor dels barcelonins. Mal inici del Triguero.
1: Doncs sí, mals símptomes, a més perquè a la següent acció sí, d'atac sí. Dels locals, un altre jugador sol dins l'àrea sense marca que ha pogut rematar pràcticament a plaer també perquè l'acció portava una miqueta de velocitat, però molt bé Ivan Fuentes.
0: I la penjarà ara Gurrea en aquest servei de córner, el primer de l'equip, la penja curta, surt molt bé Ivan Fuentes que la treu de punt, la intenta recuperar Noah Imudia, baixa el cap i serà falta a favor del Sant Boià. Sí que és veritat que ha fet Noé Mudi tot el possible perquè li pitessin aquesta falta baixant el cap quan el defensa jupiterista ha intentat refusar aquesta pilota. Serà pilota pel Sant Boià, que necessita calma, Dani, necessita molta calma perquè ha començat molt esbarat el partit, el Júpiter, i de moment li està servint i força als barcelonins.
1: Doncs sí, el Sant Boià necessita calma sobretot perquè té moltes cares noves, té un plantejament nou, són escenaris diferents, llavors el que necessita ara per mi és fer-se gran en pilota. Havia començat bé el partit, estava doncs venint-se amunt, pressionant, crec que estaven repartint molt bé el tema de les marques els dos davanters, Rubén Rodríguez i Vicenç Romí. Ara
0: compte que hi torna anar el Júpiter, i intenta anar el dorsal número 12, molt bé, Iñaker Hueso, molt bé, atent, perquè li havien guanyat l'esquena i l'ha aconseguit refusar. Serà servei de banda a favor del Sant Boià, serà servei de banda que posarà en joc Ibi, l'ex del Marianao.
1: I aquesta estan... perquè l'ha resolt bé Iñaki.
0: Sí, sí, però una altra esquena.
1: Era una altra acció, s'estan generant espais molt grans, no només entre els dos centrals, entre Gerard Clarà i Iñaki Argüeso, que potser bueno, serà la primera vegada que coincideixen en un partit oficial com a parella de centrals, sinó també que s'estan generant alguns espais entre els centrals i els dos laterals. Avui recordem Poto i Ricard Cabrera, que ja l'hem vist en diverses posicions, va acabar al final
0: avui
1: de la temporada
0: com a lateral. Compte, una altra pilota a l'esquena,
1: està insistint Dani, molt pilota, Ivan Fuentes. Precisament en això, en aquest passadís central que genera entre el central i el lateral, s'estan colant els jugadors del Júpiter com si res, que a més els he vist escalfar, i val a dir que així com sí que tenim un Sant Boià molt jove, tampoc és que sigui un planter ple de veterans, però és un equip que es nota amb experiència, físicament molt format, i tenim, vull dir, el jugador, per dir-ho, no de la polèmica, però almenys Àlex, aviam si compleix aquesta llei,
0: Gerard Clarà,
1: és
0: no?
1: Gerard Clarà, correcte, un jugador que té més de 60 partits en Lliga Elite, que és ex-jugador Júpiter, llavors que ve a jugar a casa seva. Aviam què tal està avui. De moment aquest començament no està sent gens bo.
0: No, ni per ell ni per res del Sant Boià. Aprofito per comentar ràpidament l'alineació del Júpiter mentre agafa la pilota al nou. Sembla que sortia de banda. Res, la recupera el Sant Boià, la recupera Jan Prat, que intentava una pilota llarga. Serà servei de banda a favor del Tatriguero. En porteria Axel, al central són Òscar Oliver amb el 4 i Sergio Peña amb el 15. En el lateral Biel, en el lateral dret Christian, que és pràcticament un carriler, compte que hi va el Sant Boià, hi va Ibi per la banda dreta, intentarà la centrada de l'ex del Mariano, li apreten per la banda, li apreta el dorsal número 8, li entra Patrick Chico, s'aconsegueix anar mentre arriba Jan Prat, entra a l'àrea Jan Prat, es rellisca, res, serà servei de porteria, era molt difícil que pités aquest penal. Com deia, centrals Óscar Oliver i Sergio Peña, Biel i Christian en els laterals, els interiors, Patrick Chico, el capità, i el 6 Iker, el davanter Llur, amb el 9 a l'extrem, de moment el golejador, el que ha marcat el minut 1, el 12 Dani Sánchez, i en l'extrem un dels capitans Correa, i golejador l'any passat a Lliga Elite. La recupera el Sant Boià, la porta Joan Avellanet, que juga amb Jan Prat, i intenta anar-se amb una autopassada, va anar una falta, però res, la recupera el Júpiter, intenta jugar en llarg Patrick Chico, ara sí que està atent Gerard Clarà, demana fora de joc, és fora de joc que marca l'àrbitre, aquí ha estat molt atent Gerard Clarà contra el seu exequip, serà pilota a favor del Sant Boià. Moltes pilotes llargues del Júpiter, molt, molt atac ofensiu de l'equip barceloní, i el Sant Boià, que encara no es troba còmode, intentava la pilota llarga a Poto cap a Rubén Rodríguez, però no l'ha aconseguit guanyar l'ex davanter del CIA Cooperativa. La recupera el Júpiter, que juga ràpidament Patrick Chico amb la banda dreta, arriba Christian, que és una bala, intenta una altra centrada, la talla Iñaker Hueso contra el rebot, la guanya el nou. Falta, havia marcat, ja anul·lat, òbviament, Dani Sánchez d'un altre cop, que seria el seu segon gol, però ha sigut falta en aquest intent de rematada de Llur davant d'Iñaker Hueso, que ha acabat sent, bueno, ha acabat caient al terra. La sí, recupera el Sant Boià.
1: És el que et deia, ha sigut falta, però en aquest primer xoc és que ha sigut com xocar contra un camió,
0: sí.
1: contra Llur, aquí el nou dels locals, i el Júpiter ha començat molt bé el partit. Al final és un equip que ve de Lliga Elite, ve de jugar a un nivell altíssim, no només físicament, d'intensitat, mentalment. El Sant Boià, doncs bé, al final d'una pretemporada. Es queixava molt Juanjo García, l'entrenador dels locals, doncs d'una pretemporada que no estava sortint com tocava, molta càrrega, que no estava tenint el planter almenys que volia per donar descans, que no es veia com al 100%, també amb unes sensacions dolentes a nivell de resultat alguns dies, van acabar amb més victòries. Bé, el tema és que han començat el partit i la temporada com havia de ser, que és marcant territori. Et ve el Sant Boià, que va estar patint, doncs avui a la Verneda t'has de fer molt gran.
0: Compte que picarà la falta, estan entre Ricard Cabrera i Joan Avellanet, una falta una mica més lluny de la rodona del cercle del mig del camp. La pica Joan Avellanet, massa llarga, acabarà sent servei de porteria d'Axel. També aprofitarem per repassar una mica com ha anat la resta de la jornada. Recordem que estem a Sant Boi en Joc i que vam tenir una altra transmissió que va començar la primera de la temporada en victòria del FEA Cooperativa en aquesta primera catalana, la victòria 1-0 davant del Poble Sec, i coincidim nosaltres 6 jugadors, un partit molt fluix, però segurament t'oblidaràs en 2 setmanes, i llavors 3 punts gràcies al davanter Sant Boià i val la mola. Després ho comentem una mica més. De moment juga el Júpiter, que sempre està molt agressiu, arriba la pilota a l'extrem dret, arriba la pilota a Dani Sánchez, que s'intentava anar a la seva marca, s'intentava anar del número 14 a Iñaki Hueso, però la recuperen. Ara serà servei de banda en aquest xoc que hi ha hagut en el lateral dret, i acabarà sent servei de banda a favor del Sant Boià, Dani.
1: Sí, de moment el que dèiem, una de les apostes més interessants d'Alberto Triguero era aquesta posició entre Rubén Rodríguez, ara parlem d'ell si vols, i de Vicenç Oromí. De moment sembla ser, tal com hem cantat a l'11, que és Vicenç qui enganxa,
0: i
1: molt
0: a prop
1: d'un Rubén
0: exactament.
1: Rodríguez, i quan es pressiona fan una espècie de doble punta sobre els centrals.
0: Recupera el Júpiter, juga en llarg, el seu davanter juga Llur, compta que vota un altre cop, està sol Dani Sánchez, remata Dani Sánchez. Uf. Sort que se li ha escapat la pilota, ha estat atent Gerard Martí, compta que la recupera, gol. Quin error entre Gerard Clarà i Iñaki Argüeso, que havien recuperat la pilota després de que hagués fallat el remat Dani Sánchez. No sé què ha passat, se'ls ha escapat entre els dos, i Dani Sánchez, que com que ja estava allà, ha aprofitat aquest rebot i li ha ficat per sota les cames a Ivan Fuentes, segon gol del número 12 del Júpiter. Minut 9 de partit, Dani 0-2, i està el Sant Boià que no sap què fer pràcticament.
1: Falta de contundència, molta falta de contundència dins l'àrea. Estem veient un equip que es nota que ja ve amb recorregut, que ve format, que ve fort, que sap el que juga, que vol tornar a la Lliga Elite, i estem veient doncs un equip com és el Sant Boià avui, que veig molta distància de l'equip amb el cor que tenien, que va acabar al final de temporada. Crec que falta una mica de comunicació, falta una miqueta de contundència, sobretot en àrea pròpia, i això ho pagues molt i molt car, perquè era una acció que podries netejar tranquil·lament.
0: Sí.
1: I no era la primera acció. O sigui, era una acció que s'havia bloquejat correctament, i era el rebot, és el rebot que cap dels dos defensors ha pogut solventar i acabar a un altre mà a mà. Són 2-0, el problema és que podríem estar cantant un parell més.
0: Sí, ha de canviar alguna cosa el Sant Boià, perquè ha començat molt i molt malament aquest partit. Compte que ataca un altre cop al Júpiter, ataca un cop més per aquesta banda dreta, ataca Dani Sánchez, juga enrere, juga amb el mig del camp, juga Míquer, que la gira cap a l'altra banda, la gira cap a Biel, cap al lateral esquerre, que intenta penjar una pilota, compta un altre cop, uf, Gerard Clara, que l'ha tornat a treure. Se'n va Noah Imudia amb la pilota llarga, compta que hi va Ibi, qui pot arribar davant de la seva marca, arriba molt bé el central del Júpiter, arriba molt bé Sergio Peña. Aprofitem per connectar ràpidament amb la connexió que tenim avui a Sant Boi en Joc. Aprofitem per connectar amb el Pau Gasol, on està l'Adrián Vázquez, per explicar-nos aquest primer duel, aquest debut del primer equip femení davant de l'Embol Cardedeu, que està a punt de començar. No, Adrián, què ens expliques?
2: Entrant en un partit que havia de començar a les 12 del migdia, però un retard a l'hora d'arribada dels àrbitres ha motivat aquest retard del partit. De moment, el partit, encara que no comença, estan les jugadores escalfant. Com dèiem, avui debuta en una nova temporada el nostre Keinet Handball Cooperativa Sant Boi, un nou projecte que durant la transmissió d'avui anirem explicant amb Albert Ruart al capdavant del projecte. I avui, primera jornada, partit dur contra el Handball Cardedeu. Com dèiem, partit que havia de començar a les 12, de moment un retard amb els àrbitres ha impossibilitat que el partit hagi començat encara. Jugadores escalfant, connectem una altra vegada després quan el partit comenci.
0: Perfecte, Adrián, moltes gràcies. Doncs haurem d'esperar que comenci aquest Handball femení.
1: Perdó, però té collons que el partit comenci més tard perquè els àrbitres no arriben a l'hora.
0: Sí, que si fos culpa de les altres jugadores, dius, mira, encara que podem començar amb avantatge, però els àrbitres, és la seva feina.
1: Ho sento, però té collons. Albert, què em dius de les noves cares a la davantera del Mariano, sobretot perquè avui en defensa està clar que les coses no estan sortint del tot bé. Aviam si surten en atac, ja coneixem molt el Rubén Rodríguez. Què em dius de l'Ibi, l'ex Marianao?
0: Sí, un jugador molt golejador la temporada passada, no els nivells de Joel Paredes, el capità, però pràcticament va ser el segon golejador, germà de Jordi Rodríguez, també jugador del Marianao i que ha passat per Sant Boià. Un jugador petitó, però combatiu, molt combatiu, avui el tindrem en aquest extrem dret, veurem com ho fa. El Sant Boià, que també ha pescat en equips de la ciutat, ha sigut el Rubén Rodríguez, ha sigut Manu Hidalgo, ja ha dit Manu Hidalgo, la primera de la temporada, Manu Hidalgo, i també està el jugador que ja va arribar la temporada passada, Héctor Miranda, 3 ex-Cope, i Rubén Rodríguez, que torna al Sant Boià, perquè abans de la Cope ja havia estat al Sant Boià. Saca de banda el Júpiter, perdoneu, però la torna a recuperar el Sant Boià. Serà falta... No, no la pita. Serà Lleida l'avantatge, no ho entès. Compte que ataca el Júpiter un altre cop. Intentava la centrada, la talla molt bé Gerard Clarà. La penja, compte que està sol, la refusa Poto. Cau la pilota al dintre l'àrea, intenta recuperar Joan Avellanet. No pita res a l'àrbitre, que Joan Avellanet, que havia anat una mica d'estems. La refusa la defensa, el Sant Boià, compte que la recupera ara sí Rubén Rodríguez després d'un error del central del Júpiter. Intenta avançar l'ex davanter del Ciutat Cooperativa. Veurem què fa el 19. La intenta jugar, se'n va d'una marca. Ara sí, pita la falta i serà una falta perillosa, podríem dir perillosa, a favor del Sant Boià, que la pot picar, intenta reitar ja distàncies.
1: S'ha deixat jugar Hamza, O sigui, hem vist ara un parell d'accions que jo crec que eren faltes, o almenys eren accions que es podrien xiular perfectament dels dos equips. Ha deixat jugar Hamza, és un àrbitre que està deixant el contacte. El gran problema per mi del Sant Boià és que té davant un Júpiter que no només es nota que estan molt forjats jugant col·lectivament, sinó que a més els he vist escalfar, i a més que físicament són unes bèsties, han estat preparant precisament això, jugades on s'hi sumen molts jugadors als atacs, estan al final atacant amb 4, 5, 6 jugadors, sí, no dins l'àrea, però sí, a última línia, i està el Sant Boià jugant una miqueta feble, a veure-les venir.
0: Compte que la penja el Sant Boià, va directe Joan Avellanet, parada de Max, era molt bon aquest remat de Joan Avellanet, mira que no era una posició massa idònia, però ha tret un molt bon remat el capità del Sant Boià. Perdona, oients, i perdona, Dani, si t'he deixat una mica sort, perquè ha sigut molt bon remat del capità del Sant Boià.
1: Cosa meva, que tinc el volum molt alt. Que tot sigui això,
0: Sí, sí, sí. Si són bones notícies, cridaré. Sento bisartar.
1: Que tot sigui això.
0: Serà servei de banda a favor del Sant Boià. La posarà en joc Ricard Cabrera, lateral esquerre. La intenta tornar a penjar, la refusa la defensa del Sant Boià. La intentava baixar Vicenç Oromí, però l'acaba traient el Júpiter, però la recupera ja Noa Imúdia, que juga cap a Joel Poto, que sembla que tirarà enrere. Veurem si es gira el 12 al Sant Boià, l'ex de Castelldefels. Juga amb el central, juga amb Jan Prat, amb l'interior, perdoneu. Jan Prat, que intentava girar la pilota, però la talla al davanter del Júpiter. Està fent molt bon partit Dani Sánchez, que ara justament li treu una falta a Jan Prat. Està sent un malson, aquest 12 del Júpiter, que està fent la seva feina. S'ha passat, pressionat, de fet, el segon gol ve de que mira que feies el primer remat, però estàs atent allà i marques el segon.
1: Sí, el Sant Boià està tenint moltes pèrdues en camp propi, que això al final t'està condemnant contra un equip que la que es posa de cara, el gran problema del Júpiter seria que no pogués jugar de cara, però estan rebent i estan obrint. Al final la jugada sempre acaba sent la mateixa, que és aquesta que estan fent ara, recuperar per dins, obrir per fora, sumar efectius tant en la frontal com dins l'àrea.
0: Compte que la penja Iker, està sol Patrick, remata les mans, demanava fora de joc a Ricard Cabrera, però no l'ha marcat. Sort que no ha rematat de manera clara Patrick Chico, el capità, i ha acabat a les mans d'Ian Fuentes, que ja la posa en llarg. Intentava guanyar el Júpiter, res, estava molt imperial aquí Penya i Òscar Oliver. Demanava una falta ara al Sant Boià, però la segueix tenint el Júpiter. La té Dani Sánchez, que juga cap a l'extrem, juga cap a Christian, que s'intenta la seva marca, se'n va cap a dins, compte que té el remat, fora. Fora el remat del Júpiter. Està tenint encara ocasions clares que els barcelonins.
1: Sí, li apuntem un altre a un Júpiter que està sent molt protagonista. Ja sabíem que era un escenari molt complicat per començar la temporada. També juguis al setembre, juguis al gener, juguis al març, ja sabíem que potser estem parlant...
0: No, el partit aquí del Júpiter és dels més complicats.
1: Top 3 dels camps més difícils per jugar. És top 3 dels camps més difícils per emportar-te els 3 punts d'aquesta temporada. Potser val més treure-t'ho de sobre ràpid, però sobretot que no facin massa sang avui. Vull dir...

0: Davant d'esquerra, Riquet Cabrera que intentava penjar la pilota, s'ho pensa i regateja la seva marca. Juga ara amb Gerard Clarà, que avança la pilota cap a Poto. Poto cap al mig, intentava jugar amb Vicenç Oromí, que l'acaba guanyant, però no s'entén amb Joel Poto i la recupera el Jubiter, que treu una falta. La treu Iker, serà pilota pels barcelonins.
1: I pensava que era un tema excepcional, però s'han canviat de banda Ivan Rodríguez i Noah Mudia.
0: Sí, no, ara està Noah Mudia a la dreta.
1: Ha començat Tibi per la dreta, ara és Nu, aquí està per aquest cantó dret, ja porta 2, 3, 4 minuts que s'han canviat de banda. Sabíem com funciona això, però crec que aquí no estarà mateix el problema del Sant Boià, clarament. Ara el Sant Boià està tenint estan moltíssims forats, sobretot de mitja línia o de mitja estructura, cap enrere, perquè és que físicament és només perdre un duel físicament, posar-se de cara i perdre l'acció.
0: Vinga, que va el Sant Boià, vinga, que va Poto, la intenta penjar, la refusa Òscar Oliver. Són força grans, els centrals del Júpiter, que estan traient totes les pilotes. Se li ha anat aquí al peu, a Joan Avellanet, serà targeta groga pel capità. Ha intentat refusar la pilota pujant molt al peu i ha estat molt atent al lateral del Júpiter, ha estat molt atent a Biel i ha tret una falta i ha tret una targeta groga pel capità. Dani, tot s'ha comentat, fa una calor aquí,
1: una calor
0: neda terrible,
1: I avui, a més...
0: Ens ha comentat el Ramon Avellanet, el delegat, que volia pausa d'hidratació, però que els àrbitres han dit que no.
1: Aviam, jo no sóc massa partit de les pauses d'hidratació, però jo faré una a la que pugui, perquè avui he pres una decisió molt dolenta, que és posar-me pantalons llargs, perquè m'he aixecat aquest matí, però ho havia dit. Noto una miqueta de fresquet, potser a Barcelona també fa fresquet. Doncs no,
0: no, clar,
1: fa una calda de diumenge de vermut.
0: Crec que és absolutament. I jo m'he deixat l'aigua. Així que tindrem problemes. Compte que hi va el Sant Boià, va, que intenta remuntar a Can Baibi per la banda esquerra, la gira completament cap a Noah Mudi, cap a la banda dreta, el doble Poto, intentava la passada, ha estat molt atent a Biel, a lateral esquerra del Júpiter. La torna a jugar al Sant Boià, la torna a jugar Noah Mudia, que s'intenta la seva marca, juga amb Poto, que té l'opció de centrada, la penja Poto, molt curteta, la refusa el central del Júpiter, la torna a tenir el Sant Boià, intentava una pilota molt complicada de Joan Avellanet, Poto, que ja estava tornant a la seva posició. Serà servei de porteria pel Júpiter, la posarà en joc Axel.
1: Veig un Sant Boià amb talent sobre la gespa, crec que és un 11 atractiu i és un 11 que veurem més durant la temporada. Molts jugadors estan en aquest 11 titular per quedar-se, però es nota que no es coneixen, es nota que potser falta una miqueta de química, que no acaben d'intercanviar-se posicions, de desdoblar-se correctament.
0: Minut 19 de partit aquí a la Verneda i ara sí, ha començat el partit. El Pau Gasol entre l'handbol cooperativa Sant Boi i l'handbol Cardedeu. Adri, què ens expliques? Com va?
2: Ja ha començat, ara sí, amb una mica de retard pel que havíem explicat de l'incident amb els àrbitres, però ja ha començat el partit. Tenim minut 4 de moment partit, perden els nostres, perden el Keynet amb el cooperatiu Sant Boi 1-2 de moment, però de moment competit el partit. De moment s'imposen les defenses als atacs, com dèiem, és un primer partit, el segon en aquesta temporada, perquè vam fer un de pretemporada, però d'un equip pràcticament nou, companys, o sigui, és un equip que parlàvem amb gent del club abans d'entrar, són 5 jugadores juvenils a la primera plantilla, han tornat 5 jugadores que no estaven l'any passat, continuen 6 jugadores, entre elles sí que continuen la Mireia Llepes i l'Ariadna Rubén, però amb baixes importants com, per exemple, la portera Merche, que va ser clau, jo crec, la temporada passada que vam explicar per mantenir la categoria, aquesta Lliga Catalana Sènior Oro Femenina, doncs Merche s'ha anat de l'equip, i avui està jugant una portera que és juvenil encara, que em deien que té 17 anys, avui s'estrena a la porteria. Com dèiem, de moment, primer partit per intentar agafar sensacions, de moment competint, minut 5 de partit, perden les nostres 1-2 contra el Handbol Cardedeu.
0: Partit complicat, i segurament temporada complicada per l'equip tan jove que té l'Handbol Cooperativa Sant Boi. Compte que la penja el Júpiter aquí a la Verneda, l'agafa molt bé Ivan Fuentes, que intenta jugar en llarg cap a Rubén Rodríguez. Vinga, que intenta guanyar l'esquena, massa llarga. Era molt bona la intenció perquè Rubén Rodríguez podria guanyar l'esquena de Sergio Peña, però ha acabat a les mans de Max. Dani, de moment, jo el que trobo faltar una mica del Sant Boià és el moviment que, per exemple, té el Júpiter. Ens havien dit que Dani Sánchez era extrem i jo el veig de punta. I ens havien dit que Llur era punta i el veig d'extrem. Potser aquesta mobilitat és el que els hi falta als de Triguero. Compte que la penja ara Cristian, intentava guanyar l'esquena, ara sí que està molt atent Iñaki Argüesso davant de l'11 del Júpiter, la refusa, però la torna a recuperar el Júpiter, la guanya Patrick Chico. Serà servei de banda a favor del Sant Boià.
1: Sí, el Júpiter juga un ritme més. A més, t'he de dir que em fa una enveja molt saludable aquesta grada, eh? Aquesta grada que quan es ve munt, ara quan han marcat els gols i estan veient, crec que una bona versió del seu equip aquí la Verneda, la grada plena a vessar,
0: sí, sí, sí.
1: Per ser un inici de temporada...

0: Un dia també
1: de calor, diumenge, de setembre.
0: No és tampoc un superpartidàs, potser pel Júpiter, però, ostres, un ambient molt guai. Quan s'animen, veien amunt, es nota que hi ha caliu, que hi ha escalf, i que sobretot que és un club i una grada amb personalitat. Això mola, crec que el Sant Boià s'està fent una miqueta ara en pilota. Estàvem a apuntar una miqueta a la línia defensiva, perquè faltava comunicació entre ells, de no perdre tant les marques, però també crec que el que li falta a aquest equip és la figura d'un pivot. O sigui, sí. El Sant Boià no té referència ara mateix per generar superioritat. Aquí entre Jan Prat i Joan Avellanet encara no veig massa química, es nota que hi ha talent, com no Joan Avellanet, ja sabem que és un jugadoràs i que és el metrònom d'aquest equip. Ens falta una miqueta potser més de col·laboració o d'entendre's amb Jan Prat perquè comencin a baixar una miqueta més, per oferir línia de passada, per generar superioritats, perquè és que s'estan perdent una de pilotes aquí que ja t'han condemnat al partit.
1: Fins ara no han tingut el partit cap dels dos i Joan Avellanet, de fet, té targeta groga. Compte que hi tornarà el Júpiter, pilota llarga, la torreteria Dani Sánchez, molt atent aquí. Ivan Fuentes, aquestes esquenes de Gerard Clerà i de Iñaki Arguello estan fent mal i molt de mal aquest Júpiter, que s'està sentint molt còmode a la Verneda. La torna a jugar l'equip Barcelona i l'intentava penjar llarg, l'intentava ajudar Dani Sánchez, la treu a servei de banda. Iñaki Arguello, pràcticament a la línia de córner, serà servei de banda a favor del Júpiter. Aprofito per comentar ràpidament la resta de la jornada. Va guanyar l'Atlètic Vilafranca 3-2 ahir al Cap Llarg, ja el coneixem, l'Atlètic Vilafranca. La Cope va guanyar 1-0 contra el Poblesec. El Cambrils, que ens va dir Alberto Triquero, que tot que vingui de pujada a segona catalana, té diners i serà un equip combatiu. El Sant Feliuenc, 2-1, compte que la penja, ara seguim repassant.
0: Sant Feliuenc, ells i Galí, també.
1: Sí, va baixar com el FIO Cooperativa. Intentar tornar a penjar el Júpiter, la treu, la intenta refusar el Sant Boià, juga el 6, juga Iker del Júpiter, que juga enrere cap al seu lateral, la intenta penjar en llarg, compte que guanya l'esquena Christian, la intenta baixar, però és fora de joc, tu ho has dit, Dani. Sí, per sort, perquè estan pitant pocs, només portem dos i estan veient una d'esquenes importants, dèiem, Sant Feliuenc, que guanyava 2-1 contra el Vilaseca, que ve de pujar a la segona catalana. Rapitenga, Camp Juliu, s'està jugant ara mateix, i també s'està jugant ara mateix Vilafranca. Escó va guanyant ja 2-0 els vilafranquins, un altre candidat a tornar a pujar de Lligalet.
0: I per la tarda?
1: Per la tarda, doncs els dos recent ascenguts, el Sporting Gavà contra el Bon Pastor a les 6. Bon Pastor, ja el coneixerem la setmana que ve, que juga contra la Galció Cooperativa, perdoneu.
0: Doncs cares noves, cares noves, sí. En aquest grup 3 de la primera catalana competitiva. No m'agraden ni un pèl, els equips que baixen de la Lliga.
1: No, i tots estan al mateix grup.
0: No baixen precisament perquè siguin rivals dolents, tubets, al contrari.
1: No, és que la Lliga Elite està tan igualada que el Júpiter feia un punt més i es salvava, així de clar. I per cert, el Sant Boià, que jugarà contra la Rapitenca, veurem com queda avui davant del Camp Juliu. La recupera justament el Sant Boià, Joel Poto juga enrere cap al seu porter, cap a Ivan Fuentes, veurem què fa un dels capitans del Sant Boià. Juga cap a Iñaki Arguello, l'altre central de l'equip d'Alberto Triguero, que avança amb la pilota.
0: Pressió més timidana del Júpiter.
1: Sí. Home, ha de baixar el ritme en algun moment perquè està sent asfixiant. Va jugar Jan Prat, Àlex dels Sants. Veurem què fa. Juga amb el capità, amb Joan Avellanet, que la torna cap a Jan Prat, que estava una mica mal col·legat, i li acaba la pilota a Gerard Clara, Àlex del Júpiter, que torna aquí a la Verneda. Jan Prat, un altre cop. Juga ara cap a Iñaki Arguello. Primers segons de calma que té el Sant Boià. Intenta una passada filtrada cap a Ivan Rodríguez, però ja la recupera el Júpiter, que surt volant absolutament. Patrick Chico cap a Gurrea, un dels golejadors del Júpiter, que s'intenta anar a la seva marca. Juga enrere cap a Patrick Chico. Veurem què fa Patrick Chico. Juga cap a Christian, aquest lateral carriler. Torna Patrick Chico. I ara sí, sembla que l'ha intentat recuperar el Sant Boià, però no, res, la torna a tenir Patrick Chico. Juga enrere cap al lateral dret, cap a Biel. Biel que l'ha intentat penjar, l'ajuda molt bé Gurrea. També hi va Dani Sánchez que decideix entrar a l'àrea, està sol Gurrea.
0: Buf.
1: La falla claríssima, Gurrea. Ha sigut un moment de tensió perquè estava tan sol davant de Ivan Fuentes, estava pràcticament a un metre del porter del Sant Boià i l'ha enviat alta. El nou del Júpiter serà servei de porteria pel Sant Boià.
0: S'estan generant moltes accions que a més no tenen massa perill de fora de joc perquè no siguin jugadors que estiguin buscant trencar una línia en profunditat, sinó que recuperen la pilota, posa una passada que pot semblar no tan perillosa, però que genera un duel, que aquests xocs físics és que s'estan perdent tots, o sigui, tots els duels corrent enrere s'estan perdent tots.
1: Sí,
0: o sigui,
1: totes les esquenes.
0: Crec que no s'està netejant bé el joc i s'estan generant unes accions a dins l'àrea que com al final són duels de xoc de cos a cos, que la pilota no saps on anirà, es genera un rebot, que el Júpiter, que és qui està de cara, està molt més còmode en aquest joc. S'estan generant moltes accions on el Sambuia no està sabent respondre a signatura pendent. Aviam avui com es soluciona això. Ofensivament encara no acaben d'encaixar les peces a la banqueta per moure coses, sobretot més de cara a la segona meitat. Doncs tenim jugadors com Suli, una sí. cara coneguda.
1: Venia Parenzuela, aquest golejador que ve d'Airun. Sí, també Manu Hidalgo, Izan Maldonado.
0: Correcte. Es mouran coses. Estic segur que sí. Alberto Triguero vol encara veure coses del seu equip, que ha fet una pretemporada una miqueta de menys a més, amb algunes derrotes, amb algunes victòries,
1: sí.
0: però que crec que enyora molt el talent ofensivament. No perquè no hi hagi sobre la gespa, sinó perquè a més era un talent consolidat. Nil Linares, Saliu, Eric García... Són baixes molt sensibles. El mateix Nil Linares, a la seva sortida, va explicar que sortia per buscar noves experiències.
1: Sí. Va, que juga a Noa i Múdia, intenta jugar el Poto, a veure si hi ha aquest talent ofensiu que comentaves. Res, la recupera el Júpiter, deia, Dani, perdona.
0: Doncs sí, la Sota, Sergi La Sota, que també era un futbolista de molt talent, sí. amb la pilota...
1: Jugant a Polònia, el Sergi La Sota.
0: Es va explicar que sortia per motius personals, però bé, sí. estava clar que, vull dir, tenia molt més recorregut futbolísticament, i després altres perfils com Òscar Enxado o un David Aragón, que crec que enyoraran, perquè no era, almenys aquesta temporada, un títol superindiscutible, però tenia dies i era un líder, això està clar.
1: Sí, sí,
0: tenia dies molt bons.
1: Sí, sí, i tenia uns reflexes que a vegades potser sí. el joc de peus no era el seu millor, però et feia unes parades.
0: No, era
1: absolutament
0: líder.
1: Salvadores, però Ivan Fuentes també és un gran porter, no crec que hagi pogut fer gaire cosa en aquests dos primers, i hem sumat l'alta d'Arturo Picasseño, porter mexicà, amb experiència sí. martinenc i Igualada. Va, que juga el Sambuia, que ha de remuntar, minut ja 28 de partit aquí a Sambuia en joc, Sambuia 0, Júpiter 2 aquí a la Verneda. Juga Gerard Clarà, l'ex del Júpiter justament, amb Joan Avellanet, el capità, que està d'esquenes i juga enrere cap a Iñaki Argüeso. Iñaki Argüeso, que tenia la pilotada llarga, molt complicada, està molt atent. Cristian, és molt difícil trencar aquesta defensa del Júpiter, que a més és que reacciona rapidíssim, surten volant els jugadors.
0: Potser perquè el Júpiter ha baixat una miqueta més el ritme, però ara el domini del partit el té el Sambuia i sobretot el té amb
1: sí,
0: pilota.
1: Però li falten les ocasions, li falten les ocasions.
0: És sí, però a poc a poc. El Sambuia és el que dèiem d'Alberto Triguero, a la temporada passada era igual. Començava els partits de mínims i sobretot amb pilota, es anava posicionant, es anava fent gran, es anava posicionant a camp rival, fins i tot baixava una miqueta el ritme del partit i l'accelerava quan volia. És així, amb pilota.
1: Mira que juga Joan Avellanet, vinga Rubén Rodríguez, que intenta avançar dintre l'àrea. Té la terra Rubén Rodríguez, la intentava penjar, serà servei de córner. Molt bona passada, filtrada de Joan Avellanet. Ha estat una mica lent Rubén Rodríguez per tenir una ocasió clara de rematar, però serà servei de córner que posarà justament en joc el mateix capità, Joan Avellanet.
0: I tindrem aquí una miqueta de polèmica, en el bon sentit de la paraula. Rubén Rodríguez i Manu Hidalgo, ex-Cope,
1: sí?
0: que es veuran les cares amb la Cope directament en aquesta categoria, tornen als derbis.
1: D'aquí poc més d'un mes, a
0: sí,
1: l'octubre.
0: Tornen als derbis, moltes ganes d'aquest derbi. Sí. Que calent.
1: La penja Joan Avellanet, els punys del porter del Júpiter, els punys d'Axel. Però la torna a tenir el Samuel, la torna a tenir Joan Avellanet en aquesta banda dreta. Té l'opció de penjar-la, juga enrere cap a Gerard Clarà, que intenta tornar aquesta paret, la juga Joan Avellanet dintre l'àrea, no hi ha fora de joc, la penja Joan Avellanet. Era un intent de xut enverinat que s'acaba anant alta, compte que sembla que s'ha fet mal. Patrick Chico s'agafa el genoll, el capità del Júpiter.
0: Sí, l'acció aquí ha sigut molt bona i m'ha agradat molt ara el Sambuia, sobretot perquè aquest córner, tot i que no hagi acabat en gol, crec que la centrada, els jugadors estaven molt millor posicionats, s'ha recuperat la pilota ràpidament, s'ha generat una altra acció. Individualment, Joan Avellanet, ja sabem que és un jugador en el futbol amateur, perquè és que és un jugador tremendo, és un jugador tremendo.
1: I que és de la casa, tota la vida aquí, el
0: sí,
1: Sambuia.
0: No, se l'ha generat aquí. Llavors, el Sambuia és això, poc a poc, amb espais, anar guanyant metre a metre, metre a metre, però sobretot amb pilota i dominant el partit, perquè aquest caos que t'estava plantejant el Júpiter, a jugar-lo home a home, crec que és un error tremendo.
1: Es recupera Patrick Chico, que discutia amb Vicenç Urumí sobre aquesta teòrica falta que li han fet. Juga Axel, el porter del Júpiter. La torna al central, el porter juga amb Sergio Peña, el central esquerre del Júpiter. Juga amb el seu lateral, juga amb Rubén, que la intenta penjar en llarg, ho ha fet molt bé Patrick Correa, però acaba recuperant el Sambuia. La intenta penjar directament Ibi, però va a les mans del Júpiter. Es desespera una mica el Sambuia, que vol intentar retallar distàncies el abans possible. Direm la frase que està, que el 2-0 és el resultat més enganyós del futbol. Tant de bo sigui així.
0: Ja està, la primera de la temporada. Així. La primera, quantes vegades es dirà aquesta frase a la temporada de Sambuia en joc?
1: Espera, que va el Júpiter. Juga el seu davanter, juga l'11. Juga Gurrea, que la intenta penjar. Ara ho fa bé Ricard Cabrera, que acaba traient un córner en aquest intent de centrada que intentava ficar el davanter del Júpiter, un dels golejadors l'any passat a la Lliga Elite, que serà justament l'encarregat de penjar-la. Encara no pugen els jugadors del Júpiter, pugen ara sí les Torres, que són sí, Sergio sí. Peña i Òscar Oliver.
0: Torres, veteranes i múscul, perquè això a mi em ve de cara, i de defensar a l'àrea i tremolo.
1: Va, que l'hem de treure. Penja Gurré a favor del Júpiter. Veurem com va corteta, surt...
0: Ui,
1: molt fluixet aquí, Ivan Fuentes. Ha intentat anar a punys i no l'ha acabat donant, sort que el rebot ha favorit els interessos del Sant Boià, que ja la refusa. Molt bon control ara del jugador del Júpiter, molt controlador. Del número 16, intenta atacar, ara juga Cristian.

0: El lateral dret la penja, intentarà rematar el 4, és fora de joc. És fora de joc d'Òscar Oliver, que sabia que Tadal, el central del Júpiter, serà pilota per Sant Boià. Petit error, aquí d'Ivan Fuentes, que tenia parra de punt, ja ha anat només amunt i no l'ha acabat donant.
1: Sí.
0: Ja la juga el Júpiter, el Sant Boià.
1: A mig gas tenjaran aquí dues molt clares. La primera, la veritat, és que ha sigut sort, perquè era molt, molt clara l'errada. Crec que en sortia també en posició dins l'àrea, defensant l'àrea. És que s'han vingut a baix amb la pilota i amb l'atac del Júpiter. No ha sortit bé aquí Ivan Fuentes, que per mi està signant un molt bon partit, sobretot
0: sí, sí.
1: En sortida, està molt atent, crec que està on ha d'estar. S'ha equivocat ara sortint de punys i hi ha hagut un moment de confusió amb el rebot, de que precisament és que hi havia dos jugadors al segon pal del Júpiter sols.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí,
1: només
0: sí.
1: Era enviar-la cap a dins, però s'ha quedat la pilota d'una manera.
0: Tampoc s'ho esperaven, jo crec.
1: Sí, màgicament s'ha quedat la pilota d'una manera que, mira, que no l'han vist entre el sol i la tensió del moment, però
0: sí,
1: vaja,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Això era, podia haver estat el tercer, si algú hagués tingut la pilota de cara.
0: Sí que és veritat que la primera sortida ha dubtat una mica Ivan Fuentes, però a partir d'aquest mig error ha estat molt atent en aquestes esquenes que segueixen. Ara ja fa uns minuts que no, però han seguit apareixent a la defensa del Sant Boià i ho ha salvat molt bé el porter. Intentava el servei de banda llarga al Sant Boià, compte que remata Rubén Rodríguez, fora. Era molt complicat aquest remat que intentava amb l'exterior a l'exdavanter del Ciutat Cooperativa. Aprofitem, ara que estem al minut 33 aquí a la Verneda, Sant Boi en joc, al Júpiter que va guanyant 0-2, per anar-nos al Pau Gasol, per al nostre Sant Boi, amb l'Adrián Vázquez. Com va l'embol cooperativa Sant Boi, Adri?
2: Doncs un inici molt esperançador del nostre Humboldt Keynet Cooperativa Sant Boi, 7-4 al marcador, minut 18 ara mateix de la primera meitat. Un Humboldt Keynet Cooperativa Sant Boi que corre més que l'any passat. Mira, ara justament allà Mireia Llepes fa un penal que comissava els 4 gols d'avantatge per les locals, però com dèiem, un inici molt pragmàtic, un equip que està defensant bé, un equip que està sabent córrer i detectant les pilotes també per intentar robar-les, i de moment bona actuació de les nostres, bona actuació de l'equip que dirigeix l'Albert Ruart, contra un equip, com dèiem, que l'any passat va aconseguir la permanència de manera molt sobre d'aquesta categoria, que té jugadores com la Dorsal 55 Badia, que és una jugadoresa, i tot i així, molt bona imatge de les nostres, que de moment, com dèiem, minut ja 19 de partit, 7-4 guanyen.
0: Doncs bones notícies que ens porta l'Adri, amb un rival molt i molt exigent, tant i com ens comentava l'Albert Roar aquesta setmana a Ràdio Sant Boi. De moment aquí juga el Júpiter, ha fet una jugada Iñaki Arguello, el central del Sant Boià, regatejant dintre l'àrea, que sort que s'ha anat, perquè tenia dos jugadors pressionant-lo. Juga el Júpiter, juga Cristian amb el seu central, amb Òscar Oliver, cap a Patrick Chico, que ha baixat a rebre, Sergio Peña ara, el central esquerrà, juga amb Biel que tapa la pilota, la intenta recuperar el Poto, però se'n va Biel, que tenta la passada llarga, juga cap a Dani Sánchez, el golejador d'avui per partida doble, falta clara ara d'Iñaki Arguello, i segona targeta groga del partit, la primera per Joan Avellanet, la segona per Iñaki Arguello. Quin mal està fent Dani Sánchez en aquestes esquenes, Dani, no, si no ho entenc.
1: Sí, de nou són aquestes accions, a l'esquena sobretot dels centrals, ara que s'ha vist el Sant Boià uns quants minuts en pilota i una mica amunt, ha tornat a pujar a línia de nou, i aquí és on ens han enxampat de nou a les esquenes. Crec que la falta ha estat clara, tampoc ha sigut un xoc com per enviar el jugador a l'hospital,
0: no,
1: que no. Es deixi a terra. O sigui,
0: es recuperarà Dani Sánchez.
1: Sí, esperem que estigui bé, no hi ha hagut com un cop claríssim, potser ara es fa mal com de l'espatlla, del braç dret, esperem que estigui bé. En el xoc no s'ha apreciat que hi hagi com res molt clar, però ha caigut a terra una mica violentament, també per la velocitat de l'acció. Esperem que segueixi bé, vull creure que estarà bé, i aquí està una mica el problema, no? En aquestes accions, ara que puges la línia, han d'estar concentrats al 100% tot el partit, perquè si no,
0: sí, sí.
1: Se t'escapen, Albert.
0: És que ha sigut la tònica, de moment, d'aquests 30 i pocs minuts que portem de partit, les esquenes. Dani Sánchez és un jugador molt mòbil, recordem que teòricament començava d'extrem, i està sent punta ara que es recupera el dorsal número 12 del Júpiter. Per tant, s'ha de vigilar molt, també intentar tirar aquesta línia fora de joc si es vol ser agressiu, perquè s'ha de ser-ho ara que anem 2-0 en el marcador. Haurà de fer canvis, Alberto Triguero. Jo crec que la xerrada de la mitja part serà ja força intensa, la de l'entrenador del Sant Boià. Es prepara per penjar-la el Júpiter, es prepara per penjar-la Iker, i també 11, Gurrea. Veurem qui la penja al final.
1: Hi haurà bronca, Albert.
0: Hi haurà bronca, sí. Al final la penja Iker, aquesta centrada lateral va directa a les mans de Bey Fuentes. Aquí sí que atent el porter del Sant Boià, que intentava una altra pilota llarga, molt atent Rubén Rodríguez, però ara s'ho pensava. Al final sí, la penja en llarg, intenta guanyar-la Rubén Rodríguez, que demana fora de joc als centrals del Júpiter, però res, s'està passant una mica de força Ivan Fuentes, perquè nota les mans d'Àxel, del porter del Júpiter. Juga Sergio Peña, que torna enrere cap a Max, cap a Àxel, perdoneu, el porter del Júpiter. Max està a la banqueta del Sant Boià.
1: El Samoyà clarament encara crec que s'ha d'equilibrar, o sigui, serà una temporada llarga per endavant, sí. És un equip, ja sabem com és el Samoyà, que no només juga i competeix, sinó que juga i juga bé.
0: Sí, sí, o sigui, sí, la... i ha començat amb el duel més exigent, de moment està sent bastant difícil donar la cara, veurem si aquests segons 45 minuts es poden canviar les coses.
1: El tema és aquest, que ni la temporada que passada l'equip era o va ser capaç de transformar-se d'una jornada a una altra, va ser qüestió de treball i de confiar dia a dia a dia a dia a dia en aquest projecte que tenia l'Alberto, i crec que aquesta temporada en aquest aspecte serà similar, però que s'ha d'engegar abans. Que ja sí, dic, sí. Potser després és la jornada 2, anem al Baptista Milà, es guanya...
0: Compte que hi va el Júpiter, una altra esquena, intenta tapar la banda dreta, l'extrem del Júpiter, rematava el 8, rematava Patrick Chico, la tren molt bé, Clara. Sembla que coneix el seu exumplent del Júpiter. Ara és falta sobre Joan Avellanet i és groga. Groga cap a Iker, cap a l'interior del Júpiter. Potser, mira que ens va bé, eh? Ens va bé els interessos que tingui una groga al mig del Júpiter, però... massa exigent. Mira que l'àrbitre d'avui, el Hansa Jaup, estava deixant jugar i aquí no s'ha pensat, ja té la groga.
1: Doncs sí, jugarà el Samoyà de nou amb la pilota. Recordem que s'està perdent la Verneda, s'està perdent el camp del Júpiter per 2-0. Ha sigut un inici molt complicat, amb moltíssim ritme dels locals, que doncs han començat a dominar el partit com ha volgut, la veritat, sobretot a partir d'aquest ritme i amb jugades de moltíssima velocitat. Ara han baixat una miqueta, un pèl, crec que perquè el partit, o almenys no veuen que perilli massa, però de tant en tant es van activant i enviant algunes pilotes en profunditat que ens estan fent partir i el Samoyà a remuntar-ho.
0: Escoltem unes petites xiulades perquè demanàvem mans de Joan Avellanet, però ja la recupera el Júpiter en una altra pilota llarga, molt bé, Ivan Fuentes.
1: Està molt atent al final del partit, al final, el partit del Samoyà, o almenys el que queda. Defensivament passa molt per això.
0: Per sí, sí, perquè estigui atent.
1: No perdre cap marca i que Ivan Fuentes jugui la meitat del partit fora de l'àrea i refusant, perquè quan... és que el Júpiter viurà d'això, viurà que Ivan no surti, viurà que s'aeri un duel, que xoqui espatlla amb espatlla i aviam què passa en aquest rebot.
0: Són molt ràpids, En una passada es plantava sol Gorré davant d'Ivan Fuentes, sol que el porter del Samoyà ha estat molt atent, que jo crec que el minut 1 no s'esperava aquella esquena, però ara ja està completament atent per qualsevol pilota llarga que pengi l'equip barceloní. Serà pilota pel Samoyà. Ja la posa en joc Joan Avellanet, que juga cap a Iñaki Hueso, cap a Gerard Clarà, que intenta avançar, ara supera la línia del mig del camp. Gerard Clarà, que s'ho pensa, juga amb Jan Prat, que s'intenta refer de la seva marca, juga amb Clarà i Clarà cap a Hueso. Hueso, que torna a passar la línia del mig del camp, juga amb Ricard Cabrera, la passada és una mica dolenta, Ricard Cabrera, que aconsegueix aguantar la pilota, intenta jugar en llarg cap a Ibi, que la podria aguantar a la banda esquerra, fora de joc.
1: S'havia tirat una desmarcada en profunditat, que no hi havien vist, o almenys no li havien prolongat aquesta acció. Després, Ricard Cabrera, que no tenia alternativa, l'ha posat en llarga cap a un Ibi, que tornava i tornava correctament en fora de joc. Bé, a poc a poc, però hi ha moments del partit, o sigui, així com a l'inici no veia el Samoyà, ara estic veient petits reflexos, petits moments del Samoyà de la temporada passada, més ben dit, el Samoyà d'Alberto Triguero.
0: Sí, ha sigut un vendaval, els primers minuts del Júpiter, però a poc es va assentar l'equip d'Alberto Triguero.
1: Que també et dic, en aquesta categoria, qui dura aquests minuts?
0: No, ningú.
1: Aquests minuts, pocs equips, algun te l'aguanta, però que no et facin cap gol amb aquest inici del Júpiter, ostres, és que ha sigut intens, de molta qualitat, i sobretot és que els ha sortit tot de cara.
0: Mira, acabo de veure que Serín Saliu està al camp.
1: Que està al camp?
0: Està al camp. Ostres. Acabo de veure per Instagram, està mirant el partit.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Aviam si el veiem.
0: Després el saludem, està allà a la grada, estem nosaltres a l'altra banda, però està Serín Saliu, ex del Samoyà, o què fes la temporada passada del Samoyà?
1: Ara mateix no sabem què exactament. No. Aquí hi ha un tema, no sabem si contractual o és un tema... No ho sé, que estrany. Vull dir, si podem fer una cosa perquè es vesteixi de cura a la mitja part i sortir la gespa, ho gestionem. Perquè li vindria molt bé el Samoyà.
0: No sé si aquesta història que he penjat a Instagram és per cridar el Samoyà en el sentit de tornem a fitxar.
1: Sí, tu creus? Que
0: no ho sé, tant de bo.
1: Home, jo no el vaig veure gens
0: o
1: malament.
0: O potser és que forma part del Samoyà, és una pregunta que li haurem de fer a Alberto Triguero a l'acabar el partit. Tant de bo sigui una victòria. De moment, 0-2 aquí a Samoyà en joc, minut 41 de partit aquí a la Verneda. Juga Iñaki Hueso, que per Ricard Cabrera, al lateral esquerre, està aguantant la pilota al Samoyà en el seu propi camp. Intentava pressionar tímidament el Júpiter, però juguen enrere cap a Iñaki Hueso, que té metres per avançar. Cap a Gerard Clarà, l'ex del Júpiter, un altre cop per Hueso. Hueso al mig, cap a... la intenció era Jan Prat, però acaba Vicenç Urumí. Jan Prat, ara sí, intenta jugar amb Noa Imúdia. No, juga amb Ibi, a la banda esquerra.
1: S'han tornat a canviar de banda.
0: Del Marianao. Sí, no?
1: Ibi i Noa s'han tornat a canviar les bandes. Ara Ibi per la dreta i Noa per l'esquerra.
0: Doncs la segueix jugant el Sant Boià, que aguanta la pilota, intenta trobar el forat. Gerard Clarà cap a Iñaki Argüesso un altre cop. Iñaki Argüesso cap a Ricard Cabrera. Ricard Cabrera cap al mig, intenta jugar amb Noah Imudia. Molt atent Sergio Peña, que refusa la pilota. Va Cristian a lateral del Júpiter, intentava la pilota llarga, com sempre ho fan, que ràpid juga el Júpiter. Però res, vinga, va, que la recupera el Sant Boià. La torna a tenir Iñaki Argüesso. Arrafà de la pressió de Patrick Chico. Juga amb Joel Martí. Joel Martí que intentava una passada que era molt ambiciosa cap a Noah Imudia. Intenta recuperar la pilota, no marca en falta, la recupera Joel Potu. Joel Martí.
1: Queixa't per una possible falta, però que...
0: Bueno,
1: jo crec que hi havia contacte. Ja està,
0: si no l'ha marcat, no l'ha marcat. La penja Rubén Rodríguez. Molt bon gir de l'ex del Ciutat de Cooperativa. Va Noah Imudia, intenta encarar el nou jugador, el Sant Boià, el 18. Se'n va, juga amb Joan Avellanet, rebota a l'esquena de Patrick Chico, serà córner.
1: Molt bé, d'això es tracta, de generar un canvi d'orientació, una passada en curt, acabar una acció. Ara comença a fer bastant calor per aquest sol i crec que els jugadors sí. Ho començaran a notar. Recordem, és el primer partit de la temporada, encara fa falta molt rodatge, però molt bé aquí un Joan Avellanet, que per ahir no passen els estius ni els hiverns, i sempre està a punt.
0: Sí, escalfen per cert, ja jugadors del Sant Boià, escalfen Suli, i després comentem la resta, perquè serà servei de córner. La penja Joan Avellanet, intenta la jugada en curt, remata Gerard Clarà, molt aval el remat de l'excentral del Júpiter. Veus, Dani, els tenim aquí a l'esquerra, els jugadors que escalfen del Sant Boià. De moment a la banqueta tenim Arturo Picassany com a porter suplent, Max, que m'imagino que és Max López, el fill de Pedro sí. López, que jugava a l'amateur B, que ja no està competint aquesta temporada, Pedro González, el noi de Sant Boi, i Pedro González, escalfant Abde, que de moment crec que no el veiem, el número 10, el nou fitxatge, Benyat Palenzuela, que sí que està escalfant, un dels jugadors estrella que ve del Real Irún. Saures, Àlex Saures, el jugador juvenil. Sí, ha vingut a estudiar aquí a Barcelona i ha elegit el Sant Boià i ens alegrem. I també Manu Hidalgo, l'ex de la COPE.
1: Estic enyorant una miqueta més d'un Vicenç Oromí, que avui té un repte molt gran, perquè crec que està abandonant a la posició en la que jugava l'any passat. És un jugador molt intel·ligent, és un jugador que juga molt bé d'esquenes, molt treballador, que al final el 60-70 que sol jugar el juga al 100%, sí, sí. Que perd poques pilotes, de veritat que és un jugador que qualsevol entrenador voldria tenir. Sí, sí. Però aquesta nova posició està patint una mica de moment.
0: I va ser una de les bones notícies de la temporada passada. De fet, en el primer partit de Triguero contra el Natació Terrassa va trencar aquella sequia golejadora que tenia el Sant Boià, que es va passar 6 o 7 partits sense marcar. Ell va marcar...
1: No és un nou de moltíssims gols, perquè crec que l'equip requeria en aquell moment que el nou treballés.
0: La penja Gurrea, aquesta centrada lateral, i intenta anar al cap dels centrals, molt atent Ivan Fuentes, que li cau a les mans, intentava tornar a jugar en llarg. Estaven intentant connectar, Rubén Rodríguez i Ivan Fuentes en aquestes pilotes llargues, però és que amb les dues torres que té el Júpiter, que com a centrals, que són Sergio Peña i Òscar Oliver, és difícil que Rubén Rodríguez, que no és el davanter més alt del món, pugui guanyar alguna pilota.
1: Impressiona,
0: i tant. Vinga, que juga el Sant Boià, la juga al central, la juga el dorsal número 16, la juga Iñaki Argüesso. Estic confonent amb el 16 i el 14, m'hauré de posar ulleres. Era Jean Prat el que jugava, l'intentava penjar en llarg, que la treu Sergio Peña. Sí, una mica. I que estem una mica lluny del camp, la talla molt bé Ricard Cabrera, aquest intent de contraatac del Júpiter, la té ja Joan Avellanet. Ara sí, amb Joan Prat cap a Joel Martí, cap a Potu. Potu que té a Noah Imudia, que se li escapa la pilota, serà servei de banda a favor del Júpiter. No acaben de connectar i van, l'escoltem de fons, m'imagino que ho han escoltat els oients, que anima els seus companys.
1: Sí, hi ha hagut un error aquí en el control i és el que dèiem, és el rodatge, vull dir, és una acció molt senzilla. Potu recupera la lluita, li posa una passada en cura a Noah Imudia per començar a generar una miqueta aquí entre lateral i extrem, falta el control. Bé, primer partit de la temporada, honestament...
0: Primer partit, gran rival... Sí, resultat difícil.
1: I que crec que en aquests 45 minuts el Sant Boià ha canviat moltíssim. És el que més m'agrada d'Alberto Triguero, que a vegades sense fer canvis és capaç de moure l'equip o de generar coses i que va creixent. Vull dir, és un Sant Boià que a l'inici estava patint molt i ara en pilota, quan tenim el xiulet de la mitja part, sí. L'equip ha crescut.
0: Xiulet de la mitja part, ho ha marcat a l'àrbitre del partit. Estem aquí a la barrera de Sant Boià en joc. Va guanyant el Júpiter als nostres. Va guanyant el Júpiter 2-0 davant del Sant Boià. En un partit que ha començat molt malament pel Sant Triguero, minut 1 ha marcat Dani Sánchez i minut 9 ha repetit el dorsal número 12 del Júpiter. A poc a poc s'ha anat sentint més còmode el Sant Boià, que ha pogut tenir unes possessions més llargues, però de moment no ha tingut cap ocasió molt clara de gol i tot segueix amb aquest 0-2 a favor dels jupiteristes, a favor dels barcelonins. Nosaltres aprofitem aquesta mitja part per connectar a Sant Boi en joc en aquest carrusel que estem fent amb l'Adrián Vázquez, que està amb la molt cooperativa Sant Boi, està amb el Pau Gasol. Fa uns minuts ens portava bones notícies perquè les santboianes anaven guanyant. Doncs en aquesta mitja part us deixem amb ell narrant aquest partit, que veurem com evoluciona per les de Sant Boi. Adrián, tot teu.
3: Som-hi.
2: Doncs aquí ara mateix temps mort, ha faltat 30 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanyen les nostres encara 8-6, és veritat que s'han apropat al Cardedeu, però és veritat que al final un parell d'aturades de la nostra portera han mantingut aquest marcador, que és molt valuós, que és molt positiu després d'una primera meitat, on una molt bona imatge d'aquest projecte renovat del Humble Keinet Cooperativa Sant Boi. Com dèiem, 30 segons, atac ara a favor de l'equip que entrena Albert Ruart, i de moment que, com a curiositat, estàvem veient a la grada el Quique Soriano, l'equip de temporada passada, està veient el que era el seu ex-equip, estava aquí a les grades en una primera meitat, on, com dèiem, és veritat que queda molt poca cosa de l'equip que ell va tenir la temporada passada, de l'equip que la temporada passada va aconseguir amb molta tranquil·litat la permanència aquesta Lliga Catalana Or Sènior Femenina. Comença i torna el joc, últim atac pel Sant Boi per intentar ampliar la diferència a 3 gols abans del descans, que seria una diferència brutal. I la jugada per banda i la tirada claríssima. Quina jugada més ràpida del Sant Boi, jugada a l'extrem. I l'Alba, que no pot anotar aquest 9è gol al partit. Primera meitat de molts pocs gols. Intenta anar-te per dins la Mireia, Esco Frank. Queden 5 segons i sembla que el partit morirà aquí. La primera meitat morirà aquí. Queda un llançament final i serà molt complicat anotar en aquest llançament final. I què anirà si no? Doncs l'Ariadna Ruart anirà a intentar anotar aquest llançament final. Pilota, el llançament, l'atura, la portera. Descans al complex esportiu Pau Gasol. Descans 8-6, guanya el Sant Boi. Partit de pocs gols, aquesta primera meitat. Han predominat i han guanyat les defenses dels atacs, però de moment bona primera meitat, bons minuts del nostre equip. Bons minuts de l'Ariadna, bons minuts de la Mireia, bons minuts de l'Alba, bons minuts de la Martina, que és una jugadora juvenil que, jugant al lateral, estava fent una bona participació en aquest primer partit amb, com dèiem, la categoria absoluta, és la seva primera participació. I també bons minuts de la porteria, amb dues porteries, estan també influint molt en el resultat final. Explicàvem abans de la transmissió, mentre està en descans el partit que perd el Sant Boià al camp de Júpiter, explicàvem abans de la transmissió les dificultats i el repte majúscul que és mantenir la categoria aquesta temporada a la Lliga Catalana Or Sènior Femenina. Per tot. En primer lloc, pel canvi d'entrenador, com dèiem, el Quique Soriano ja portava diverses temporades i coneixia tant l'estructura de l'equip com l'estructura en si de la Lliga, i és una pèrdua important, tot i que l'Albert Ruara és el president també de l'equip i està més que capacitat també per ser l'entrenador. Les coneix de sempre, les jugadores, les ha vist créixer, i ja era l'entrenador, per exemple, del primer equip masculí. I també pel tema de la confecció de la plantilla, per les dificultats que ha tingut aquest any el Humble Keinet Cooperativa Sant Boi per confeccionar la plantilla aquesta temporada. Explicàvem al principi, no vull passar-ho per alt, són 7 jugadores que continuen de 14, o sigui, la meitat de la plantilla s'han anat, 5 jugadores juvenils per completar el roster o la convocatòria, i després han tornat 5 jugadores, també, que no estaven la temporada passada, que ja havien passat per les categories bases del Humble Cooperativa Sant Boi. Doncs han tornat 5 jugadores a l'equip. Baixes importants, la de Merche, la portera. També baixes importants al pivot. S'han anat dues de les tres pivots que eren titulars l'any passat. Continuen jugadores com la Telma i continuen les capitanes Mireia Llepes i Ariadna Ruart, que va ser la màxima golejadora del Sant Boi la temporada passada. És l'emblema i la líder d'aquest equip, i continua en aquesta temporada. Porta 4 gols en el partit d'avui, sent importantíssima, 4 dels 8 gols, per entendre una mica el domini i una mica la importància que té l'Ariadna Ruart en aquest equip. Quan ara mateix es fa el silenci en aquest complex esportiu Pau Gasol, com dèiem, el descans seria una victòria importantíssima, començar aquesta temporada amb victòria. Expliquem també el funcionament de la Lliga per tots els oients. Són dues fases. Una primera fase on d'aquesta Lliga Catalana Orsenders Femenina, on l'equip Sant Boià si queda entre les quatre primeres, ha aconseguit la permanència. I llavors seria una segona fase per intentar lluitar per l'ascens. Si no aconsegueix quedar entre els quatre primers llocs en aquesta primera fase, en aquests primers partits, aquest grup B, s'hauria de jugar després una segona fase per intentar no lluitar per baixar la categoria. O sigui que és molt important aquesta primera fase perquè, tal com va fer l'equip que l'any passat entrenava el Quique Soriano, l'any passat van aconseguir la permanència en aquesta primera fase i la segona fase va ser més de gaudir una mica també de l'esport, que és un dels missatges que abans de començar em deia també l'Albert, la necessitat de que aquestes jugadores s'enamorin de l'handbol, s'enamorin també del que és jugar en equip. Així que tot parat ara mateix, al descans, 30 minuts queden de partit, 8-6, guanya el Sant Boi. Important també aturar a la 55, el dorsal 55 del Cardedeu, Badia, el 56. El Cardedeu és veritat que és un equip molt físic, s'està veient, o sigui que són jugadores que es veuen molt més formades a la categoria. Només dir que la portera del Cardedeu té pràcticament 30 anys, o sigui que pràcticament doble l'edat, per exemple, a la Martina que ha debutat avui en partit oficial amb el primer equip. Així que, com dèiem, el partit ara mateix al descans, 8-6, i em diuen des del camp de futbol del Júpiter que ja estan tant l'Albert com també el Dani preparats per aquesta segona meitat. Així que tot vostre, companys, Albert, Dani, què s'espera d'aquesta segona meitat al camp del Júpiter?
0: Gràcies, Adri. Doncs esperem una remuntada, encara que està difícil, perquè el Júpiter està sent un gran partit. Justament, expliquem als oients de Ràdio Sant Boi que el retras en el duel de l'Handbol Cooperativa Sant Boi ha fet que les mitges parts coincidissin,
1: no?
0: Clar, si hagués començat a les 12, que era el previst, justament quan nosaltres acabem aquesta primera part a la Verneda, començava la segona part allà, al Pau Gasol, on de moment bones notícies, Dani, va guanyar l'Handbol Cooperativa Sant Boi 8-6, i mira que l'Albert Roar ens va dir que el Cardedeu era un senyor equip, i de moment va perdent el Pau Gasol, que té aquesta màgia de Sant Boi.
1: Cardedeu serà un senyor equip, però l'Albert Roar és un senyor entrenador, i un senyor president, vull dir, partit de baixa notació, val a dir, un 8-6, però bé, mentre es guanyi és igual que sigui amb 8 gols que amb 70, honestament, o sigui, l'equip... Els equips els hi demanem guanyar, quants més gols millor, però sobretot guanyar aquí la Verneda. Doncs de moment es poden fer moltes lectures del que està passant. Jo crec que la millor notícia és que els 45, tot i anar perdent, encara es pot somiar o pensar en puntuar. Ni que sigui un punt, has de fer una segona part radicalment diferent al que estem veient, no en el sentit de què fa el Sant Boi amb la pilota. Crec que és aquí on ha de créixer el que estava fent en la segona, el segon tram de la primera meitat, que era créixer amb la pilota, posicionar-se, jugar en camp rival, viure en camp rival, començar a afluixar-los, baixar el ritme, dominar el partit. És aquí on el Sant Boià es farà gran. Un partit de correcalles, un partit de molt ritme, els hi matarà i segurament sortirem d'aquí escaldats amb un 5-0. Llavors,
0: espero,
1: pensem
0: no,
1: en dominar el partit, en fer una segona part molt diferent, en marcar ràpid, has d'anotar un gol per escurçar aquestes diferències com sigui i pensar en somiar, escolta, i si no, sobretot mantenir les bones sensacions, provar coses des de la banqueta, que és la primera jornada, Albert,
0: sí,
1: i el
0: sí,
1: que volem, o almenys la meva prioritat és que l'equip se senti bé amb la pilota.
0: Sí, no, i que si espera aquest partit, que tot anava bé. O sigui, sí, encara tenim temps de remuntar, ens queden 29 jornades per davant.
1: Exacte.
0: I no significa que el Sant Boià baixi ni que s'hagi de fer fora Triguero, ni molt menys.
1: Quan quedin 6 jornades i estem en descens, allà hi ha nosaltres...
0: No cridis el mal temps.
1: No, però imagina't que estem en aquesta situació, allà ja, doncs, avisarem, posarem l'atenció, ja direm és el moment i que s'ha de guanyar sí o sí, perquè quan toca guanyar, es diu.
0: Sí, sí.
1: I avui
0: sí,
1: potser no és una superprioritat guanyar contra potser dels equips que baixen de la Lliga Elite, el seu
0: fos
1: camp, juntament amb la Cope, el millor. O, vull dir,
0: I el Vilafranca, que té un pressupost que que no sí. tenen ni no té mi... la Copa en 4 anys.
1: Sí, dels 4 millors equips, potser el Júpiter i la Copa són, per mi, els ous més durs d'arribar al moll.
0: Sobretot però... la Copa, factor de Níjar, que afecta molt.
1: Sí,
0: però el Júpiter
1: i
0: ja és un
1: equip... Júpiter aquí. Sí. I el Júpiter aquí. Llavors, són dos escenaris que són dels més difícils de tota la primera catalana que tindrà aquest Sant Boià. De moment no estem veient o no hem vist massa jugadors escalfant sobre la gespa, els hem vist constantment durant aquesta primera meitat. Jo crec, honestament, i això també és una aposta meva, no trigarem massa en veure el Soli, sobretot sí. per equilibrar una miqueta al mig del camp. Veig una mica partit aquest doble pivot entre Jean Prat i Joan Avellanet. Amb aquesta distància amb un Vicenç Urmí que no s'acaba d'adaptar, que si punta, que si enganxant, crec que sobretot ha tocat poca pilota i és un jugador que és treballador i per tant és participatiu, i llavors no m'estranyaria que en aquesta posició es quedés un dels dos de punta, crec que Rubén Rodríguez almenys avui, i que sigui Soli qui estigui enganxant una miqueta més a prop de Beanet i Brat.
0: Aprofitant també que just han coincidit els descansos aquí a Sant Boi en joc amb el Futbol Club Sant Boià i l'embol cooperativa a Sant Boi, li hem de donar la culpa als àrbitres perquè si no haguessin arribat tard estaria ara mateix connectant amb l'Adrián Vázquez, i és el que farem ara mateix. Adri, l'Albert Ruan ens va comentar que l'equip era molt jove, que tot era nou, que el partit seria molt difícil perquè Cardedeu és un dels equips forts de la categoria, però de moment van guanyant, no? No sé què ens expliques.
2: Sí, sí, de moment l'equip està, jo no diria sorprenent, sinó perquè, tot i ser un equip nou, és un equip competitiu. O sigui, algunes de les jugadores porten molt sense el club, algunes de les jugadores coneixen la categoria, com pot ser la Mireia, com pot ser l'Ari, com pot ser també la Telma, com pot ser també l'Abril. O sigui, són jugadores que porten molts anys aquí al club, però és el que diem. És tota una sorpresa perquè que el primer partit de la Lliga ja funcioni d'aquesta manera l'equip, són jugadors que no es coneixen. O sigui, en esports en equip és molt complicat unir d'aquesta manera i fer aquests mecanismes tant en atac com en defensa com en un esport tan físic i tan canviant com és l'handbol. Per tant, de moment sorpresa, de moment estan funcionant tots molt bé. És veritat que avui està corrent molt bé el Handball Planet Cooperativa Sant Boi, que imagino que també és una de les premisses que tenia l'Albert Ruara ara que ha agafat la direcció de l'equip. L'any passat amb el Quique, és veritat que era un equip que apostava més per atacs posicionals, i això a vegades, quan tens jugadores de molta qualitat, et pot sortir bé, però no sempre et surt bé. I aquest any és veritat que han intentat robar i córrer, està sent de moment una de les característiques o senyes d'identitat d'aquest equip. I de moment també a la porteria, la veritat és que per mi sí que està sent una sorpresa. Veiem la baixa de la Merche a l'inici, és una baixa molt sensible. L'any passat va ser mitja permanència la Merche, eren mínim 10 parades per partit, el que portava l'equip, i a sobre que és una jugadora que portava tota la vida aquí. Motius laborals, evidentment, no oblidem que això són jugadores que no se sap, però poden que no arribin a ser professionals i necessiten seguir o treballant o estudiant. I a més, i per això la Merche va, pel que m'han dit, amb molt dolor, però va haver de deixar l'equip perquè principalment ja no viu ni aquí a Sant Boi i se li feia molt complicat el tema del transport i poder venir a entrenar i tal, i és una jugadora compromesa que si no pot venir a entrenar no volia només venir als partits, i estem amb una jugadora i una portera juvenil que crec que si continua així serà la protagonista del dia. Després el vídeo que penjarem a xarxes també amb el millor la capitana i amb l'Albert, i després que els nostres oients i seguidors ho puguin veure, però si continua així el partit pot ser una gran sorpresa i una important victòria si acaba així d'aquesta manera. Ara, companys, acaba de començar la segona meitat justament ara, s'acaba de donar inici, han escurçat una mica també el descans, pel que dèiem del retard dels àrbitres a l'arribar aquí al complex esportiu Pau Gasol. Minut 31 ara mateix de partit, 8-6, guanya el Sant Boi, ataca el Cardedeu.
0: Doncs t'anirem donant pas, Adrià, a veure si ens segueixes portant bones notícies, perquè aquí de moment no en tenim, però ja surten els jugadors al terreny de joc, de moment surten els del Sant Boià, i Dani, estem veient ja el Soli, veurem per qui està substituït, però el dorsal número 8 que debutarà en aquesta nova temporada.
1: Doncs sí, m'he d'apuntar aquesta victòria. També està Manu Hidalgo sobre la gespa, llavors hi haurà diversos canvis de posicions. En principi, potser Suli, o almenys el seu rol...
0: Jo crec que canviarà per Jean Prat, no?
1: Era enganxant, i Manu Hidalgo potser és qui ocupa aquesta... Veurem, aviam... Suli és més un perfil complet que Manu Hidalgo. Manu Hidalgo potser és un jugador amb més vocació ofensiva. En principi podria enganxar Manu Hidalgo i Suli quedar-se al costat de Vallanet, però veurem, perquè crec que els dos poden fer
0: perquè, aquest rol. Sí, tu ho has dit, Suli pot fer de mitja punta, però és un perfil més de tot campista, perquè és un jugador molt potent físicament. Jo crec que seran Jean Prat i Vicenç Jurumí, ara ho intentarem comprovar. De moment,
1: sí,
0: jo no veig el 16, no? No, el Jean Prat sí que està.
1: Doncs qui no veig és Rubén Rodríguez, eh?
0: Doncs sí. Potser se'n va Vicenç Urumí a la punta ja fixa.
1: Sí.
0: Entra Manu Hidalgo, però també... Manu Hidalgo, un altre cop, jo portem dos. Hem de veure on entra
1: Suli. Sí que el veig. Està en Manu Hidalgo, està en Vicenç Urumí.
0: Està Joan?
1: Dos. Què passa aquí? Potser és...
0: Veus a Joan?
1: No.
0: Crec que han canviat. Ostres, a Joan perquè veig el braçalet al braç d'Ivan Fuentes.
1: Sí, doncs sorpresa, és una cosa que no ens esperàvem. Sí que pogués entrar Suli, no ens acabàvem de quadrar les matemàtiques. Amb aquesta entrada també de Manu Hidalgo, llavors és Joan Avellanet, per mi, un dels millors jugadors. Potser ha tingut algunes molèsties físiques o... No sé, ha considerat Alberto Triguero que no era el seu moment o...
0: Però es trobava bé físicament, sí.
1: Sí, al final és, repetim de nou, és el primer partit de la temporada, poden estar passant moltes coses. Ara, quan encara no ha sortit el Júpiter i el Sant Boià està a cercle central, doncs es cridesant-se una mica entre ells, el cos tècnic, donant aquestes últimes indicacions, doncs posant-li ganes, no?, perquè això es capgiri. I veurem com es dibuixa tot, perquè tenim diversos canvis, potser segurament sigui Jean Prat al final qui acompanyi Suli.
0: Sí, segur, perquè Jean Prat està al terreny de joc. Jo crec que és Joan Avellanet el que s'ha anat a la banqueta.
1: Clar, ha sortit Joan Avellanet. I qui més ha sortit?
0: Rubén Rodríguez, no?
1: Pues Rubén Rodríguez al 19 i el tenim aquí sobre la gespa.
0: Ah!
1: Aquest és el tema, llavors ara si farem una miqueta...
0: I Vicenç Jurumí en solta el 9, no?
1: Estava amb el grup, fa
0: si...
1: no res, escalfant.
0: A veure
1: però...
0: si ho han anunciat.
1: Ara és que precisament s'estan anant a la banqueta. Doncs sí, crec que és Vicenç Jurumí, l'estic veient assegurat a la banqueta. Crec que és Vicenç Romil que està assegut a la banqueta, si no m'equivoco. L'he de veure a 50 metres, pràcticament, perquè la posició d'avui...
0: A veure si ho anuncien els speakers.
1: És la que és, però sí, si no m'equivoco, és Vici qui es queda a la banqueta. No, mentida, si el tenim sobre la gespa. Mentida.
0: Està fent invents, aquí hi ha Alberto Triguero.
1: Hi ha algú a la banqueta que té el cabell com el Vici, ho sento.
0: Mira, tres canvis, de fet, al camp. Un serà el central, de fet, se'n va Iñaki Argüeso, un dels centrals.
1: Una mica superat per moments.
0: Sí. També hi ha canvi al lateral esquerre. També se'n va Ricard Cabrera. I ara ho anirem comprovant. De moment posarà la pilota en joc el Júpiter. De fet, ja ho posa. Surt a pressionar Rubén Rodríguez. De moment juga el 20. El 20 del Júpiter juga la pilota Galeano.
1: Segueix igual aquesta punta d'atac amb Rubén Rodríguez i Vici enganxant. Ibi per l'esquerra.
0: Avança Jean Prat, avança amb la pilota, entra dintre l'àrea el 16, intenta el xut a les mans del porter del Júpiter d'Axel, deies, Dani, perdona.
1: Sí, Jean Prat, estigui a l'alçada de Suli, acompanyant-se. Hem tingut aquest canvi.
0: Entra Max per Ricard Cabrera.
1: Entra... Correcte.
0: El número 2, nou fitxatge, per cert, deia que era Max López, no, és el nou fitxatge que ve del primer equip de l'Hospitalet, compte que ara justament se li escapa. Ha sortit la pilota, perquè bona sort que sortís la pilota de servei de porteria, serà pilota per Ivan Fuentes, perquè se li havia escapat a Max en aquesta primera jugada de partit. És un dels dos fitxatges, Max.
1: Perdona, el que no enganxava era precisament això, que ha marxat Noah i Mudio, i està Manu Hidalgo fent d'extrem, que és una posició a la qual a la Copa no estàvem acostumats a veure'l jugant en aquest rol. No sé si és que vol provar noves coses, si és que en altre moment de la seva carrera com a futbolista també ha estat en aquesta posició. Ho dèiem, que és un jugador amb molta capacitat ofensiva, llavors no m'estranya que pugui o que sigui capaç de moure's bé en aquesta posició d'extrem, que era el que no ens encaixava. Llavors, el que diem, Rubén Rodríguez en punta, enganxant Vicenç Urmiera, doble punta en aquesta pressió d'atac, també vol fer una passada endavant ofensivament amb Manu Hidalgo jugant d'extrem, es queda Ibi per l'esquerra i Suli amb Jean Prat.
0: Doncs gràcies per les aclaracions, Dani, perquè ha fet un canvi de sistema. Alberto Triguero ha canviat a Noah i Mudia i ha entrat Manu Hidalgo d'extrem i també ha canviat a Joan Avellanet, que és un canvi sorprenent.
1: Sí, sí, sí, sí, aviam, després no fem rodes de premsa que durin mitja hora, però si la poguéssim fer seria un tema de debat interessant, perquè Joan Avellanet no està sobre la gespa quan potser dins d'un Sant Boià, que sabem que canvia molt any a any, és dels indiscutibles.
0: Sí.
1: Primer, que té el braçalet de capità, i això diu molt.
0: A veure, si remunta el partit, no crec que Joan Avellanet s'enfadi, ni molt menys.
1: No,
0: ni
1: no,
0: tampoc s'enfadarà si no el remunten. Ara hi ha falta a favor del Sant Boià, ha arribat tard, és groga de Galeano, groga del 20 del Júpiter, en aquest intent de refús no ha acabat donant la pilota i li ha fet la falta a Vicenç Urumí. Ganes també de veure a Max Rodríguez, el dorsal número 2, que ha entrat al lateral esquerre, substituint a Ricard Cabrera, perquè ve del primer equip de l'Hospitalet, o sigui, de tercera federació, i és un noi que és de Sant Boià, que és de la ciutat. Així que és el que volia també el president Joan Avellanet, que la gent de Sant Boi jugués també el Sant Boià.
1: Sí, no li ha agradat, no li ha agradat Alberto el que veia. No crec que això sigui definitiu, que ara el que estem veient sobre la gespa, passi el que passi, sigui l'onze inicial de la propera jornada. Vull dir, ja sabem, per exemple, quin tipus de jugador i la cama esquerra que té Ricard Cabrera, llavors...
0: La penja Ibi, aquesta pilota en llarg, l'acaba controlant Rubén Rodríguez, que tenia una bona posició, estava una mica escorat a la dreta, però el bot li ha fet una mala passada i serà servei de porteria pel Júpiter, la posarà en joc Axel.
1: El que volia dir, només, que s'han de provar coses i ja està.
0: Sí, sí, sí, no tens res a perdre, ja. Vas 2-0, minut 47 de partit. Aquí se'n mou en joc el Júpiter, que s'ha avançat per partida doble de la mà de Dani Sánchez, minut 1 i minut 9. És veritat que després no ha tingut... Ha tingut un parell d'ocasions, ha tingut una molt clara a Gurrea, que estava sol davant d'Ivan Fuentes i ha acabat rematant alt. Però jo crec que és del minut 30, Dani, el Júpiter no ha tingut ocasions clares, clares.
1: No, ha baixat moltíssim el ritme, també perquè l'inici ha sigut
0: trepidant,
1: o sigui, ha sigut una bogeria. També has de saber jugar amb el teu resultat, o sigui, el futbol, tant que has de saber apretar com que has de saber jugar amb el resultat. Tu vas guanyant 2-0 a un gran equip de la primera catalana, ostres, calma el partit, vull dir, potser no han de passar tantes coses.
0: Compte aquest mal control de Max Rodríguez, canvia la pilota, juga Galeano, està sol davant d'Ivan Fuentes, la treu a la línia Gerard Clarà, intenta refusar-la, l'està salvant, mare meva, el Sant Boià, la que acaba de treure el Sant Boià, que ha tingut tres ocasions claríssimes al Júpiter, l'ha tret sota la línia Gerard Clarà, crec que després l'ha tret sota la línia un altre cop a Poto o un dels laterals, ha sigut espectacular, es salva el Sant Boià, eh?
1: Se'ns ha aparegut la verge aquí en aquesta acció, una acció que no semblava molt perillosa, i després el
0: compte segon... que la penja el Júpiter, la refusa ara sí Mac Rodríguez, que la primera jugada havia tingut una mala passada, però ara l'ha aconseguit refusar bé, serà servei davant a favor del Júpiter, deies, Dani.
1: No, res, és una acció que no semblava de massa perill, però aquí és on el Júpiter està fent-se perill al Sant Boià, que són en aquestes accions que sembla que no passarà res o que no hi ha control de l'acció i després al rebot se'ls estan emportant de cara. O sigui, sempre hi ha un jugador més del Júpiter o un jugador més atent a l'acció involucrat i s'estan emportant moltes pilotes, i aquesta ha sigut un miracle, eh? Se'ns ha aparegut
0: sí, sí.
1: La versa.
0: Esperem que ens doni vida, perquè això sí, esperem que sigui així, que revifi una mica els ànims de l'equip d'Alberto Triguero, perquè l'han salvat en dos cops i era el 0-3, i un 0-3 ja sí que és molt més definitiu que un 0-2. Providencial serà clara, la que salva, mira, mal control ara del jugador del Júpiter, li cau la pilota a Max Rodríguez, intenta la pilota en llarg a Vicenç Urumí, res, ha defensat molt bé el central del Júpiter, el dorsal número 4, que és Òscar Oliver.
1: Sí, en aquest xoc de trens...
0: Difícil guanyar.
1: Sí, era difícil guanyar, i a més s'ha anat una miqueta la pilota, l'acció que no s'ha prolongat, almenys com tocava pels Araparí, la grada ara del Júpiter, que es ve amunt, tambors, gent que anima, aplaudiments, volent moure això entre la graderia, que tothom s'hi sumi, i hi ha sectors, com sempre, a les grades de tot, gent més tranquil·la, gent que més crítica, gent més superparticipativa, gent molt, doncs, que anima, però és el que deia, en veig sana d'un camp del Júpiter que em mola.
0: Apreta un altre cop el Júpiter, intenta anar-se per la banda esquerra, la treu molt bé Poto, que juga amb Suli, que intenta jugar amb Rubén Rodríguez, que la intentarà aguantar, l'aguanta Rubén Rodríguez, el davanter del Sant Boià, la recupera el Júpiter, la recupera Patrick Chico i torna a jugar el Júpiter, la juga el número 20, la juga Galeano, que avança per la banda dreta, la perd i la controla ja el central del Sant Boià, intenta tocar Suli, res, la torna a recuperar el Júpiter, la torna a recuperar el número 4, la intenta recuperar Òscar Oliver, que intentava una passada molt llarga i complicada cap a Gurrea, serà servei de banda a favor del Sant Boià.
1: Sí, el que és molt interessant per mi és que ara Manu Hidalgo té 45 minuts per guanyar-se la titularitat com a extrem. És una cosa que no m'hauria plantejat mai quan vam veure que arribava al Sant Boià. Al final és un jugador que jo crec que si canvia de club de la COPE al Sant Boià és perquè està buscant un projecte a Sant Boi que li faci ser titular. És un jugador molt talent, que té gol, no sé, a mi m'agrada molt, però no me l'esperava d'extrem, mira, el qual tenim a la carrera.
0: Jo és el jugador que li he vist marcar el millor gol en aquestes categories.
1: Sí, quingulàs.
0: Gol de xilena l'any passat, el segon quingulàs. Partit de la Copa a Lligalit davant del Vilafranca. A veure si pot repetir també aquí Sant Boi. Si se'n va de la Copa, per almenys que se'n vagi el Sant Boià, que es quedi aquí a la nostra ciutat. Compte que taca Patrick Chico, el capità del Júpiter, juga amb Dani Sánchez, el golejador d'avui. Se'n va Dani Sánchez, se'n va de la seva marca, se'n va del 4, se'n va de Pedro González, acaba traient-lo Pedro González, però l'àrbitre interpreta que aquestes empentes són falta a favor del Júpiter, per
1: sí,
0: cert.
1: Sí, però ve aquí, ve aquí en la intensitat.
0: Sí, sí, ho hem comentat una mica per sobre, però Pedro González, el central nascut a Sant Boi, ha substituït a Iñaki Argüello en aquesta parella de central, junt amb Gerard Clarà. Com els dos són rossos, crec que l'ha tret Gerard Clarà, però potser també l'ha tret la que comentava abans, Miraculosa, potser que també l'ha tret Pedro González. Jo crec que ha sigut entre els dos, que un l'ha tret Gerard Clarà i l'altre Pedro González. Sigui com sigui, no ha sigut gol, que és l'important.
1: De bombers dins l'àrea, pràcticament.
0: Sí, sí. I ara falta perillosa, a favor del Júpiter, la que ha provocat justament Pedro González, i la picarà Dani Sánchez, que poseu el hat-trick. Ha marcat els dos primers gols.
1: És tremenda, per on trata.
0: Va Dani Sánchez, el 12 del Júpiter. Xuta Dani Sánchez, golaç.
1: Quin golaç.
0: Golaç absolut. No de Dani Sánchez, sinó de Iker. Iker Sánchez, el número 6 del Júpiter, que ha acabat rematant aquesta falta lateral i ha marcat un absolut golaç el número 6 del Júpiter. Una pena perquè el Sant Boià, que podria començar remuntant aquesta segona part, i un golaç de falta directa després d'aquesta falta provocada per Pedro González, acaba provocant el 0-3 aquí a la Verneda. Júpiter 3, Sant Boià 0.
1: Què vols que et digui? L'alçada, la força, la intensitat perfecta en aquesta falta, t'ho he dit abans que la piqués, és boníssim per un dretà. I ha arribat un dretà, doncs, que l'ha enviat pràcticament per l'escaire, ha volat Ivan Sánchez, però és que era molt complicada, era molt complicada. Què vols que et digui? Era una falta executada pràcticament a la perfecció. Potser per centímetres no estem parlant de la falta perfecta, però era gairebé imparable, massa espai.
0: Sí, sí, poc pot fer Ivan Fuentes aquí.
1: Sí, no, poca cosa, la veritat. Res més a dir, al final estàvem somiant amb que es pogués aconseguir algun punt. Crec que sempre sí, s'ha de voler fins al final. Ara es posa molt difícil perquè havies de ser tu, havia de ser el Sant Boià qui marqués un gol al començar el partit. Te l'han fet bé, ara els minuts que queden, crec que sobretot a no baixar els braços, a voler ser de nou aquest Sant Boià que estava veient els últims minuts, que estava tenint la pilota, que estava dominant el partit, que estava sent molt participatiu, molt treballador, i almenys
0: vinga,
1: que s'hi
0: perd. Vinga, intenta sacar el Sant Boià, li cau la pilota a Rubén Rodríguez, la cau controlant el 19, res, la refusa el 5 del Júpiter, la refusa Biel, deies, Dani.
1: No, res, això, que almenys intentem d'aquesta probablement derrota, per desgràcia, fer una lectura positiva, que és que els 90 minuts que el Sant Boià ha estat avui aquí a la Verneda ha intentat jugar al futbol, ha tingut bé la pilota.
0: Vinga, aquesta dintre l'àrea el Sant Boià, la intentava rematar la xilena Rubén Rodríguez, li estava a punt de caure a Ibi, però res, la refusa la defensa del Júpiter, la controla Pedro González, que intenta penjar directament, se'n va cap a Poto, l'acaba refusant un cop més la defensa del Júpiter i l'acaba salvant sota la línia de banda. Va Dani Sánchez, que se'n va de la seva marca, intenta refer-se de sol i no ho aconsegueix. Se'n va Dani Sánchez de dos, falta. Com està jugant Dani Sánchez?
1: Mare meva.
0: La mare que el va varir ja ho podria haver fet en un altre partit.
1: Sí, sí, sí, no, ara més que estava aquí sol contra dos, s'ha tret un retall per dins i la falta. Saps quan veus un jugador que li dius, és que avui li està sortint.
0: És que està enduiat.
1: Li està sortint.
0: Marca dos gols, li surten arregats.
1: Sí, sí, sí. No es pot fer res. Aplaudir-li i dir-li, mira, ja ens veurem a la tornada al Baptista Milà.
0: I tant de bo estiguis menys enduiat. Aprofitem, esperem primer aquesta falta lateral que penja el Júpiter, la controla Gorresa, li escapa, serà servei davant de favor del Júpiter. Ara quan hi hagi una ocasió una mica menys de perill, ens anirem amb la molt cooperativa Sant Boi, a veure si ens porta millors notícies l'Adrián, perquè de moment estan guanyant. Aquí ja ho tenim difícil. Serà servei davant a favor del Júpiter. Veurem com acaba aquesta jugada. La posarà en joc Biel, el central del Júpiter, el lateral. La penja directa a l'àrea, compte que hi va Gorrea, està el central també, la controla, acaba refusant el Sant Boià, dures penes, la té sol a l'esquerra el Júpiter, la refusa ara sí Gerard Clarà, intenta sortir la contra, vinga Suli, Suli que juga a Manu Hidalgo, la primera pilota que toca, li torna Suli, Suli que la intenta penjar llarg, molt complicada Suli, molt complicada aquesta, la recupera el Júpiter, la recupera Iker que acaba de marcar un golaç de falta, Iker que juga a l'àrea extrem perquè era davanter, Dani Sánchez, Dani Sánchez un altre cop amb Iker, Iker que gira la pilota cap a Cristian, Cristian que controla cap endavant, pot jugar amb Correa. Cristian que intenta avançar, serà servei de banda a favor del Júpiter. Ara sí, vinga, ens anem al Pau Gasol. Adrián Vázquez, com va l'handbol cooperativa Sant Boi? P Potser l'hem pillat a contrapeu. Ara a l'Adri no passa res, segueix jugant el Júpiter. La controla Gurré, Gurré amb Cristian. Cristian, la treu Ibi, servei de banda a favor del Júpiter.
1: Sí, es queixava abans d'un cop a Rubén Rodríguez en l'acció aquesta d'abans que deies que estava buscant una xilena pràcticament que era un miracle. S'estava queixant d'un cop una mica per la zona de l'estómac dels budells. Ara el tenim recuperat i avui, aviam, és un jugador amb moltes taules, que ostres, a la Copa ha jugat molt i en molts escenaris molt complicats. Llavors, es sabrà refer, crec que li falten molts minuts, podrà marcar molts gols en aquest Sant Boià, però avui, entre aquestes dues torres, doncs està una miqueta incòmode.
0: Sí, és que està sent un partit.
1: Bé, Suli.
0: Dur. Molt bé, ara Suli. Intenta jugar amb Manu Hidalgo, que s'intenta refer la seva marca, res. Se'n va d'una i té una altra davant. Compte la passada. Està molt bé aquí Vicenç Rumí pressionant el porter, però l'acaba refusant. Axel, serà el Rumí pressionant el porter, però l'acaba refusant. Axel, serà el

0: Ara sí, el Pau Gasol, Adrián Vázquez, què ens expliques de l'handbol?
1: Doncs partit emocionant, no. El següent aquí al complex esportiu Pau Gasol, 14-14, ara mateix és el marcador, a falta de 15 minuts pel final del partit. Competint molt i molt bé l'equip Santboià, l'equip que entrena l'Albert Ruart. Hi ha hagut minuts i moments delicats, perquè per un moment, amb 12-14, s'ha posat dos gols per davant el Cardedeu, reacció rapidíssima de l'equip Santboià, liderat per Martina i també per la Marta Ariaza, i ara intenta posar-se novament per davant les nostres, és atac pel Santboi per intentar posar-se per davant, com dèiem, 14-14, queden 15 minuts pel final, tot obert aquí al complex esportiu de Gasol.
0: Doncs que segueixi l'emoció i si pot acabar amb victòria de l'handbol cooperativa Santboi, millor que millor, perquè seria la bona notícia d'aquest diumenge que estem vivint aquí a Santboi en joc. Ahir ens vam portar la bona notícia de la COPE. Avui el Santboià ho tenia difícil i ara ho té encara més difícil, perquè va 0-3 aquí la Berneda perdent contra el Júpiter.
2: Ha baixat ara una miqueta el ritme del partit. Crec que aquest tercer gol li ha sentat malament, com és normal, anímicament, a un Santboià que estic segur que ha volgut moure coses aquests 45 minuts. Tenim més canvis. Ara haurem de veure qui surt i qui entra. Són dos canvis. Se'n va a la banqueta Rubén Rodríguez, pot ser, si no m'equivoco. Sí.
0: Sí.
2: Hi ha un canvi a la punta entre...
0: Benyat Palenzuela,
2: que anima els seus per veure si ofensivament poden fer alguna cosa. Llavors són dos canvis. Ofensivament també entra Ethan.
0: Doncs els jugadors més perillosos, ens deien des del club, Benyat Palenzuela, que va debutar l'any passat amb l'Iruna, segona ref.
2: De punta, ara.
0: Sí, de punta. I també el 7, l'extrem, Ethan Maldonado, que ve del Castelldefels. Entenc que ha canviat per Ibi, no? Per
2: sí.
0: El del Mariano.
2: Per Ibi i per Rubén Rodríguez. Canvis pràcticament home per home. O sigui, ara mateix sobre la gespa, el mateix, un bloc molt similar.
0: Doncs veurem
2: i apuntant, si... perdona, que talli, apuntant maneres a ser titular, em deies.
0: Sí, sí, completament. I Sam Maldonado, on ens deien del club, era com el fitxatge més il·lusionant que havia fet, amb experiència lligalita amb el Castelldefels, i Benyat Palenzuela ha marcat, segons la federació, perquè va de su inventa, veurem de comprovar amb el club, 4 gols aquesta pretemporada, va jugar amb l'Irun, filial de l'Irun, que va pujar a tercera federació, i va debutar amb el primer equip de l'Irun, que juga a segona federació, o sigui... Un home amb experiència, el que acaba d'entrar pel Santboià.
2: Sí, tenen bona planta, més, i se'ls veu, se'ls veu que tenen cos, que tenen ganes, que tenen experiència, o sigui, aviam aquests primers minuts què tal, l'Alberto, doncs segur que ho ha estat fent durant tota la temporada, potser els titulars han sigut els que millors sensacions t'han donat, però al final això comença de veritat a la jornada 1, i és a la jornada 1 quan els jugadors et demostren qui està per ser titular i qui potser ha de sortir des de la banqueta.
0: Sí, sí, completament.
2: Que avui dia en planters tan llargs i tants canvis, a vegades els jugadors més importants i qui decideixen els partits acaben sent els jugadors de la banqueta. És així, és una cosa que s'està parlant molt ara, que amb 5 canvis i planters de moviment que gairebé 2 equips, en la gran majoria de partits el decideixen la segona meitat, els jugadors que de veritat canvien els partits, mira Ferran Torres a la final del Mundial, són els jugadors que surten de la banqueta. Llavors, crec que potser ja el debat no és tant qui és titular i qui és suplent, sinó qui s'està quedant a la banqueta, perquè és qui pot decidir el partit.
0: Doncs tant de bo es facin un Ferran Torres, Ethan Maldonado i Benyat Palenzuela, encara que ho tenen difícil, haurien de fer un hat-trick per
2: pas
0: evitar aquest duel. De moment, té la pilota el Santboià, la intenta controlar Max Rodríguez, sembla que se l'escapa el control, però ha fet un bon regat per mantenir la pilota. Juga amb Suli, Suli amb Poto que la intenta penjar llarg, la intentarà ajudar Vicenç Urumí, que la pentina perquè lluites Benyat Palenzuela, però s'ha avançat molt bé. Òscar Oliver recupera la pilota al Júpiter, la té l'11, la té Gurrea, el doble Cristian per la banda dreta, Gurrea que s'ho pensa, se'n va cap a dins, juga per l'altra banda, la té Dani Sánchez que té oportunitat de xut, acaba les mans d'Ivan Fuentes, demanava una falta de Suli al públic del Júpiter, però no marca res l'àrbitre. Té la pilota Ivan Fuentes, que tornarà a jugar en llarg.
2: És el que dèiem, Hamza, que està deixant jugar, està deixant jugar. Aquí crec que Suli ha arribat una miqueta tard. De fet, és el golejador d'avui, que encara segueix estès sobre la gespa, queixant-se del cop.
0: Sí, del taló, no? No sé si l'ha trepitjat el Suli.
2: Sí, és que crec que ha arribat una miqueta tard. Ja havia xutat, havia sortit la pilota, l'acció no tenia més perill. Llavors ha semblat que potser buscava aquí la falta perquè el xut se'n anava fora, però és que crec que ha arribat amb intensitat una miqueta tard.
0: Escalfa Abde, per cert, el dorsal número 10 del Santboià, i ara que tenim l'Izam al Donaldo prop. Quina planta, eh?
2: Sí, és el que et deia, tots dos.
0: Per ser un extrem.
2: Tots dos. L'11 i el 7, els dos, ostres, se'ls veu a...
0: Mira que penja la pilota. Gerard Clarà intentava la passada llarga cap a Benyat Valenzuela, però res, s'ha anat per servir de porteria. Deies, Dani, perdona.
2: Dins d'un Sant Boià molt jove, que al final una feblesa normalment de ser molt jove és que físicament et falta
0: sí, múscul, pes,
2: et falta, quilos. Sí, et falten quilos, et falta certa experiència...

0: o tens algunes errades, han pres decisions, doncs els dos em donen com molta confiança. Propera jornada del Baptista Milà.
1: Rapitenca,
0: a les 4 de la tarda.
1: Allà estarem, des de Som Joc.
0: Sí, el dia 26, setmana que ve.
1: Setmana que ve, i el FIO Cooperativa, pels oients aficionats a l'equip de Javi Calvo, juga a les 6, Camp del Bon Pastor, a Barcelona.
0: Sí, els friquis com nosaltres, d'ara endavant, els dissabtes, hem canviat una miqueta d'horaris de Sant Boi en Joc, podem arribar a començar una miqueta abans...
1: I farem carrusel.
0: Estendre'ns fins quan faci falta, i sobretot dissabtes a les tardes, als que us agradi el futbol i el bon futbol, doncs Sant Boi i Cope seran molt protagonistes.
1: I diumenge també debut a la Sant Boiana.
0: Correcte.
1: Com no, a la nostra ciutat, el Degà, sempre present. Veurem com ens ho muntem, que tindrem un cap de setmana fort d'esport. Juga Manu Hidalgo pel Sant Boià, recordem, aquí Sant Boià en Joc, 0-3 guanya el Júpiter a la Verneda. Juga ara Vicenç Olomí, que intentava la passada cap a l'esquerra, torna enrere cap a Jan Prat, que veurem què fa. Jan Prat ara sí, juga cap a la dreta, cap a Max Rodríguez, el fitxatge de l'Hospitalet, la penja Max Rodríguez, no hi ha ningú, el segon pal la protegirà el davanter del Júpiter, la protegirà Llur, sembla que no pot més, Dani Sánchez, demana el canvi.
0: No, s'han portat un cop fort, porta unes quantes faltes que ha tret, que al final vulguis que no, tot i que tinguis la pilota i això t'impulsa, ja són uns quants cops, ha sigut un partit molt dur. Insistim que, tot i que ja estem al setembre o mitjans de setembre, camins l'agost, mare meva, camí d'octubre fa calor, segueix fent calor, jugadors ara que els veiem, imatge habitual de jugar i fer esport l'estiu, molt aigua sobre el cap, aigua sobre la samarreta.
1: No pot més.
0: I llavors, sí, no, i crec que descans...
1: Ah, és el Vin, perdoneu, Galeano.
0: Doncs que també surti...
1: Sí, perquè...
0: Que surtin els dos,
1: sisplau. Havíem vist que el 12 estava el pobre Dani Sánchez, que no podia més. Sembla que el Vin s'ha incorporat en això, ara que aprofiten els jugadors del Júpiter per beure aigua, i nosaltres aprofitem a Sant Boi en Joc per connectar amb l'Adrián Vázquez des del Pau Gasol, amb la molt cooperativa Sant Boi. Porta'ns bones notícies, Adri, sisplau, com van?
2: No són bones les notícies, companys. Me queden 9 minuts de partit. Ara mateix acaba de demanar l'Albert Ruar temps mort. Perd el Humboldt Cooperativa Keinet Sant Boi 17-19. Són dos gols ara mateix, un parcial de 0-2 a favor del Cardedeu, que ara és veritat que està demostrant, jo crec, una mica l'enteresa i una mica l'experiència a la categoria. Jugades madurades, jugades llargues, al límit del passiu, i són dos gols que han fet molt mal ara mateix a l'equip local, que veurem com reacciona, perquè en els dos atacs següents no han tingut resposta. El partit pot ser un punt d'inflexió o pot ser que no, perquè és veritat que abans, quan també el Cardedeu s'ha posat dos gols per davant, han sabut també donar-li la volta a la situació, però com dèiem, queden poc més de 8 minuts de partit, menys de 9 minuts de partit, i ara mateix les coses estan al marcador 17-19 per les nostres.
1: Males notícies, també era un partit molt difícil per les noies de l'handbol cooperativa Sant Boi, però encara tenen temps de remuntar.
0: S'ho passa...
1: S'ho
0: passa bé l'agrada del Júpiter, eh?
1: Sí.
0: S'ho passen bé.
1: Enveja sana, perquè aquí al reducte del Júpiter s'ho estava passant molt bé, estava fent aquests típics salts que, si ho arriben a fer d'esquenes, són com la Real Societat. Compte que juga Cristian pel Júpiter. Se'n va cap a Dani Sánchez, que sembla que estava lesionat o que estava cansat, però no, aquest home no para mai. Ens ha marcat ja dos gols i vol més. Esperem que no. Juga el 15, juga Sergio Peña, al central, cap a Òscar Oliver, cap al capità, Patrick Chico, que l'envia al mig cap a justament Dani Sánchez, que intentava passar tan llarg cap a Llur, però la treu el Sant Boià. Vinga, va, que hem de marcar un gol a portar-nos una alegria. Juga Suli cap a Poto, que no té passada, l'haurà de tirar en llarg. Se'n va directament cap a Sergio Peña, que juga cap a Òscar Oliver cap al porter Max és el nostre lateral, Axel, que em confoc amb els noms. Patrick Chico, que intenta jugar en llarg cap al 10, cap a Joel, que acaba d'entrar des de la banqueta. Què farà Joel? Joel contra Joel Martí. Joel, que se'n va de la Poto, aguanta Poto, segueix Joel, té la rematada, se'n va fora. Se la serveix de porteria per Ivan Fuentes.
0: Sí, tenia línia de xut, crec que estava retallant massa, llavors ja començava a escurar-se, tenia Poto sobre, no tenia massa espai, però sempre el Júpiter, distinció clara d'anar sempre a generar perill, sigui com sigui. O sigui, el Júpiter, no sé exactament com és aquesta relació entre Juanjo García, la grada i els jugadors després de baixar de Lliga Elite de primera catalana.
1: Compte que va el Júpiter, està sol Patrick Chico, que intentava regalar la pilota, arriba molt bé. Gràcies a Déu, Gerard Clarà.
0: sabíem el que deia, que s'havia comentat que avui era un dia important a la banqueta, l'estaf ho sabien, perquè tornem a retrobar-se amb la seva grada després d'aquest descens a Primera Catalana. Llavors era un dia on sentien que tenien la pressió. De fet, a xarxes el Juanjo deia que la pressió la tenia el Júpiter, no el Sant Boià, que el Sant Boià jugava fora de casa, que no tenia res a perdre.
1: Jo crec que coincideixo amb l'entrenador. En part,
0: però el Júpiter tenia aquesta pressió i de moment els està sortint un diumenge plàcid.
1: Per desgràcia nostra, Dani, perquè el Sant Boià no ha tingut ni molt menys el partit. Serà servei de córner a favor del Júpiter, la té Gurrea, que sembla que se li escapa la pilota, però ja estava ja Cristian atent per intentar centrar. Al final serà Gurrea, que la venja, compta que li cau la pilota, serà falta a favor del Sant Boià en aquesta agafada que ha patit Jan Prat dintre de l'àrea. La posarà en joc Ivan Fuentes. Ivan Fuentes cap a Pedro González. Pedro González, que juga amb Max Rodríguez. O Max Rodríguez, que no està tenint el partit, aquests minuts que ha entrat a la segona part, tant no ho pugui refer.
0: No, però tampoc no, ja et dic, no crec que hagi tingut massa accions per lluir-se. Llavors, és un planter bastant llarg. Després, el Sant Boià també és un club que ens acostuma que durant la temporada podem veure canvis, després hi ha jugadors que apareixen, que desapareixen, per diversos motius, no només ha de ser un tema futbolístic.
1: Laborals, també. Sí,
0: exacte, personals, etc. Llavors, hi ha un planter molt llarg, o sigui, avui hem vist ben bé 3 onzes amb moltes alternatives, no diré molt diferent, però hi ha hagut tants canvis que hem vist molts jugadors molt diferents sobre la gespa.
1: I hem vist que estava lesionat Joan Rubió, que va ser el primer fitxatge, compta que vinga, que entra Iza Maldonado, la intenta penjar, està sol Benyam Maldonado, s'intenta girar, està sol Manu Hidalgo, juga amb Manu Hidalgo que té rebat. Bona. Primera parada d'Àxel, vinga, va, que ha sigut la primera ocasió clara que té el Sant Boià. Ha sigut Manu Hidalgo en aquesta passada. Benyam Palenzuela, ho havien fet molt bé Vicenç Urumí i Iza Maldonado. Han aconseguit girar la pilota, ha rematat Manu Hidalgo ja amb una mica de complicacions. I ha parat molt bé, Àxel.
0: Doncs la primera que s'han trobat aquí, Benyat, Izan... L'han estat liant, li ha caigut al final dels peus a Manu Hidalgo.
1: Servei de córner a favor del Sant Boià, queda molt curtet, se'n va l'esmatx, gol!
3: No,
1: el pal! No pot ser. La que acaba de fallar Benyat Palenzuela estava sol sense porter perquè s'havia tret directament la pilota de les mans. Compte que hi va ara sí, Jan Prat se'n va fora. No sé com no ha entrat això, Dani. No sé com no ha entrat això perquè Benyat Palenzuela ha avançat l'intent d'agafar la pilota d'Àxel, no hi havia porter, ha rematat i li ha donat el pal. I sí, estava un met a centímetres de la porteria.
0: Ha sigut d'aquestes accions d'àrea que passen en mig segon, que gairebé no tens temps a reaccionar, sinó bàsicament que d'aviam què passa. Llavors ha entrat aquí amb tot, com un camió. El porter del Júpiter no és precisament gran, llavors li ha complicat molt l'agafar aquesta pilota i el rebot patapam anava violentament contra la porteria. Semblava que s'anava cap a dins escantat el gol. I jo també estava a punt de seguir-te el gol, però no, aviam, avui no és el dia de el dia del Sant Boià, perquè fins i tot en aquest rebot no acaben entrant.
1: Mala sort de Benyat Palenzuela, que de moment ja ens comença a deixar coses, Es nota que és un davanter consolidat. Mira, justament el nou era Vicenç Jeromí i acaba marcant
0: falta. Ara una mica incomprensible, sí. Crec que estava...
1: No sé en quin moment ha fet falta Vicenç Jeromí.
0: Jugant per la pilota, bé, ja sabem que és un àrbitre que està deixant jugar molt, ara aquesta... Ah, no, clar, és falta pel Sant Boià quan
1: se
0: l'emportava.
1: Que ha marcat Jeromí el braç cap a la dreta.
0: Exacte. S'estava queixant de per què no li ha donat la continuïtat.
1: Vinga, va, que la penja Joel Poto en aquesta falta lateral. Intentaran rematar els davanters del Sant Boià. La penja Joel Poto, va directa. Li han faltat una mica 15 centímetres més a Iza Maldonado per rematar i mira que salt. Anirà Pedro González a penjar-la.
0: Però m'estan agradant, aquests minuts, perquè es nota que aquests fitxatges que han sortit els últims sobre la gespa, que no només hi ha planta, sinó que també hi ha experiència, hi ha ganes, hi ha taules, ja et dic, a la que s'han juntat una mica de sobte
1: dins l'àrea. Sí, ara està molt millor el Sant Boià.
0: Hem començat a tenir les jugades de cara, hem començat a bretar, i sobretot sempre que tens una de perill...
1: Vinga, que la penja Joel Poto, la intentava pentinar Vicenç Jeromí, res, deies, Dani.
0: No, res, ara, més sobre la gespa, amb Vicenç, que també té molts centímetres. Benyat, Izan, Manu Hidalgo no és superalt, però també crec que físicament està molt format aquí per lluitar dins l'àrea. Doncs tenim una davantera que de sobte estava a la banqueta i que té un altre cos. Té un altre cos d'un Ibi i un Noa. Vull dir, de com hem començat el partit, dos extrems potser més petitets, més velocitat, més ràpids.
1: Ara més potència física, sí.
0: Sí, doncs jugadors més equilibrats en aquest aspecte que l'estan liant, a la que puguin.
1: Sí, completament. Ara que demanaven unes mans del jugador del Júpiter en un rebot i ara justament ataca l'equip barceloní. Se'n va el 10, se'n va Joel, que juga cap a la banda dreta, cap a Dani Sánchez. Veurem què fa el golejador d'avui. Se'n va cap a dins Dani Sánchez. Té el remat a les mans d'Ivan Fuentes. Molt atent i molt segur ara el porter del Sant Boià. Ivan Fuentes que busca el hat-trick i sembla que hi ha un jugador del Sant Boià dolorit. És el 5, és Gerard Clara.
0: Sí, aquí en aquesta acció que ha intentat perseguir, a mitja carrera hem vist com Keia es queixava d'un cop, també és un jugador, mira, davant el canvi. Davant el canvi, no sé quants canvis realment porta el...
1: Quatre, no, sembla?
0: El Sant Boià, però uns quants ja.
1: Sí, sí, jo crec que quatre. I crec que serà un canvi ofensiu, perquè realment ja no té jugadors defensius a l'equip d'Alberto Triguero, llavors crec que s'anirà Gerard Clarà i entrarà Abde.
0: Doncs un altre
1: alternativa. I també canvi el Júpiter.
0: Una altra alternativa per l'atac. Alberto, que està avui movent tot, crec que suposo que vol veure els seus jugadors, què li poden dir a un escenari difícil, com és aquí al camp, a la Verneda, al camp del Júpiter. Recordem que està perdent el Sant Boià per 3-0. Ha començat fulgurant l'equip local, marcant 2 gols en 2 accions a l'inici del partit. Després el Sant Boià ha calmat.
1: Hòstia, no pot ja reclarar, eh?
0: No.
1: És que estigui en molèsties, que no pot caminar.
0: No, també porta una càrrega física del dia d'avui super important, així que se'n va pel seu propi peu. El que dèiem, que ha començat molt bé el partit el Júpiter amb aquests 2 gols, després el Sant Boià, que tenia el domini, havia de marcar per sumir amb aquest empat, i un gol de falta, un golaç de falta del Júpiter, ha trencat aquestes il·lusions. 3-0.
1: Per cert, canvis també a la defensa del Júpiter. Ha entrat amb el 22 Daniel Llano i ha entrat amb el 18 a lateral esquerra Martí. Se n'ha anat Biel amb el 5 i se n'ha anat el gegant d'aquest equip, que és Sergio Peña, i ara s'ha anat Gerard Clarà, malauradament lesionat en aquesta primera jornada, justament quan tornava a la Verneda, perquè és un exjugador del Júpiter. Sí. Seria que ha entrat Abde, amb el dorsal número 10, un jugador ofensiu.
0: I ara, sí, el veiem pel mig, al cercle central, i jo apostaria perquè Suli... Sí,
1: el que se'n va a central és Jan Prat, no?
0: És Jan Prat, sí, jo anava a dir que era Suli, potser, perquè és qui acostuma, que és un jugador, ja dic, molt box-to-box, és molt capaç de jugar on li faci falta, que és el que anava a dir, que Suli probablement, o almenys la temporada passada, era qui tenia aquest rol, però Jan Prat ens està demostrant, almenys en aquest primer partit, que també pot exercir rol, que també fa Joan Avellanet, que és baixar a...
1: Vinga, que tanca el Sant Boià, la té Max Rodríguez, xut llunyà, va a les mans d'Axel. Bona ocasió, de Max Rodríguez, que s'estava creant espai. Parlaves de Suli, el jugador que, fora de Joan Avellanet, que porta tota la vida al club, que porta més temporades, la tercera de Suli, l'ex de l'Europa.
0: Un equip també molt jove, al final, és el que té. No tens grans veterans, no tens jugadors que porten...
1: No, Ivan Fuentes és el més veterà, David Aragón era veterà i ara ja no està. Però jugadors de més de 25? No, és que fora d'Ivan Fuentes, no hi ha?
0: No, de veterans, de perfil de veterà, com es nota que té el Júpiter en planter, doncs no hi ha. Però bé, al final és veure-ho, és voler veure els beneficis.
1: Vinga, va, que ataca el Sant Boià. Se'n va Izan Maldonado, el doble per l'esquerra, Max Rodríguez. Max Rodríguez, que ja rep la pilota, té l'ocasió de centrar-la. Juga amb Vicenç Urumí, que té l'oportunitat de xut, sí. És molt llunyà, serà córner.
0: Bé,
1: li ha donat, sí, li ha donat pràcticament el braç d'Òscar Oliver, però no eren mans.
0: Molt bona actitud del Sant Boià, després de rebre aquest tercer gol. Al principi, després d'encaixar el gol de falta, han baixat
1: el ritme. Saca ràpidament Abde, perdona, Dani. Juga amb Joel Poto, la torna a tenir Abde, demanaven fora de joc, la penja en llarg. Ui. La treu Sergio Peña. Al final no s'ha anat. Compte que se'n va.
0: Quina bala,
1: sort que Suli també és força ràpid, que jugarà enrere cap a Ivan. Segueix pressionant Cristian. Ara pressiona Ivan Fuentes, que juga al mig. Vinga, va, que es pot sortir la contra. Ara que puja Cristian. Jan Prat, que juga cap a l'esquerra. Juga cap a Max Rodríguez cap a Izan Maldonado, que té metres per avançar. Se'n va cap a dins Izan Maldonado. Intenta el xut molt lluny. Quin gol! La nova crida dins. Aquest xut d'Izan Maldonado, però res, fora.
0: Perquè el porter fet aquí una miqueta l'estàtua, sí. I semblava que se la va
1: anar. Era o golaç o fora?
0: S'ha obert una miqueta, anava en molt bona direcció, estava provant el Sant Boià fora a l'àrea. El que dèiem, està tenint una molt bona reacció en aquests últims minuts, sobretot buscant el gol. Al final han sortit molts jugadors de la banqueta que no tenien minuts, que estan començant la temporada, que no els han marcat sobre la gespa. O sigui, hi ha jugadors que el que han jugat no han rebut cap gol i que volen demostrar que aquesta dinàmica de la primera part no és la seva. Llavors, un Sant Boià de moltes fases, moltes versions, i Cristian... Que treballador.
1: Quina bala, quina bala del Júpiter.
0: I Suli, menys mal que estava, que et pot fer una contra, que et pot muntar un moble, perquè
1: sí.
0: Si no...
1: A veure si tenim ara una mica de calma, tant de bo no la tinguem i hi hagi un gol del Sant Boià, i podem anar l'envol. Mira, ara justament que la refusa el Júpiter, ens anem al Pau Gasol. Adrián Vázquez, com va el partit?
2: Final del partit... Meritós empat. I ha aconseguit al final el Handball Keinet Cooperativa Sant Boi, un empat de molt valor en un partit molt i molt complicat, com dèiem, amb un equip molt físic com és el Cardedeu, primer partit d'aquest nou projecte a Lliga Catalana Or Sènior Femenina, i aconsegueix un empat que podria haver sigut una victòria. Ha tingut un últim atac, un últim llançament l'Ariadna Ruart, que li ha parat la portera rival. Però quina bona imatge del nostre equip, quina bona imatge de l'equip Sant Boià, que bé han competit, fins i tot quan perdien 20 a 21, perdona, a falta d'un minut. Quina bona primera defensa i després un gol. I com dèiem, han tingut un últim atac per poder guanyar, s'emporten un punt per iniciar aquest nou capítol, aquesta categoria, un punt molt il·lusionant, un punt per començar a fer un projecte que ha de continuar i que ha d'intentar com a mínim aconseguir aquesta permanència. Com dèiem, empat avui en aquesta estrena, 21-21 és el marcador final. Les jugadores del Cardedeu que se'n van amb el cap cap a baix, són un equip que en principi havia de ser superior i que venia aquí amb aquest cartell de favorites, i l'equip Sant Boià es veu amb cares de felicitat un partit que han fet per sumar aquest punt, aquest inici de lliga. Handball Keynes, Cooperativa Sant Boi 21, Cardedeu 21, s'acaba aquest partit.
1: Moltíssimes gràcies, Adrián, un cop més. Doncs gràcies. Mira, Dani, bones notícies. Vindrà que era un partit molt complicat, un empat, ja ho he dit a l'Adri, meritori de les noies de l'Handball Cooperativa Sant Boi. Ara hem d'acabar aquest partit entre el Sant Boià i el Júpiter. Recordem, aquí a Sant Boià en joc, 3-0 guanya el Júpiter. Ara el Sant Boià està donant més imatges, està tenint més ocasions, però a l'inici ha sigut un vendaval de l'equip jupiterista. Xut de lluny, Amac Rodríguez, que ho torna a intentar, la refusa de punys. Àxel, serà servei de córner a favor del Sant Boià.
0: Sí, ja van 4 o 5 tirs exteriors, que Àxel al final no és un superblocador, llavors aquí ara un xut tímid que en principi no hauria de generar perill. Doncs mira, tens un córner que te sí, la posarà Abde. Que té el 10, vull dir, això ens pot dir coses.
1: Té galons, el 10 del Sant Boià, el 9 del Sant Boià. La penja Abde, compte que va al cap de Pedro González, no, perdoneu, del Jan Blat, però se'n va aquest remat alt. Serà servei de porteria per Àxel, no deu quedar molt de partit, Dani?
0: No massa, ara estarem tocant... Sí, els 80 crec que estem. Estem
1: al 80, 10 minutets. 80,
0: ens queden uns 10 minutets. No tindrem tampoc moltíssim afegit, perquè no recordo, excepte alguna mini lesió d'un minut, dos que hem perdut.
1: Sí, de Gerard Clara, recordem, que no ha pogut sortir del camp caminant pel seu propi peu.
0: Sí,
1: esperem que no sigui res.
0: Sí, que finalment ha acabat caminant.
1: Sí? Vale, gràcies, Dani.
0: Malament, però no estava tan
1: com,
0: malament.
1: Com l'he vist que l'arrastraran una mica. Mira que juga, que la intenta penjar cap a Iza amb el Donaldo. La treu molt bé el central del Júpiter, la treu molt bé Dani Del Llano, que ha entrat ara fa uns minuts. Cristian, que no es cansa mai, juga cap a Patrick Chico, que intentava protegir la pilota, però ho fa bé Max Rodríguez, jugant enrere cap a Ivan Fuentes.
0: El Sant Boià amb la pilota.
1: Està amb tres centrals el Júpiter, m'acabo de donar compte.
0: Sí.
1: Ha ficat el Dani Del Llano, ha dit, mira, avui la portaria a zero, de moment el Sant Boià està tenint ocasions, està aconseguint trobar forats més amb línia de 5 que línia de 4, però està amb tres centrals.
0: Sí, i una línia de 4 més, o sigui, per davant, vull dir...
1: 5-4-1, no?, bàsicament.
0: En molts moments, juntant-se aquesta línia de 5 amb la de 4, val a dir que tenen laterals que esperen moltes llicències per sortir com una bala a pressionar o a buscar pilotes que potser...
1: Que bé, Iza Maldonaldo, que bé, que se'n va dels dos, se'n va acabar Iza Maldonaldo, veurem què fa el set. La refusa... Òscar Oliver, però quins dos regats havia fet Iza Maldonaldo, i havia deixat enrere Dani Sánchez i també a Cristian.
0: Comencem a veure coses, aquí d'Iza Maldonaldo, perquè, sí. Ostres, estava sol contra dos, ara es torna a oferir dins l'àrea, coses.
1: La remata Iza Maldonaldo de cap, demanava una empenta, però res, serà servei de banda a favor del Júpiter. Veurem si pot pressionar una mica el Sant Boià, intentant marcar un gol.
0: Ha sigut una jugada d'aquestes intel·ligents, no? D'un control de cap que veus que serà molt difícil.
1: Sí, doncs t'empunxen una mica, sí, i sota mà la pilota.
0: Una empenta i ja està.
1: La refusa Patrick Gico pel Júpiter, la recupera el Sant Boià, juga Jan Prat cap a Ivan Fuentes. Ivan Fuentes queda jugar ràpid, un altre cop cap a Jan Prat. Jan Prat que avança amb la pilota, juga ara amb Suli. Suli segueix avançant, demana passades, juga amb Iza Maldonaldo, Iza Maldonaldo endarrere cap a Pedro González. Pedro González ara sí, avança amb la pilota, vinga va, que hem de crear ocasió. Pedro cap a Suli, Suli cap a Potu. Potu que se'n va a la banda dreta. Anima la Berneda. Potu cap a Abde, Abde que se'n va cap a la banda dreta. Veurem que no se li escapi la pilota. Juga Abde, intenta trobar la passada. Haurà de jugar enrere, no deixa la pilota Abde. Intenta regirar-la. Ara sí, juga cap a Jan Prat. Jan Prat cap a Pedro González. Vinga, va, hem d'atacar. Pedro González, que ara sí pot avançar metres. Tira enrere la línia del Júpiter. Pedro González cap a Max Rodríguez. Veurem què fa el número 2. Se'n va de la seva marca. Molt bé, Max Rodríguez. El jugador de Sant Boi, Mac Rodríguez, la penja, és molt bona la centrada, la refusa la defensa del Júpiter, li cau a Potu, rebot, córner.
0: Molt bé, molts bons minuts del Sant Boià. Ara, alternatives per l'esquerra, per la dreta, estem veient un Abde que, com està molt mòbil, com a bon Déu, està intervenint en moltes zones del camp, està generant superioritats passades i està movent, sobretot, una cosa que enyoraven, moure la pilota de sector esquerre a sector dret, de sector dret a sector esquerre, ràpid, amb ganes, està generant el Sant Boià.
1: La penja Poto, veurem a qui va, molt curteta, la refusa Llur. Li cau a Abde el rebot, està molt lluny, juga al mig amb Suli. Suli que es pot girar, vinga, va, que també fins i tot té ocasió de xut. Ho intentava, ho aconsegueix refusar Patrick Chico, aquí. Però serà falta.
0: Hi havia falta aquí perquè estava carregant la cama. Suli per xutar, ha rebut per enrere un toc, no ha volgut caure, volia seguir l'acció, però li ha sigut impossible generar massa perill. Llavors aquí hi havia falta i és bona... Aviam,
1: qui anirà?
0: Està una, miqueta, està una miqueta llunyana... Però jo crec que té bon espai per fer una miqueta de combo i buscar porteria. Tenim, sí. Tenim a Poto i tenim a Abde.
1: Sembla que serà, això és per un escarrà, igual que el gol de...
0: Hidrata. Sí. Aquesta...
1: Poto la pot penjar, jo crec que Abde pot anar directe, fins i tot. El gol sí, de Dani sí. Sánchez és una posició similar, però per un dreta, ara per un escarrà. Veurem què fa Abde.
0: Perfilat per esquerra Abde, per dreta Poto, que marca jugada, que potser sembla per qui la... Tal com estan posant el cos, sembla qui la picarà. No,
1: passa per dalt, se'n va Abde, que la penja directa alta... El xut del número 10 del Sant Boià serà servei de porteria pel Júpiter aquí a Sant Boià en joc quan pràcticament minut 84 passats d'aquest partit que estem vivint a la Verneda guanya el Júpiter 3-0 el Sant Boià, un Sant Boià que ha començat molt malament, s'anava 0-2 per darrere al minut 10, a poc ha anat plantant cara, un gol de falta ha condemnat una mica el resultat aquest 0-3, però que a poc està tenint ocasions.
0: Sí, ha engaltat ara massa potser amb la base de la pilota Abde, llavors se li ha sortit massa alta, una alçada insuficient perquè baixés, torna a recuperar el Sant Boià, molt bé aquí.
1: Sí, ara va Izan Maldonado, que intentava trobar una passada, jugarà amb Abde, que l'altra pitxa Abde per la banda dreta, veurem què fa el 10, torna cap a Izan Maldonado, que s'ha canviat de banda. Izan Maldonado juga enrere, juga amb Poto. Poto que intentarà girar, Poto cap a Jan Prat, que s'ha quedat de central, compte que pressiona el Júpiter, juga Pedro González enrere, cap a Ivan Fuentes.
0: Segueix Cristian pressionant, sí, pressionant sí, i posant el cos, posant la mà. O sigui, crec
1: juga
0: que...
1: Jan Prat cap a bici.
0: Acaba i se'n va al gimnàs a fer cames.
1: El que li faltava. Juga Pedro González, que supera la línia del mig del camp. Pedro González cap a Suli, li està deixant pilota, el Júpiter del Sant Boià. Juga Poto ara, que intentava la pilota llarga cap a Benya Palenzuela, que lluita aquest duel davant del central del Júpiter. Serà servei davant a favor dels de Triguero. Juga Benya Palenzuela cap a Poto, que intentava tornar-li amb el pit, acaba refusant el Júpiter. Ara juga Jan Prat, que té una pilota al mig, l'escapa el control a Suli, però la recupera, té l'opció de xut, xuta, la rebota en un defensa del Júpiter, que acaba traient la pilota, no, la recupera Abde. Vinga, va, ha d'anar un gol per il·lusionar-nos. Juga Jan Prat, que avança amb la pilota, fent de central, la filtra la pilota, li pot arribar Vicenç Urumí, arriba Cristian, però se'n va Vicenç Urumí aixecant aquesta pilota, té la passada, arriba molt bé el central del Júpiter, la recupera el Sant Boià, cau Patrick Chico dintre l'àrea, no es falta això, no es falta això, en la vida.
0: No ha tocat pilota aquí.
1: Ha sigut molt lluny, Patrick Chico, ha vist que s'està com caient, i si em tiro es falta.
0: Però es podia xiular, perquè no ha tocat pilota aquí, Izan. No ha tocat pilota Izan Maldonado, anava una miqueta fort, la jugada ja més portava unes quantes d'acumulació, de xocs, i moltes vegades l'àrbitre, doncs, per lliurar-se d'un mal molt més gran, doncs dius, mira, la xiulo, que ja porta en acumulació, i calmem l'acció i tornar a començar.
1: Pilota a favor del Júpiter, hi haurà canvis, per fi, se'n va Dani Sánchez, se'n va el 12,
0: adeu.
1: Que ha marcat per partida doble, i se'n va Llur. I ara veurem qui són els substituïts. Hi ha un nou davanter i també hi ha un nou jugador. Ara, en el lateral dret, no para de ficar defensa el Juanjo, l'entrenador del Júpiter.
0: No, que jo crec que vol la porteria zero.
1: Sí, entra Arnau per Llur.
0: Està veient que el Sant Boià tampoc abandona el partit. O sigui, el Sant Boià en cap moment ha baixat els braços de dir abandono el fet de poder marcar ni que sigui un gol per anar sumant sensacions. Llavors, crec que valora molt Juanjo aquesta porteria zero, que sobretot pel que fa als defenses, el seu porter, sempre suma, Acabar un partit i pensava l'hem guanyat, però tenim la porteria zero, sempre és un plus extra de confiança.
1: Entra amb el 2 Arnau, un central, i entra en punta el 23 Barceló.
0: I pocs jugadors del Sant Boià han fet els 90 minuts complets, eh?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Estem parlant de Vicenç Urumí, Poto, Ivan Fuentes, evidentment, perquè sí. És el porter,
1: llavors, ja està, no?
0: Amb un asterisc, i sí, ja està, no hem tingut
1: perquè
0: canvis.
1: Perquè Gerard Clara l'han canviat, Pedro González,
0: o sigui,
1: també han canviat a Iñaki Hueso, Jan Prat és l'altre que ha fet, que ara sí. Està de central.
0: Jan Prat.
1: Sí, quatre jugadors. Jan Prat,
0: Poto i Vicenç. I Suli, ara que falta una mica lletja... S'enfada perquè l'agrada, demana que aquí hi ha groga, hi ha una petita picabaralla, tampoc és que els jugadors s'hagin volgut involucrar, van a veure l'estat del jugador que que està estès sobre la gespa i hi ha una miqueta d'intercanvi de paraules. Abdaki, que s'hi suma doncs aquesta picabaralla. Esperem que qui estigui sobre la gespa del Júpiter estigui breu, però ha arribat una miqueta tard. Soli, no sé si li han ensenyat la targeta groga, però igualment seria merescuda, perquè ha sigut una falta d'aquestes. A destemps d'estem perdent el partit, arribo tard i la tallo amb excés d'intensitat.
1: Minut 88 de partit, aquí a la Verneda de Sant Boi en joc, guanya el Júpiter 3-0 davant del Sant Boià, que no ha tingut el partit, tot i que està deixant unes últimes bones sensacions.
0: Que difícil és,
1: narrar
0: una tangana, que difícil és, Perquè s'ha de ser...
1: Encara que la Verneda ho celebra, una mica.
0: S'ha de ser una mica respectuós.
1: Vinga, que
0: i s'ha d'explicar el que està passant, però amb altres paraules.
1: Molt bé, Izan Maldonado aquí, que juga cap a Max Rodríguez, que no para de doblar per la banda esquerra. Ui, bona, Max Rodríguez xuta cada... Xuta en aquesta frontal de l'àrea, se'n va fora, però molt bé, Max Rodríguez, un lateral molt ofensiu i ha creat fins i tot ja tres ocasions.
0: Són sensacions
1: quan ha entrat a la segona part.
0: I a la que estan veient, sobretot per aquest sector dret, per part d'Izan i de Max, que ja xut, l'estan provant i estan generant. Aquesta no ha sigut córner, però d'altres sí, llavors aquest és el camí, com diria Xavi. La primera part és el camí.
1: No, la segona.
0: I ara aquí queixes? No, que és córner. Havien...
1: No, és la nova norma que han implementat, ha tardat tant Axel que li han donat el córner.
0: Dic, massa estranyant molt, perquè estava pensant en quin moment
1: l'ha tocat algú, no?
0: Un defensor ha tocat i algú ha corregit, perquè és que ningú ha corregit aquesta decisió de l'àrbitre principal.
1: Servei de córner, la penja Abde, que la posa molt oberta, li cau la pilota a Manu Hidalgo, l'acaba refusant Patrick Chico.
0: I es demanava unes mans dins l'àrea, aquí en aquest moment Hamza que diu que res, que serà córner ara des de l'altre flanc, des del flanc esquerre de l'atac del Sant Boi.
1: Ara la penjarà Izan Maldonado, que s'apropa Abde justament al que saca l'altre córner, rebre en curt, Izan Maldonado que intentava una centrada, s'ha anat llarguíssima.
0: Trabalengües, Maldonado?
1: Izan Maldonado. Sí, complicat.
0: Anirem practicant, perquè jo crec que tindrà minuts.
1: Sí, i tant, i serà un jugador... Crec que és diferencial per al regat que ens ha deixat abans.
0: En sabrem el segon cognom també al final de temporada, jo crec.
1: Sí, com de Gao Chicano.
0: D'aquest jugador, sí. Que se'ns ha anat.
1: Se'ns ha anat a l'Europa B.
0: Bé, si es va comentar ahir, que no ho sé perquè no vaig tenir la sort d'escoltar Sant Boi en joc, que m'imagino que sí que es va comentar. Ja, estava... Saps que tinc altres obsessions a la meva vida, a més de l'esport local, que també és obsessió, però m'imagino que es va comentar una sortida de Chicano que...
1: Sí, deia el club que al final, quan t'arriba una oferta d'aquest nivell, de l'Europa, que tens oportunitat fins i tot de pujar al primer equip a primera federació, no pots dir que no. Vinga, va, que estem aquí a la Verneda, compte que recupera el Júpiter, serà falta a favor dels Júpiter.
0: I grava.
1: Serà falta de Suli, que, com dius, targeta groga, se li havia escapat la pilota al 8 del Sant Boià, i tindrà una ocasió perillosa al Júpiter per ficar el 0-4 quan arribi al minut 90 de partit. Aquest quart gol sí que ja ha immerescut, perquè no ha fet res el Júpiter en aquesta segona part, fora del gol de falta, i ara té una oportunitat clara.
0: Sí, seria emocionalment molt dur pel Sant Boià, perquè estem vivint els moments de protagonisme en pilota, o de millors moments, sobretot perquè s'estan acabant les jugades, que és una cosa que no havia passat pràcticament a la primera meitat, perquè no estaven trobant el forat. És una falta relativament similar, crec que més centrada que la del tercer gol, però també molt perill.
1: Sí, compte que tornarà a anar Iker, el que ha marcat la primera falta, i barrera també se'n va Patrick Chico, qui xuta la barrera del Sant Boià. La té Barceló, que juga enrere cap a Patrick Chico. Patrick Chico, que se'n va de la meva barca, té l'oportunitat de xut, li rebota l'esquena a Pedro González, la treu Max Rodríguez, intenta sortir la contra. Se'n va amb la pilota Benyà Palenzuela, lluitant com pot el nou davanter del Sant Boià. Juga amb Izan Maldonado, que s'ha anat per dins. Izan Maldonado, que intenta girar la pilota, se'n va cap a Abde, Abde la deixa passar, se'n va cap a Joel Martí, cap a Poto, que li dona justament a Abde, Abde que s'intenta anar a la marca. Juga a la dreta amb Manu Hidalgo amb Poto, Poto enrere amb Jan Prat que tornarà a girar la pilota cap a l'esquerra, se'n va la pilota, compte que és molt alta, cap a Max Rodríguez, que la intentava baixar, però era molt difícil. La recupera...
0: Amb el nas, pràcticament.
1: La recupera Vicent Jolomí.
0: Es fa una mica de mal ara, perquè això... Ostres, és que anava a la cara, no al cap.
1: Sí, Max Rodríguez, que la torna a tenir bona, passada cap a Izan Maldonado, vinga, va, que hem de tenir un gol per mantenir-nos il·lusió. Izan Maldonado, que la centrada amb l'exterior, no entrava Abde, no entrava ningú, serà pilota. Servei de banda a favor del Júpiter, i això està a punt d'acabar, Dani,
0: Sí, ja es nota que el ritme està molt baix, el Júpiter que dona, evidentment, per més que bo aquest 3-0, tot i que ha tingut moments per fer més gols, Hamza que indica que aquest servei de banda que s'ha de servir ja, ho fa així el Júpiter ara, que ja et dic, tampoc té massa intenció, ni de tenir molt la pilota, de fet no ha tingut massa la pilota durant
1: el
0: partit.
1: No, la segona part, res.
0: No ha sigut l'objectiu, jo crec, sinó... Ser efectius, anar de cara, tenir les accions de cara.
1: Compte i... que juga el Júpiter en llarg, va Cristian, que ràpid és Cristian. Intentaven Jumprat i Van Fuentes, que no avancés. I al final, que ha acabat marcat, final, no? Final sí. del partit. Compte que hi ha una petita picabaralla entre Cristian i Jumprat, que no s'han agradat amb aquesta última falta que intentava. Jo crec que això ja no és necessari, s'ha acabat el partit.
0: No, la veritat. Cristian que volia el premi, s'ha estat matant fins al final, i ha vist que tenia aquesta part fer gol, que no li ha sortit, i ja està, deixem-ho aquí. Ja és suficient, crec que ha sigut un partit net, ha sigut un partit que... doncs al final el Sant Boià també ha d'estar una miqueta emprenyat perquè s'han esforçat moltíssim, han tingut el protagonisme, no s'ha traduït en res el Júpiter ara en aquesta segona part. Al final és que ha patit entre cometes, que el plantejament ha sigut defensar l'atac del Sant Boià. Igualment victòria més que merescuda pel que fa a l'efectivitat, pel que fa sobretot al final, que és el futbol, ser efectiu dins l'àrea i l'àrea rival i l'àrea pròpia també. Llavors, aviam si podem xerrar amb protagonistes, anirem a buscar doncs algú del Sant Boià,
1: entrenador, Triguero, sobretot.
0: Jugador, sí, que és que tenim moltíssimes preguntes. De fet, podria estar xerrant amb l'Alberto hores i hores sobre tot el que s'ha vist avui, que han sigut moltíssimes alternatives, però vaja, crec que ens hem de quedar amb les coses positives, ens hem de quedar amb que aquesta fase final del Sant Boià ha estat molt a prop de fer un gol, que li podria competir de tu a tu a qualsevol equip per mi d'aquesta primera catalana, que les sensacions en pilota són molt bones i que s'ha de créixer des d'aquí i trobar un titular, que de moment sembla que no
1: s'ha d'anar provant, no. De fet, mira, Izan Maldonado i també Benya Palenzuela, que em semblen dos jugadors molt perillosos, han començat a la banqueta i van entrar al 60, que també és una bona opció, que entri al 60 i tinguin 30 minuts revolucionaris, pues puguin refusar.
0: Sí, ara quan el Sant Boià que mana a aplaudir la gent que ha vingut, també evidentment els mateixos jugadors de l'equip, perquè l'esforç ha sigut enorme, tot i que el resultat potser no ha sortit del tot. Llavors anem a intentar buscar protagonistes i aviam,
1: intentarem parlar què ens explica amb el capità Ivan Fuentes, a veure si ens acaba veient amb un dels protagonistes també d'aquest partit, que ha tingut mala sort d'atacar en defensa. Se'ns està escapant a la mateixa
0: línia. Si no, parem aquí el Jan.
1: Doncs ara intentarem parlar amb un dels protagonistes.
0: Doncs... Tunnel de vestidors, moment també de fer aquí gestions sobre la gespa, també els túnels per doncs, tornar al vestuari, no? xerrar entre els equips, perquè hi ha moltíssimes coses a comentar. Ha sigut doncs, un primer partit, també ha acabat ara amb moltes emocions, l'equip s'havia de relaxar, s'havia de tranquil·litzar, i llavors... És el que et deia abans, s'han de fer moltíssimes lectures, es poden fer moltes lectures. Jo vull fer la positiva, Albert. Jo vull fer la positiva perquè és que he vist un equip amb moltes fases.
1: Saps aquí què vas a veure?
0: Aquí què vas a veure? Crec que ja sé què et refereixes. Aquest meló ja l'obrirem en un altre moment.
1: Ara justament estava parlant al club de que vol fer la reunió al vestuari un moment abans de fer les declaracions, però a l'Ivan Fuentes, que li agraïm molt que vingui aquí amb nosaltres. L'agraïm moltíssim. I doncs això, Alberto Triguero, que vol fer la xerrada primer al vestuari i després ja ens atendrà els mitjans l'Ivan Fuentes. Ja ho parlarem això amb el club, a veure si poden fer declaracions ràpids i després que entrin al vestuari perquè els dos anem més ràpid.
0: Sí,
1: però sí, entenc que avui és difícil.
0: En qualsevol cas ho veureu a les xarxes, no he vist tampoc ara un Sant Boià quan s'estaven recollint ràpidament al vestuari. No he vist un equip emprenyat, no he vist un equip amb males sensacions, no he vist un equip que s'hagi de replantejar res. He vist un equip que està començant temporada, que crec que no ha de recordar el fantasma o l'esperit de la passada, sinó que al contrari, ha de pensar que és borrón i cuenta nueva, que
1: tornem a començar. Sí, que és un partit només.
0: I ja està, escolta, que avui era un rival superdifícil, que era un camp que vinguis al gener, vinguis al març, vinguis ara, és molt probable que es pugui arribar a perdre, i el tema és aquest, que vull dir, crec que la lectura ha de ser la positiva, que el Sant Boià amb la pilota és un altre equip i es va construint, i a partir d'aquí hem de fer l'equip que es faci gran, vull dir, pas a pas. Jo no espero que el Sant Boià vingui avui a la Verneda i que s'emporti un 0-5, no ho espero, espero que el Sant Boià a poc vagi començant a guanyar guanyant a casa, sobretot a casa,
1: sí, sí.
0: Els partits que t'has de fer fort, guanyar, o sempre pensar en puntuar a casa, i després, a poc a poc, anar acomodant aquest equip al tema més difícil del final de les lligues amateurs, que és guanyar fora de casa, en camps on potser portes anys sense jugar,
1: no,
0: rivals amb molta experiència, molt més físic, de bona planta, com dèiem, de ostres, amb un camp, amb grada, amb gent que t'apreta, o sigui, crec que hem d'anar pas a pas, i vull dir, no podem esperar que avui, que era el dia de fer el pas 1, el Sant Boià afegi el pas 12. Llavors, crec que el que necessiten ara, i que per això precisament els tenim dins els vestuaris,
1: sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Per fer pinya.
1: Parlar, per fer pinya. Veure que això és només un partit, deia que el que he vist és a Saliu, ara sí que podem parlar amb el capità del Sant Boià, que li agraïm que estigui avui amb nosaltres. Ivan, era molt difícil aquest primer partit aquí a la Verneda, ha sigut un 0-3 que ha començat molt contundent amb 0-2. No sé com has viscut aquest primer duel exigent a la Primera Catalana.
3: Bueno, ha sigut un cop de realitat, ens han superat al minut 2, crec que ja portaven dues accions clares de gols ells, i la veritat que ens han superat. Hem sortit, no sé, pensant-nos que això seria fàcil o que veníem a qualsevol camp, i al final el Júpiter és un equip que estarà dalt, això ho sabem, tenen molt bon equip, han mantingut un bloc molt, molt gran, crec que tenen un mig del camp que juga molt bé, i després també el número 12 no ens esperàvem que jugués en punta i ens ha trencat les línies molt fàcilment, i la primera part ha sigut absolutament d'ells, i en la segona, bueno, hem intentat corregir coses, però al final era massa diferència, jo crec, en el marcador, i tampoc les que hem tingut no ens han entrat.
1: Sobretot també entenc que aquest gol de falta, quan el Júpiter ja a la segona part no estava proposant gran cosa, ha afectat també de més.
3: Sí, clar, perquè penses que amb un 2-0, si marques un gol et fiques en el partit, i bueno, no sé com es diu el noi que ha marcat el gol.
1: Iker,
3: pues, hi ha que felicitar-lo, perquè la veritat que l'ha col·locat on no podia arribar, i també hi ha que felicitar el rival.
1: Són moltes nous fitxatges, moltes incorporacions. Ara, per exemple, l'Izan i el Benyat s'han anat incorporant. Tu, que ja estaves la temporada passada com a capità, com has vist l'equip?
3: Bueno, l'equip ja ha bons fonaments. Crec que ens falta alguna cosa. També tenim algun jugador lesionat, però no són excuses. Al final, si no donem el 100% de tot el bloc, ja no parlo només dels que estem al camp, sinó els que entren i els que entrenen tota la setmana, són molts jugadors i s'ha de competir. I al final, si no competim, aquesta categoria se'ns menja.
1: I ja per acabar, Ivan, pròxim partit al primer cas, el Batista Vila contra la Rapitenca. No sé què us espereu d'aquesta setmana, després de la derrota i del rival que tindreu.
3: Bueno, ens han donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o sincerament, o no guanyarem partits. I a casa ens hem de fer superforts, la veritat. A casa del Batista Vila tenim que ser treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
1: Ivan, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres i molta sort per les properes setmanes.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja l'hem escoltat, l'avui capità també del Sant Boià, Ivan Fuentes, que li agraïm de veritat, perquè s'ha escapat una mica de la xerrada de l'Alberto Triguero per poder parlar amb nosaltres. I avui, per acabar aquesta retransmissió, no ens aportem bones sensacions, però amb la notícia de que encara queda molt per treballar. 29 jornades per endavant, Dani.
0: Sí, ha sigut molt crític avui el capità, bueno, el capità
1: de la segona part,
0: en segona instància del Sant Boià, evidentment també que supercapità, més enllà de portar el braçalet, que el porti un cop porti l'altre, el podrien portar els dos perfectament durant el partit, però per reglament ja sabem que això no funciona així. El tema que em desviu és que ha sigut molt crític.
1: Està bé, mira.
0: Sí, i ja va bé que jugadors com ells, que van estar la temporada passada, que porten temps, que les han vist de tots els colors, a un Sant Boià que està canviant moltíssim, que siguin capaços de dir, ei, això no és...
1: Si no apretem, els pit de la cara.
0: Això no és cap broma. Això no és cap broma. O sigui, la gent ha vingut, s'ha desplaçat avui a la Bernada a veure això. I el que han vist és un Sant Boià que els recordava més, sobretot a l'inici del partit, a la temporada passada, que un nou projecte.
1: Sí, completament. Ha sigut crític, sobretot. És això, encara que la segona part ens hagi deixat bones sensacions, perquè les ha deixat, Ha sigut una pena aquest gol de falta que deia l'Ivan, que què hi faràs? Si et marquen un golada, doncs aplaudeixes i segueixes. Però no pots permetre aquesta primera part, i no et pots permetre els primers 15 minuts del Sant Boià, que han jugat molt fluixos.
0: No,
1: sobretot a nivell d'esquenes, defensiu, corners. Si passa això, estàs 15 minuts desconnectat, i més els primers, doncs acaben de marcar dos gols, i més un equip com el Júpiter, que ja ho dèiem, que estarà a la zona alta després de baixar de Lliga Elite.
0: No, cadascú fa la seva lectura, nosaltres sempre intentem fer una positiva, però clar, potser dins del vestuari pensen, ostres, si haguessin apretat més, no són 3, són 7, són 8, sí, sobretot sí, en aquests primers minuts. Llavors, aviam, jo crec que tampoc ens hem d'alarmar, ja dèiem que és un, era un partit dificilíssim, no crec que hagi estat ni molt menys el resultat que s'esperava dins del bastió, que estiguessin plantejant un partit per perdre, clar que no, però les sensacions han sigut bones, m'ha agradat molt l'últim tram del Sant Boià, que crec que ha de ser l'equip que... titular, el Baptista Milà la propera jornada, aquesta fase final, per veure si aquestes sensacions es mantenen, si en canvi són jugadors de banqueta, en fer pas a pas i moltíssima confiança, honestament, en aquest Sant Boià, sí, d'Alberto Trivero.
1: Efectivament, i la bona notícia que ja ho explicarem durant la setmana és que hem vist el Saliu, eh? Hem vist el Saliu entrant al vestuari del Sant Boià, significa que no se'ns ha anat el jugador estrella de la setmana, però ho explicarem tot això a Ràdio Sant Boià, gent de carrer, i a Sant Boià en joc també la pròxima setmana amb un nou partit del Sant Boià que jugarà a casa contra la Rapetenca i molt més esport amb el FIA Cooperativa i també la Sant Boiana. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui amb nosaltres. Moltes gràcies també per haver escoltat amb l'Embol. Gràcies a l'Adrià Vázquez per aquesta connexió al Pau Gasol. I ens tornem a escoltar la setmana que ve. Que vagi molt bé.
0: Apa, adeu.

0: Aproximadament dels adults experimenten apatia, estrès, tristor, estrès, ansietat, irritabilitat al tornar a les obligacions, al tornar a la rutina, que potser no t'agraden tant com apuntava també.
1: Però jo conec persones que el que els hi passa és tot el contrari, que quan s'acaba allò que fan habitualment, i ara què faré? Jo també ho he vist, això,
0: A la jubilació, què passa?
1: Esclar,
0: no? Si quan ocupes tot el teu temps i ara tens molt de temps per fer moltes coses que habitualment no pots fer perquè estaves treballant, no? Si tens molt de temps per fer... Però en aquest cas és al revés, no? O sigui, és l'estrès per tornar un altre cop a aquella rutina, a aquelles obligacions que...
1: Et permet, oi?
0: Sí, el fet d'aixecar-te, doncs, pot alliberar també doncs, l'adrenalina i l'estrès i augmentar el cortisol, doncs, perquè no t'agrada doncs, aquesta tornada, no? Si deixes d'estar en relax...
1: A mi sí que m'agrada tornar... Vinga, som-hi. Doncs
2: home,
1: molt bé,
2: costa.
1: Estic molt d'acord.
2: Costa, jo crec que costa. No? Al final és com ràpid ens acostumem a l'ubó, no? El fet de no haver de matinar...
1: No? I l'ubó és no fer res, vols dir?
2: No. Jo simplement crec que ser més amo del teu temps. No? Yeah. És a dir, crec que quan tens una obligació és una cosa i quan l'obligació es relaxa, no? Perquè al final és... evidentment també vols aprofitar el dia i al final a l'estiu no, em llevaré tard, no sé què, jo sóc incapaç de llevar-me tard,
1: jo també,
2: mai a la vida m'he llevat tard, mai. No crec que ho aconsegueixi ara, però vull dir que al final també perquè vols aprofitar el dia, no? Perquè vols estar a tope, no? Vols disfrutar de cada moment, perquè al final saps que després costa de que arribi això, no? És un tema difícil, no? Al final és com no? Posar, quan arribo el primer dia de feina dic, bueno, jo he posat el comptador a zero, no? Ara em queden encara 365 dies per arribar un altre cop a on estava.
1: No tants.
2: Dic, Déu-n'hi-do, no?
1: 300, home, 65.000 restants bueno, de vacances.
2: Passa que ara me'n queden molts, no?
1: Ja, és com... això sí.
2: I no, clar, al final no és el mateix fer despertar pel matí i fer-te el que un vol, no? Que venen a treballar, no? Que al final és també... O sigui, jo tinc, i jo parlo per mi, tinc la gran sort de que m'agrada el que faig, no? I per tant, diguéssim que em costa menys aixecar-me i pels matins i anar a fer les coses o anar a la feina, però clar, no? Jo imagino aquesta gent doncs, que per exemple, doncs, que no està bé la feina o, clar, això també és un hàndicap, no? Al final necessitem treballar per poder viure, no? Hi ha gent que al contrari, que viu per treballar. Jo visc, no? Treballo per viure. Al final també no sé, és complicat. Necessitem aquesta estructura, però no sé, no? Jo a vegades ho dic amb els companys, bueno, que bé que ja hem tornat, no sé què, bueno, podria estar encara a la muntanya buscant bolets, No, jo em aixeco cada matí perfectament i vaig a aquesta estona a la muntanya, busco bolets i escolta'm, i aquí...
1: N'has trobat, jo.
2: No passa res, ja n'he trobat, ja.
0: Home, ha comentat el Jordi dues coses molt interessants. Una, que és el ser amo del teu temps, o sigui que al final fem moltes coses i no tenim temps per viure,
1: per
0: no?
1: O sigui,
0: per fer aquest tipus d'activitat, qualsevol que t'agradi, esport o altra activitat. I crec que també és important tenir aquestes rutines diàries, rutines doncs d'esport o d'activitat, que et pugui també no només treballar, sinó que també tornis doncs, a aquesta habitualitat. Que fas de manera habitual alguna activitat doncs, que et pugui agradar, que també és important fer activitats fora de el teu entorn doncs, també doncs, per com a mesura de relaxació o de calma, cadascú pot trobar la calma o la relaxació on vulgui, no?
1: Tu saps molt bé com va això, oi?
0: Sí, alguna coseta en sé per aquí. I després ha comentat també que és important que t'agradi el que fas, o sigui, que t'agradi a on estàs treballant, perquè passes la major part del temps dintre del teu treball i tornar a la rutina, clar, implica també doncs, tornar un altre cop al teu dia a dia, aixecar-te amb les teves pautes, no? O sigui, aixecar-te en el treball, potser no tornes fins a la tarda...
1: Molt bé, ritual, jo encara afegiria una cosa. A vegades jo crec que en el treball estiguis bé, tot és una qüestió d'un esperit de justícia i que tot vagi d'una manera que encara que tu no siguis l'amo, doncs et sentis doncs, corresponsable del mateix amo, si és que n'hi ha o de l'aparell d'allò. I això és una cosa que almenys a mi, quan em vaig començar a treballar, això no existia, estava com molt precari, no? I crec que és una de les coses bones que fa que un es pugui complementar amb la feina que fa a partir del sentit de dir això té un ordre i un concert, no? És com si fos una peça musical, no? Que quan l'acabes d'escoltar dius, ostres, que ben pensada que està.
0: Et dona estructura també, no? Et dona una mena d'organització, sí, a la teva, sí, vida, a la rutina,
1: sí.
0: El tornes un altre cop a aquestes activitats que estàs acostumat a fer i d'alguna manera t'estructura el dia.
2: Costa, per això, perquè al final és com... costa, clar, no? Al final vull dir, pensa que portes un mes pràcticament fent el que vols.
0: Altres activitats, no?
2: O sigui, exacte.
0: Sí, i tornar un altre cop a allò que havies fet fins a les vacances, sí, és veritat que ens acostumem molt ràpid a...
1: Sí, sí.
2: Que ens va bé, la rutina. Al final, bueno, no? T'estalvia de pensar moltes vegades, no? No, ara sent com a robots, no? Tal hora de fer això, tal hora de fer l'altre, pam, pam, pam, pam, pam, i ja està, no? Perquè al final, si no, després l'engranatge no va bé.
3: Jo crec que la principal diferència potser és l'obligació, no? Tens una obligació d'anar a treballar, perquè si no, no cobres, i poden fer fora, i necessites escalers, i per l'altra part, també pots tenir rutines, però lliures, no? Pots fer aquí, al museu, el que vulguis, no? Però aquesta obligació d'anar a la feina, perquè si no, no hi ha diners, si no hi ha diners, no pots fer res.
1: Ja, esclar, això també
2: ha d'anar
1: harmonitzant, sí.
2: Al final tot això són crisis, no?, o detonants que poden derivar en una crisi de salut mental, no? Des de la gent que hauria de tornar a la feina i no té feina, dius, hòstia, ja no em torno, no? El que no ha pogut fer això perquè no té l'altre, no? O el que, no sé, o el que no està bé a la feina, no? Perquè li fan, jo què sé, no sent a gust, no sent...
1: Sí,
2: no sé,
1: sí.
2: El que sigui, no? Pues els meus companys no està bé, el seu jefe el matxaca, o no sé, el que sigui, no? És com...
1: Vull, hi ha tantes coses en aquest sentit i tant.
2: Sí, sí,
1: i tant.
2: Hi ha moltes variables.
1: O la mateixa incapacitat d'algunes persones de connectar amb els altres, vull dir, a vegades això també juga un paper negatiu.
2: És difícil, és difícil, sí. no sempre és fàcil manegar-s'ho.
3: Sí. Jo hauria parlat de, també, les vacances, no? Hi ha molta gent que ha marxat fora o que dins del país o el que sigui, no? Però també hi ha aquesta trauma de no poder fer-les, perquè no pots gastar en bitllets d'avió, no pots gastar en un vaixell, i aquesta sensació de dir, abans que vacances, ja no puc fer vacances perquè no puc, no hi ha diners.
1: No pots fer-ho.
0: Però ara, sí. Però ara el concepte de vacances crec que és una mica molt relatiu. O sigui, hi ha persones que pensen que si no se'n van fora no fan vacances, i hi ha d'altres que encara que no puguin, el fet de no anar a treballar i tenir temps lliure,
1: ja ho és, això,
0: per
1: sí.
0: Tu també és vacances, o sigui, jo soc del pensament que no necessàriament necessites anar tan fora per tenir vacances, sí. Simplement el fet de sortir ja del teu treball i de la teva rutina laboral,
2: trencar amb la rutina,
0: exacte, encara que et quedis aquí i vagis a Castelldefels, o sigui, jo he passat molts estius on no he pogut anar-me'n fora, però he passat bons estius per quedar-me aquí i fer altres coses que amb amics o és igual, o sigui, el fet d'anar a la platja, cosa que de normal no pots fer, ja és una rutina que t'agrada i que...
1: Aquest any se't va posar bé el mes de juliol perquè fessis això, eh?
0: Sí.
1: Amb la calor.
2: Al final, la platja. No, jo crec que al final no és més feliç qui més quilòmetres recorre, no? Sinó el que menys necessita per, no? per gaudir i per disfrutar, no?
0: És com ho vius,
2: que és una
0: també.
2: Actitud, no? Sí. Davant de les coses.
3: Jo vull dir, per exemple, la rutina d'abans, no? Hi ha una família que sempre anava de vacances, anava fora, en el fos, i amb la crisi han hagut d'estalviar o no poder fer vacances, i fins i tot hi ha gent que demana crèdits per fer vacances o per fer un creuer. Vull dir, tu dones un crèdit de, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros per anar-te de vacances.
0: Crec que les vacances són necessàries. Aquí ja cadascú decideix com realment vol fer-les, no? Si demanes un crèdit perquè tu vols anar tant fora, doncs mira, també ets lliure de fer-ho, no? Però si no vols, no tens aquesta opció i decideixes quedar-te, és igual. Si al final és com vius tu les vacances, com vius tu aquest temps lliure que tens i que dediques a tu i que dediques a la família o que dediques a altres activitats que no són les habituals en el teu dia a dia.
1: O que són molt habituals, també, eh? Vull dir, però, bueno, val, sí, vull dir... Home, no sé, jo com que he passat etapes diferents, que has estat sortint, i altres que t'has quedat, sobretot aquestes últimes, ja em quedo ara, ja, mira, em fa gràcia ja anar en els viatges que esmentem i els inconvenients que hi ha, perquè a vegades et trobaves cada cosa, no? I llavors ja no ho trobo a faltar. Jo més aviat la vida quotidiana per mi és llevar-me, tenir els tres àpats i després doncs això, cinema, si pot ser teatre també, i bueno, i omplir la teva vida d'un contingut que veritablement doncs t'ompli, no? I com que avui és tal la capacitat que tenim per poder ocupar, o sigui, per poder omplir, perdó, tot el nostre temps amb la varietat de matisos que tenim com a oferta de distracció, vull dir, avui qui s'avorreix, no? Avui el Mario m'ho deia, diu, esclar, la mare es posa a veure Telecinco i no, jo no, ja qui ho aguanti, no? Però diu, però esclar, jo també ho entenc, que si li pares allò, la dona no sap com, a on mirar i què fer, i llavors això també té el seu valor amb segons quines persones, que té alguna de les limitacions que acostumen a aparèixer, no?, entre nosaltres. Bueno, tot és molt quotidià, no? Perquè això ho és molt. Més coses, va, que tu tens aquí un llistat.
0: Què en penseu d'aquest estrès postvacacional?
1: Ai, jo no ho he sentit mai, això.
2: Jo això d'estrès ho veig com una connotació negativa, no? Al final diguis estrès, ui, m'estressaré, ja angoixa i diu uf, no?
1: Sí.
2: No? I crec que va relacionat a l'estrès amb la mala gestió, no? Al final la incapacitat perquè té algú d'organitzar-se, no? O potser també, fins i tot, el fet de fer unes tasques que no li agraden. No? I això genera un estrès, no? Perquè no arribes, perquè hi ha moltes variables, perquè no ho controles, perquè no està dins d'aquesta rutina, no? Al final, perquè dos i dos a vegades no són quatre.
1: No, moltes vegades.
2: I això genera estrès. Quan tu no ho tens tot sota control, bueno,
1: t'espatlla.
2: Depèn de com siguis, no?
0: Ja acumulació també de treball, que moltes vegades quan tornes al treball tens acumulació de mails o tasques,
2: 1.300 correus.
0: Exacte, pendents, i això t'estressa perquè no pots rendir al mateix nivell que quan te'n vas anar. Aleshores, també t'has de posar una mica al dia i també doncs, no agobiar-te perquè no puguis fer-ho tot a l'inici, si dona't també uns dies per tornar a la rutina, justament.
1: Tasques que has de fer i no, o sigui, que no les hauries de fer però les has de fer perquè hi ha una altra que s'hi apalanca, no? Per dir-ho d'una manera, o no pot, o jo que sé. Això també, és clar, genera doncs una frustració, no? El tal que ens ha explicat el Jordi avui, que tens un mòbil i pots obrir i tancar una porta que està allà dalt al Pirineu, carai, tio, això provoca molta capacitat perquè no tinguis estrès. Clar, vull dir, tens, a la mà tens tota la possibilitat de fer el que convingui i a qui convingui, no només a tu mateix. Això és, jo ho valoro molt. M'entens, no, el que vull dir? Estàs pensant, eh?
0: Sí, estava pensant.
2: Bueno, al final, no, un cop més, crec que la tecnologia, sí, no, ha d'estar al nostre servei.
1: Ah, també, sí.
2: No, no nosaltres al servei de la tecnologia, no? I penso que també hi ha eines tecnològiques, no? Alguna l'hem tractat també, com a intel·ligència artificial, no? Que també ens ajuda a gestionar aquest estrès.
1: Sí.
2: No? Hi ha aplicacions pròpies d'intel·ligència artificial que et seleccionen els correus per ordre de prioritat.
1: Ah.
2: Per tant, és una eina, no?, per ajudar a millorar el tema de l'estrès. Filtren tots els correus per importants, no importants, no?, una miqueta això. I al final arribes al primer dia de feina i tens, no sé, és igual, m'invento 200, 300 correus, aviam com ho gestiones això.
1: I també els spams que t'avisen, ja, també hi ha un mecanisme natural de no obris això que no va bé.
2: Això vale. Ja fora directament.
1: Exactament, fora directament. Molt

0: això potser és molt fàcil dir-ho, però quan estàs amb depressió o quan estàs a qui no veus la llum, mai millor dit, no? O sigui que quan estàs amb aquest túnel de foscor i estàs al llit i no tens ganes d'aixecar-te i no tens ganes de fer res, no tens ganes d'absolutament res, si una cosa tan fàcil com aixecar-te, pentinar-te en el lavabo, si no tens ganes perquè estàs motivat o desmotivada, què és el que fa que canviïs d'opinió? Perquè això no és tan fàcil quan estàs al llit i no tens ganes d'aixecar-te. O sigui, què és el que et motiva per canviar? Perquè hauríem de tenir una motivació per poder fer coses i per poder aprendre d'això que no ha funcionat i de millorar també el nostre dia, perquè que no hagi funcionat una cosa no vol dir que no pugui funcionar més endavant. O sigui, no ens hauríem de quedar només amb allò que no ha funcionat, no? Però és veritat que la nostra ment ens queda aquí,
1: es queda parada,
0: es queda d'alguna manera amb aquesta foscor, i has de trobar tu també la manera de poder sortir-ne d'aquí. Aleshores, a la pràctica és veritat que no és tan fàcil sortir del llit, o no és tan fàcil aquesta motivació, no?
1: No estem parlant de facilitats aquí precisament, parlant de complexitats, no? Jo penso que sempre hem de partir de la base de que hi ha d'haver la fórmula. L'has de trobar, aquesta fórmula, no? I no només tu, sinó a vegades estem parlant d'allò de que fes-te ajudar, ostres, en el moment que veus que t'està dominant aquesta sensació de no...
0: I sí. Per què ens costa tant demanar ajuda?
1: Ah, bona pregunta, sí senyor.
0: Per què ens costa molt demanar ajuda? Ens pensem que nosaltres podem resoldre tots els problemes o totes les situacions, i al final
2: jo penso,
0: tenim per què saber-ho tot.
2: Jo penso que moltes vegades ens eduquen així des de petits. No? Vull dir que jo crec que és molt important l'educació que rebem des de petits, no? Al final és com si a tu t'ensenyen certes coses, no? I és com la programació d'un ordinador. Si tu a l'ordinador li dius cada vegada que facis això has de fer l'altre, no? Si tu condiciones una acció a una altra, l'ordinador actuarà de forma autònoma. Pues amb els nanos, no? Amb les persones, crec que igual, no? Al final és com, no? Com reacciones tu davant d'un estímul, no? Amb això estàs ensenyant a la persona que tens davant, no? Aquella persona que està encara amb el sistema operatiu en creixement, no? Pues ensenyes tu a com reaccionar davant d'aquestes coses.
1: Molt bé, jo penso que sí, hi ha una cosa que hi ha molta gent que se n'exclama actualment, que no eduquem bé en les malles, i que lògicament això tindrà un preu en un futur immediat, no? I penso que sí, perquè jo he vist coses que dius, ostres, si jo hagués fet això quan era petit, em claven, que en aquella època era clavar-te una bufetada i et quedaves més recte que un d'allò, no? Bueno, això no és la manera, però
2: sí,
1: ja...
2: Sí, passa que al final t'ensenyen a obeir, no? Després també està, això també està relacionat amb que crees nanos insegurs, amb pors, amb problemes d'angoixa...
1: Sí, estic d'acord, sí.
2: I al final, quan tu no fomentes aquest esperit crític, no?, d'ajudar i ensenyar a pensar, i només ensenyes a obeir...
1: No anem bé tampoc, no.
2: Tenim un problema.
1: Això està clar que no.
2: Tenim un problema.
1: Sí. Hem de crear aquesta curiositat per a veure què m'acaba de dir això i què carai de voler.
2: Hem de saber engrescar, no? Transmet engrescar. Aquestes ganes, no? Sí. De poder aprendre, no? De poder pensar, no? En aquest món de tanta immediatesa,
1: sí,
2: en el que vivim.
1: I probablement és més aviat allò de dir, exigint a l'altre, exigir-te a tu mateix, no?
2: Vull també
1: dir, és una molt bona cosa aquesta. Clar, dic, bueno, si jo ho porto com cal, m'imitarà, i llavors ja està, ja anem bé. Molt, molt interessant.
3: Bueno, anem a la mitja part, ja?
1: Anem a la mitja part, va.
3: Doncs escoltem, Crabràs i a Sos, Mirant la Lluna.
1: Mirant la Lluna.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Ermessenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Bé, doncs segona part del programa. Què et sembla, Joan? Per on tirem ara?
1: Jo continuaré amb posant un exemple a mi mateix, per exemple, sobre la depressió, les rutines i tal. Vull dir, jo no, mai s'ha d'empènyer una persona perquè es posi bé. Aquesta persona, per si mateix, s'ha de posar bé. Per molt que s'esforcis, si t'has decaigut, estàs malament, necessites un espai també. Encara que no puguis sortir del llit, no puguis rentar-te la cara, perquè no pots.
0: Deixa el que ja ho podrà, no? Per dir-ho d'una manera.
1: Potser una paraula amable, sí, però dir és que és un gandul, és que no s'aixeca, és que no fa res, és gandul, és perquè t'obsessiones i és culpable de la teva situació. És a dir, no tens prou amb la depressió que tens, que sobre t'és culpable per ser depressiu. I jo crec que les rutines van anant, van marxant a mesura que va avançant el temps i, clar, has de posar d'altra part per veure coses externes, no? Per exemple, a mi em passa que veus amics que anaven de festa i jo vull anar de festa. Jo vull fer això, vull sortir del llit, vull sortir... I a poc a poc, amb la mentalitat que pots fer, surts, no? I agafes una rutina, estudies, el que sigui, i tot això. Però pas que com és repetitiu, que cada cop que ingresses hi ha una depressió, una altra depressió, hi ha un moment que no dius, bueno, ja soc aquí i potser sortiré o no sortiré, però vull sortir, no? Primer volia sortir un mateix, no?
0: Donar-se suposo que això li passa a tothom que vol sortir d'això, no?
1: Clar, suposo que sí. Bueno, sí. Hi ha depressions molt profundes que no, hi ha depressions que no se'n surten.
0: No s'ho poden plantejar, ja, oi?
2: De fet, diuen que les coses primer es creen dues vegades. Una a la teva ment i l'altra quan ho fas realitat. Aleshores, primer penses què és el que vols aconseguir. I a partir d'aquí, doncs, com fer possible això que has pensat perquè arribi a fer-se realitat. Aleshores, es creen dues vegades. Una, primera, el pensament, i l'altra, en la reacció-acció de com portar-ho a terme. Per tant, quan tu estàs malament i tu estàs al llit, el primer que has de pensar és què puc fer avui per sortir del llit. Una cosa tan senzilla com sortir del llit. No posar-se objectius molt, molt llunyans,
0: no.
2: Perquè si no, no els faràs,
0: no els agafes.
2: Però què és el que et pot apropar més a allò que tu estàs desitjant?
0: Val. Jo diria que hi ha dos aspectes que penso que són molt importants, és el que dèieu, no? Vull dir, hem de partir de la base que tothom en vol sortir d'això, perquè això no és cap garantia de res, eh? Vull dir, és el contrari, tot és prejudici. I llavors hi ha una altra cosa, vull dir, se n'inventen voltes de coses. Una d'elles és una assistència psicològica a partir d'una tasca molt dura per sortir d'aquesta situació. N'he sentit a parlar d'això, eh? No sé si vosaltres també.
2: Suposo que és el suport psicològic o psiquiàtric que tu hagis de tenir. Doncs,
0: però que fan fer moltes coses, vull dir, fins i tot, no sé, rentar-te amb aigua freda o jo, coses d'aquestes, no? I que llavors això, d'una manera o altra, clar, ho has de fer molt convençut, això, no hi ha dubte.
2: Perquè t'activa el que és, si estàs en tema d'ansietat, hi ha estímuls sensorials que t'activen i que et treuen del pensament on estàs, per exemple.
0: Negatiu.
2: És aigua freda al coll o aigua freda a la cara durant 30 segons i t'activa el que són les... Ara no recordo, ho vaig llegir fa no gaire, però t'activa una sèrie de sensors que fan que deixis de pensar amb els bucles que estaves pensant. Per exemple, un altre és posar-se el bàlsam aquest de menta, que, bueno, és un bàlsam de menta, si te'l poses al canell, l'olor a menta i et poses una tirita a sobre, fa que els sensors passin per la pell i d'alguna manera també oloris i s'activin altres
0: pensaments, que en definitiva...
2: No, les sensacions, el tacte, l'olor,
0: sí,
2: l'olfacte,
0: sí.
2: Doncs que s'activin altres
3: sentits.
2: Sentits, ara no em sortia.
0: Sí.
2: Que s'activin altres sentits i això fa també que deixis de pensar. O sigui, hi ha com molts exercicis, doncs, que et poden servir, doncs, per això, per deixar d'estar en bucle i activar-te d'una altra manera.
0: Jo conec a diferents psicòlegs, no? I sobretot estic parlant de psicòlegs, perquè la psiquiatria és, per mi és una altra història, no? I llavors una de les psicòlegs que conec és la que provoca el que tu acabes de dir, que si l'aigua freda, que si els sentits, això, bueno, i tal. Miraré de que un dia vingui i ens ho expliqui, això. Seria molt interessant. A mi m'encanta, m'enamora aquesta dona, perquè, clar, vull dir, és un camp obert que puguis córrer, no sé com dir-ho, encara que vagis coix, no? No sé, és una...
2: La respiració també, per exemple, o sigui, el fet que tu estiguis angoixat, doncs si tu respires, hi ha molts exercicis de respiració que baixen el ritme cardíac, i el fet de baixar el ritme cardíac, doncs ja no deixes, o sigui, és com d'alguna manera et deixes de tenir por, perquè moltes vegades quan s'accelera el cor és perquè tens por d'alguna cosa, sí. L'ansietat, l'angoixa, és per coses del futur, per potser que no controles, o que tens por a que passi alguna cosa. Si et respires intencionadament, doncs pots baixar el ritme cardíac i d'alguna manera calmar-te i relaxar-te i trobar, doncs, aquesta...
0: La por també és una altra de les coses bàsiques per desestabilitzar qualsevol, vull dir, quan la sents.
1: Però hi ha dues pors, la por bona i la dolenta.
0: Ah, quina és la bona?
1: Per exemple, la bona és aquella que t'impulsa a fer coses.
2: Atractiva.
1: I després està l'altra, que és dolenta, que t'amaga i vas fer assemblea i no pots...
2: Que et bloqueja, que t'estanca, sí, que et col·lapsa. O sigui, en les formacions aquestes dels centres de salut mental sempre parlo sobre les pors, perquè és una de les premisses que tenen els monitors a l'hora d'intervenir en una situació de conflicte. I és veritat que les pors poden estancar, poden bloquejar, però també poden activar-te, no? Com a, o sigui, també actives l'adrenalina, i l'adrenalina fa que d'alguna manera hi hagi aquesta... sensació de supervivència, de que encara que tingui por, jo igual surt d'aquí com puguis, no? I et fa reaccionar també, de vegades en
0: com puguis, moment, no? A més a més.
3: És allò de que treu forces de no n'hi no ha.
2: Exacte.
3: Doncs és aquesta expressió.
0: Mira que bé, sí.
1: I també volia dir que els centres de serveis comunitaris de rehabilitació és una gran feina per aquesta, com jo mateix que vaig anar a un centre, perquè fa que estiguis amb gent com tu, també amb la malaltia mental, et relacionis, puguis comparar històries, puguis tirar endavant, i a més una relació molt, molt, molt forta amb terapeutes, amb cuidadors, que veus que et va guiant, no? I aquesta a mi em va servir molt, perquè jo vaig entrar molt fet caldo i vaig sortir molt bé.
0: Ja vam portar un dia a la Marta,
1: Sí, a la Marta. I aquest centre està molt... El que passa és que el problema és que a mi em sembla com magatzem, no? Porten les males, es fiquen tots allà, van una sessió, una altra, al principi estava molt bé, però després, fins i tot em van fer com espècie de monitor, no? Es portava al Mercadona, es feia comprar, es feia... Jo sent un usuari també, no?
2: Però això també està molt bé, Joan, perquè et dones també una mena de responsabilitat a la persona, en primera persona, justament, i crec que això també és important, perquè d'alguna manera et valida també la teva posició, no? O sigui, encara que tinguis una malaltia mental, tu també podries tenir una responsabilitat, tu també podries tenir una una manera diferent d'acompanyar a altres persones que estan com tu.
0: Sí, jo diria d'una manera encara una mica més especial. El fet de tenir una malaltia mental no t'ha de privar, o no has de convèncer que et privi de fer tot allò que tu vols fer. O sigui, penso que és dit així, sembla que, oi? Vull dir, sona molt bé, eh?
3: Bueno, al final també serveix, no?, d'experiència per les pròpies persones que estan allà.
0: Clar.
2: Exacte.
3: No? Clar, i al final també jo crec que és una experiència motivacional, no? Dius, escolta'm, si aquest ho fa... perquè jo no.
0: No, ja.
3: Si aquesta persona que té el mateix diagnòstic que jo ho fa, per què jo no? No? Perquè al final diu, no, clar, és que aquest, com que no té diagnòstic, doncs clar, això clar que pot. No? I al final és una relació potser desigual, no? Però si aquest que... Escolta'm, aquí som tots iguals.
0: I tant.
1: És que a mi em va sobtar, perquè un dia vam anar al Mercadona a comprar, feien un taller de cuina, havíem de comprar els ingredients de la cuina, i una noia que usuera com jo em va preguntar si es podria comprar una beguda. Tens diners? Sí, doncs compra-te-la. Em quedava molt sobtat, no? I a part, ja el darrer any, que ja em van fer fora, diguéssim, em vaig adonar que no, aquí no era el meu lloc, que ja no podia estar més.
3: Que ja no, ja està, que això ja ho havia superat.
2: Ah, potser tu el temps que havies de fer, el temps que havies d'estar o el que havies d'aprendre, ja ho vas aprendre.
0: Però això no es pot estar fora, home.
3: Bueno,
0: això és divin que va.
3: Ja has finalitzat el recorregut allà. Tocava seguir avançant.
0: Sí.
3: No? Vull dir que al final aquestes coses...
1: I al final vaig ficar aquí a la ràdio amb el Jordi Culé, mira, aquí.
0: El Jordi Culé.
1: Un salutació, Jordi Culé.
0: Està una mica malaltor, l'hem de cuidar. Un dia el farem venir, sí. Veia que, bueno, va trucar l'altre dia i tal. Va, molt bé. Més coses, va, vinga.
3: No et miro a tu.
2: Tema de les rutines, Joan, per exemple. Ah, sí. O sigui, sí. Tu què estàs... Amb...
3: Perdoneu, és que o sigui, abans has dit una cosa, no, Joan, que per tu pot ser com molt d'això, no? Per mi també, has dit, no, el fet de nou que vas allà cada dia, com un pàrquing, com una... Al final, ja, jo crec que no és això, sinó el fet d'adquirir un compromís, no? Mm. És a dir, abans aquests llocs es deien centres de dia, no? Al final, sí, el centre de dia sí que és pàrquing total, però és un servei de rehabilitació comunitària. Què vol dir? No? Que al final la persona porta un... du a terme un pla de rehabilitació, no? És un pla de rehabilitació individual i cadascú pensat per ell, amb ell, no? On s'avaluen els objectius de forma, no? Recurrent. Per això jo crec que és interessant no perdre de vista això, no? Al final tu adquireixes un compromís, no? De fer coses, no?
2: Però amb tu mateix, crec, Jordi, no?
3: Amb tu mateix, també.
2: Perquè al final és com millorar-te en el teu diagnòstic, com ser més independent, com donar-te aquest suport que potser tu necessites, doncs, per rentar-te les dents o per fer cuina o per fer el que sigui, no? O sigui, al final és un objectiu.
3: Al final, per mi, un dels grans objectius que tenen és adquirir un compromís d'assistència, és a dir, no em quedo a casa sense fer absolutament res, mano sobre mano i que me coman los pensamientos, i sobretot també de sociabilitzar, no? Perquè al final, hòstia, quantes vegades que és amb aquells amics que no sé què, però al final també es tracta d'això, som certs interdependents, necessitem relacionar-nos, no? I això que fem aquí avui a la ràdio, a part de poder xerrar, o sigui, estem aquí, i no m'atreviria a dir que amb la nostra família radiofònica, vull dir que al final també necessitem d'aquest caliu, clar, no? De relació entre persones, no? I al final jo crec que ja només per això val la pena.
0: I tant que sí. Has esmentat la diferència que pot haver entre una recuperació o una proposta de recuperació comunitària, però has esmentat abans, bueno, com una mena de pàrquing que ha dit ell, no?
3: Bueno, al final no és el mateix un lloc on vaig a divertir-me i això, o quan darrere hi ha un compromís terapèutic, és a dir, allò em serveix per... I al final, el tractament, jo ho he dit moltes vegades, el tractament no només es basa en una pastilla, no? Vull dir, jo crec que està a l'alçada, no? Haver de prendre's una pastilla d'un tractament perquè el necessites, a la mateixa alçada estan les activitats que has de fer cada dia i l'esport. I és que és fonamental. Per mi, fonamental.
0: O sigui, tots els que només fan l'aparcament diríem que han de fer aquest canvi, diríem un concepte comunitari.
3: No, o també n'hi ha, al final, hosti, no sé això, doncs vaig al club social a divertir-me. Bueno, perfecte, no? Hi ha activitats més lúdiques, no? Perquè al final és com, no sé, potser anar a veure un partit de futbol no és algo terapèutic o rehabilitador, depèn de com ho enfoquis, no? És algo més de, no? Ostres, no? Doncs de goce i disfrute.
0: Bueno, veient el Barça, no? Ara sí, que saltes de l'alegria.
1: Compte que l'Eri està posant-me la cara.
2: Encara, encara, ara estic somrient.
3: Ja. 7-2 contra el Racing. No, és igual, ja, va, fora. Però vull dir que aquestes coses les hem de saber diferenciar. Jo crec que és important també posar-les en valor, no? Al final també... tot té el terapèutic, integrar el terapèutic en el quotidià és fonamental, no? Com l'exercici, no? Al final, aquella parada que baixo una parada abans de l'autobús per caminar aquella parada més, no? El fet de... me'n vaig a veure el futbol, no? Perquè hi va sol, no? Ostres, i per què no quedem amb aquest i amb l'altre i no sé què, anem tots i disfrutem i comentem la jugada i no sé què. Qui diu el futbol diu el cine, qui diu el cine diu el no sé què, no? Però dic, al final adquirir aquest compromís amb el recurs és clau.
2: Parlàvem al principi, si al final són rutines també que agafes.
1: També,
2: són rutines d'anar, doncs, el dilluns, dimecres i divendres al centre de dia, no? O al centre de rehabilitació. O sigui, al final et compromets no només amb el centre, sinó també amb tu mateix, doncs, per aquesta rehabilitació i per sortir, potser, d'aquell bucle on estàs.
0: Que s'ha de començar a...
2: I no deixa de ser una rutina, també una rutina necessària, també, doncs, per poder posar llum a aquella foscor que tu puguis tenir.
1: I també que hi ha molts nivells, no? Un nivell bàsic, però també hi ha més profuns, més lleugers, més diferents, esquizofrènia, bipolar, i molta veritat, no? I això t'ajuda a conèixer la gent, intentar ajudar també entre nosaltres mateixos. Perquè jo moltes vegades anava a parlar amb ell i què tal, com han anat el dia tot, això? I s'entre escoltats, se'n parlen i és molt important.
0: Escolta activa, és molt important això, saber escoltar a l'altre.
2: Sempre, sí. Saber escoltar i saber què li pot passar a aquella persona, no? O sigui, ja no només escoltar, sinó ser empàtic, cosa que hem parlat moltes vegades, no? Aquí, com puc ajudar o no jutjar la persona doncs, pel que faci o pugui fer, perquè jo no sé què és el que està passant, jo no sé què és el que està sentint aquella persona, i ja només el fet d'escoltar o només quedar-te allà al costat pot ser també una companyia, pot ser també un acompanyament per a aquella persona, perquè de vegades no necessitem parlar,
0: no.
2: Simplement que estiguis allà potser ja és el que necessito,
0: i hi hagi la certesa que estàs fent una tasca maca, maca per a la persona que, en la qual estàs acompanyant. Això també és molt important, i creure-s'ho.
1: A mi que m'agrada molt era treure somriures. Vull dir, quan té un cagobiat, això se'ns agobia molt, no? Però quan tenia un somriure d'algú, ja em sentia satisfet.
0: Ah, sí?
1: Potser no ha rigut en tot el dia, i a mi s'ha tret un somriure, no? Això no és important. Sí.
0: Doncs ja provocaré somriures.
2: Home, jo crec que a tots quatre hi ha hagut un somriure de tornar-nos a veure, no? Després de les vacances.
3: I una abraçada.
1: I una alegria.
3: Ah, no?
0: Bueno, això ja és cada dia.
3: Però aquesta abraçada... Sí, però no trobava a faltar aquesta abraçada? Sí.
1: Però no tothom ho fa, això. No tothom ho fa. Portem temps i junts, però vull dir... veure l'Eric, a tu, a Jaume, a Jordi, i dic, ostres, i una abraçada.
0: Això
1: i és... No és això de compromís, és agafar tot el cos i vinga, va.
3: Ja estem aquí, no? Al final, l'expressió màxima, no? De benestar, no?
0: I ara veuràs que hi ha un altre programa que també ho tenim, amb un xaval de 14 anys i el Paco.
3: Uau.
0: I també. Sí. Abraçades a tot marxa. Molt bé. Ui, quantes coses, oi? Se'ns passen pel cap.
1: Costa arrencar una miqueta, però arrencarem. El motor ja va fent soroll, ja...
0: Ens està fent
1: jo bastant. Sí, veig que no sé, però encara sí. Va. Sí, ja està.
0: Sí que sí.
2: Arrenquem la màquina, Joan. Tranquil. La rutina ha d'arribar, també.
0: Sí. Aquest em sembla que necessita soroll per escoltar com s'arrenca. I això no va així, Això va d'una altra manera,
3: Costa, a vegades, reprendre la rutina.
1: Sí, sí.
3: No?
0: I tant, sí.
2: Però mentalment també necessitem tornar a vegades a aquesta rutina, perquè ens posa ordre, perquè ens posa, tot i que no vulguem,
0: ens posa ordre.
3: Necessitem també d'aquest
2: ordre. No, tornar una mica, doncs, potser no el que fem exactament, perquè aquí també hem de veure prioritats, si tornem al mateix o ja fem altres coses, però és veritat que tornar a les teves rutines o a les teves activitats et dona un ordre, una organització, no? De dia a dia, doncs mira, dilluns em toca això, dimarts em toca això, dimecres, no?
0: M'ho has fet pensar amb el servei militar quan hi vaig estar, no? Que quan deia, vinga,
1: tots
0: en fila, et deien en fila.
1: A sort de capitán.
0: Ja, això. I et posaves, escolta, donava gust allò.
3: Bueno, la mili és un dels
2: llocs
3: on la gent, no? On... No, a vegades quan
0: m'agrada el Jordi perquè sempre te l'agafa.
3: Quan repasses històries de vida, no? De gent que, per exemple, doncs, pel que sigui, té un diagnòstic, clar, evidentment, amb el gènere masculí, és un lloc on relaten, no? De molta gent que se fue d'una manera i volvió d'altra. No sabem si per lo malament que ho van passar allà, perquè va ser el servei militar durant molt de temps, fora de casa, no? Per les trastades que els hi van arribar a fer, per, no sé, per les hores de la guàrdia que van haver d'estar... Però... Jo no l'he fet i no ho sé dir com...
0: No, jo sí que t'ho puc dir, però ho faré molt fàcil. És que allà veus molta injustícia, esclar. I a més un ordre que dius què és el que ha fet ell quan li dic que ens posàvem en fila. Vaja, gràcia. No té sentit això, no? Però, bueno, tenia un sentit pel que era allò, no? I llavors allà veies... Bueno, jo quan vaig estar, hi havia de tot, allà, des de drogadicció fins a manca de tota mena, no?
2: Això ha de ser una disciplina, finalment,
0: és
2: no?
0: És una disciplina imposada.
2: Imposada, no?
0: Sí. Ara, jo, val a dir que jo també vaig tenir les meves componentes, per dir-ho d'una manera. O sigui, vaig estar amb gent que m'hi vaig trobar molt bé. Amb un xocolater, me'n recordo, que m'explicava com feia els pastissos. En fi. Res, històries de vida. Molt bé, amics, doncs escolta'm, un plaer tornar a estar junt amb vosaltres i planifiquem l'any ja.
1: A veure si
0: el podem acabar, no?
3: Home,
0: planifiquem
3: l'any,
0: no?
3: Segur, la temporada
0: i tant que sí.
2: Bueno, comencem una temporada nova.
0: Ara, avui és el principi.
3: Anem recuperant la rutina, no? L'hàbit. No, jo trobava a faltar, també. Hòstia, avui he hagut de córrer, per venir cap aquí.
4: Ah, sí?
3: Sí, sí, perquè, bueno, al final intentes planificar, però sempre hi ha, no?, a vegades també aquestes situacions d'urgència i més estressants.
4: Sí.
3: Avui m'he trobat amb una i, mira, al final ha fet que tens tot més endarrerit i, bueno...
0: Ja s'ha arribat bé.
3: I al final he pogut arribar bé i, sí, sí, i poder-ho fer, però, bueno, sí, sí, no, no... No sempre és fàcil.
0: No. De fàcil no hi ha gairebé res, eh? Ni posar-te a dormir a vegades que no t'ho ve la son. Molt
3: també
0: bé,
3: és, també és complicat, eh? Hi ha els problemes d'insomni, no? Aquell dia abans que has de tornar a la feina, que has de saber que no sé què.
2: De vegades no dorms per l'estrès, no? Estàs nerviós perquè no arribis totalment tard, perquè com estàs acostumat a una...
0: dinàmica.
2: Exacte, d'aixecar-te en una hora, doncs que no arribis tard.
3: Que no m'adormi, no? Jo també... causa problemes d'insomni, no? A vegades que, no sé, amb aquesta calor que ha fet aquest estiu, hòstia, anem a fer una miqueta de migdiada, que així sembla que la calor això, i després allargo una miqueta més per la nit que sembla que la calor està millor.
0: No, hi havia
3: no? I ara una migdiada és com, per què dius una migdiada? És impossible, no?
0: I tant.
3: És com, no? És aquest treball, no? És difícil, tu, és difícil.
0: Bé, com que nosaltres també aprenem a partir del que diem, perquè a vegades ens escoltem a nosaltres mateixos perquè no saps per quins sets ous doncs et surt una manifestació, no una història, ja ho sé, però una manifestació.
1: Manifestació de llonga.
0: La veritat és que molt content de tornar a estar en el nostre programa, al cap i a la fi, és aquest, jo estic amb aquest i amb altres, però al cap i a la fi són nostres, no és meu, i això és una de les coses més importants, veure'm recollit i a veure'm respectat com jo respectaré amb vosaltres, d'acord?
3: D'acord, d'acordíssim.
0: Ho acabem així, això? No? Ah, falta... Va bé. Bueno, però tu saps moltes coses que has de dir encara.
1: Ah, sí, però agradecida i consumida, gràcies per venir. Show aquí.
3: Què vol dir això? Ah, això és una cançó, no?
1: Sí, d'Aina Morgan.
0: Ah. Aquesta és la que poses ara?
1: No,
0: ah,
1: no.
0: Ah, pensava. Val. L'Aina Morgan, ostres. Aquest estiu, per cert, he vist algunes pel·lícules aquest.
1: Mare del senyor. Horrible. Ara sí que m'he d'enllevitar.
0: Aquesta sí que és una quotidiana, que no, eh?
2: Deixem-ho aquí, nois.
0: Deixem-ho aquí.
3: Ha anat molt bé fins ara.
2: Ha anat molt bé fins ara.
1: Per favor, no, per favor.
0: Molt bé.
2: Gràcies a tots. Ens veiem la setmana vinent.
3: La setmana que ve. Exacte, ens escoltem i benvinguts, ben trobats, ben retrobats. I un plaer ser amb vosaltres.
1: Vinga, escoltem Electric Radio Orchestra, Mr. Blue Sky. Adéu, bona tarda.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Coses tan nostrades, li han anat tan maldades i ha sobreviscut a tantes hòsties o altrament dit garrotades.
2: Primer foren els francesos amb pedanteria i afany, obligant-nos per llei a dir-li cava al xampany.
1: Nostre senyor apreta, però no ofega, i el nom ens va donar una treva. I a mig món, amb molta entrega, xarrupava de la nostra copa.
2: I van venir els espanyols a fotre estopa, com una pluja daurada cridant, ben fortament i clara, boicota el cava català!
1: Vinga, ara una sequera, ara una gran pluja, una bona anyada o una barema fluixa, que si el raïm a bon preu no es paga, el fotran a la foguera.
2: El cava, el nostre xarop de la disbauxa, ben fresquet ens espera, sempre, sempre punt a la nevera, el lubricant nacional de la rauxa.
1: Per la comunió de la neta, un triomf inesperat del Barça, o comprar-te una jaqueta, i si ets un incel, per no perdre l'esperança d'algun dia tocar una teta.
2: Ves amb compte al servir-lo i deixa temps mentre brolla, que si tens massa ànsia en omplir-lo, l'escuma et pot deixar ben molla.
1: Unta't els dits amb bombolles, sense por, tot d'una, i frega-li pel front a la iaia, emborratxant-la amb bona fortuna.
2: Ep, vigila el brindar amb les copes, que la maledicció és fotuda i la pots liar ben parda. Qui no es mira els ulls a enxocar-la, en 70 anys no carda.
1: Amb gran tècnica ancestral, tapeu amb la cullereta el cava com un dit per via rectal i veureu que així no s'esbrava.
2: Suqueu la neula, suqueu-hi la fava. Feu una mimosa o sangria de cava, de nit o de dia, a tota hora, amb moderació i alegria.
1: Cap d'ells no s'ho perdrà, l'avi, ton pare o ta tia, que l'endemà, amb certa ironia, tornaran a prometre, no ho veuran.
2: Va, destapem ja aquest programa
1: i deixem les xarrupades
2: i esbrinem si al cava aquest glob de bombolles tan pures
1: és una de les més nostrades
2: estructures de

0: Dimecres 16 de setembre, passen 6 minuts de les 5 en directe. Us donem la benvinguda a Estructures d'Estat, el 89.4 de Ràdio Sant Boi per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Mortillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: I tant que hi serem. Però, ojo, ojo, quan parlem d'estructures d'Estat, que ningú se'ns espanti ni apagui el transistor.
1: No, no, no, exacte. No venim a parlar ni d'hisenda pròpia ni de Waterloo perquè Europa ens mira.
0: No. El nostre objectiu és molt més ambiciós que un nou estat. Cada dimecres a aquesta hora de la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalana i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria, Ricard?
0: Fàcil, fàcil. Entreu a les nostres xarxes, @estructures_cat o d'Instagram o a la web estructuresdestat.cat i voteu. Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem ara mateix mereix o no ser l'olim de les estructures d'estat catalanes. I fetes les presentacions, que comenci el mambo.
1: Ui!
0: Hosti! Et truquen!
1: Només començar, tu.
0: Una hora de 13, aquest telèfon. Estructures d'estat, digui... Hosti, nen, que és el president.
1: Què dius?
0: És el president. Sembla que està... Sí, està una mica emprenyat perquè no l'hem convidat a inaugurar el programa.
1: Ai, pobret.
0: Sí, tot controlat, president. Sí, tota la raó, tota la raó. Res de provincianisme, res de nacionalisme, la ràdio de tothom.
1: I tant.
0: Sí, i tant. Engegui la ràdio, engegui... Jo què sé, posi internet, miri'ns, ja veurà, ja, eh?

0: que retranca literalmente, tiene sí, usted pilar sí, fundamental de la comunicación española.
1: Me hallóse una gracia y un color especial, sí señor. Ole mi desgargajo.
0: Ole.
1: Ole las rebujitas.
0: Ole.
1: Y ole los finos y los manzanillos.
0: Ole, ole y reole.
1: Qué lástima que mi grandeza eclipse a un país tan grandoso y liebre como mi España.
2: Un moment. ¿Segueix aquí, president? Ja ha penjat, eh?
3: Menys mal, tu, ostres, tu.
2: El que s'ha de fer per tenir un programa de ràdio.
3: Cal que ho juris.
2: Avui parlem d'una estructura líquida, daurada i efervescent. Us demano que tanqueu els ulls un moment i us imagineu aquest so.
3: Oi, calla. Ostres, tu, que m'emociono, tu. Aquest so és Nadal, és casament, és quan t'aixeques el sofà de cop i no et fa clec el genoll.
2: Exacte, és el so de les festes, de les celebracions i per a molts és el so de Catalunya al món, perquè avui parlem del cava.
3: Ai, el cava, com passem d'elaborar un producte local a ser tota una potència mundial i, sobretot, s'assembla la indústria del cava a l'esperit català?
2: Som emprenedors, resilients i a vegades estem a punt d'explotar, però sí. Poseu-vos còmodes, agafeu la copa i prepareu-vos per brindar. Per què? Per entendre el cava, irremediablement, hem de començar parlant del xampany francès.
3: Ui, xampany, ja estàs mentant la bitxa, eh? A veure si al final resultarà que això també ho van inventar ells.
2: La història popular, juntament amb la bona publicitat francesa, ens ha venut sempre un mite molt romàntic. Segons la llegenda, a mitjans del segle XVII, un monjo benedictí sec, anomenat Dom Primon...
3: Home, el sec de Dom, no? Sempre havia pensat, per cert, que era Don, a mi.
2: Un fantasma, el sec aquest. Molta túnica i poc pencar.
3: Però perdoni, un moment, Genís, es pot saber què fas aquí dins de l'estudi menjant-te un entrepà de fuet?
2: Doncs berenar, que són més de les 5 i la ràdio desgasta molt. M'ha dit la meva tieta, que és la directora... No, la meva neboda, que és la directora d'aquesta santa casa, que Déu li conservi la cadira per molt de temps, que jo que sé, que entri a fer-vos companyia, posi un ull, faci
3: molt bé, ullada. Molt bé, gràcies, Genís. Estimats oients, si sentiu un excés de salvació de fons, és el nebot... Era nebot, cunyat, jo no sé què és vostè.
2: El tiet.
3: De la directora, en Genís. O sigui que paciència amb tu.
2: Genís Santa Cana, per servir-los.
3: Molt bé, Genís, gràcies.
2: Com deia, diuen que Dom Perignon, quan va tastar que hi vi ple de bombolles, va cridar: veniu de pressa, oh, veniu de pressa, estic bevent les estrelles.
3: C'est magnifique, no? Preciós, i segur que és més fals que un billet de 3 euros, oi?
2: I que un duro sevillano. Els historiadors confirmen que Dom Perignon no va inventar res del xampany.
3: Vaja.
2: De fet, en aquella època, la efervescència es considerava un defecte del vi.
3: Vaja.
2: És que... Qui va ser el maco que li va donar el mèrit d'inventar el xampany a un monjo sec? Si no veia ni la copa, es devia pensar que algú li havia tirat, jo què sé, els petacetes. Ja ho diu la dita, a monjo sec no li miris la dentadura.
3: Bueno, no sé si és ben bé així la cita, però t'asseguro que l'ensurt que es fotrien devia ser bo.
2: I si no l'encert, l'endevino, saps?
3: Molt bé, vale, gràcies, Genís. Ja, vés allà, mira, més d'aquell racó...
2: Passo allà darrere, sí.
3: I menges allà tranquil·lament, vale? Vale. Bueno, perquè si el defecte era, o sigui, vol dir que era explotar ampolles, tu imagina't aquells pobres monjos al celler resant el Pare Nostre, esquivant taps que sortien disparats i mitres volant.
2: Literalment. Aleshores, qui va ser el primer? Doncs el primer document que explica com gasificar el vi de manera controlada el va escriure un metge anglès.
3: Vaja.
2: Un tal Christopher Merritt, l'any 1662. I el paio no era un aficionat de taverna, no. Era membre fundador de la Royal Society, la societat científica més antiga del Regne Unit.
3: Ah, clar, els anglesos, no? Grans professionals d'empinar el colze i de compradors de tot el que porti alcohol. O sigui, tenien tot l'interès en domesticar les bombolles, clar.
2: I ho va fer amb mètode. Merritt va documentar que si afegies sucre i melassa al vi tranquil, provocaves una segona fermentació i això generava gas en forma de forma intencionada.
3: O sigui, que el xampany el va inventar un sensir anglès, no? Tirant-li sucre al vi com qui tira sucre al cafè.
2: Així és. I ho van poder fer perquè, gràcies a la seva indústria al carbó, els britànics fabricaven unes ampolles de vidre molt més gruixudes i resistents que els francesos.
3: que no els explotava les mans, vaja.
0: Clar, clar, que això sumat al tap de suro, l'ampolla aguantava la pressió sense que el celler semblés la guerra dels 100 anys.
3: O sigui, invent francès, vale, estupendo. Llavors, qui va ser, o sigui, quin va ser el gran mèrit dels francesos?
0: El màrqueting, carinyo. El gran talent de França va ser convertir aquest descobriment anglosaxó en la beguda de l'aristocràcia i el luxe.
3: Vaja, que van agafar una idea de fora, li van posar un llacet i ens ho cobren a preu de sang d'unicorn, no? I a Catalunya, què? Quan decidem fer-ho nostre?
0: Doncs bé, necessitem saltar a mitjans del segle XIX.
3: Vale, l'època de la febre d'or, no? Segur que els emprenedors catalans observen l'èxit francès i pensen, oh, si ho fan els gavatxos, nosaltres també, i sense necessitat de portar una vaqueta sota el braç.
0: Tal qual, però trenquem un mite. El primer escumós a Catalunya no es fa al Penedès.
3: Hòstia, no fotis. Aleshores, a on? Aquí a Sant Boi, amb gust de carxofa o alguna cosa així.
0: T'imagino. Les primeres proves les trobem a Reus, amb Francesc Gil Guaita i Domènec Soberano cap al 1868. I també, ojo, als laboratoris d'alguns apotecaris de Barcelona que afegien gas carbònic als vins.
3: Apotecaris, eh?
0: O sigui, per demanar apoteques.
3: Exacte. O sigui que tu anaves a la farmàcia per una aspirina i sorties amb una ampolla d'escumós que te'n donava un altre mal de cap pel l'endemà, no? O sigui, negoci rodó.
0: Sí, més o menys. Però la veritable explosió de la indústria...
3: Oh, explosió, eh? Que ben lligat, Ricard. Hòstia, estàs sembrat, eh?
0: No he pogut, és que no m'he pogut estar. L'explosió va ser a Sant Sadurní d'Anoia. Allí, en Josep Reventós, de Can Codorniu.
3: Home, Codorniu de tota la vida, clar.
0: Els de Codorniu de tota la vida.
3: Sí, què li passava? Els de Codorniu de tota la vida.
0: Sí, oh, sí, Sant Sadurní. La Silicon Valley del raïm, eh?
3: Home.
0: L'any passat em van fer anar... a fer un pitxapins, això que fem, trepitjant raïvint, amb un gin tònic a la mà, i és una cosa, tanta poesia i el vi és només un gaspatxo fet amb els peus bruts.
3: Molt bé, gràcies, Genís, torna allà al fondo, ¿vale? Perquè o sigui, ignorarem, ignorarem que acabes de resumir tres segles d'evolució com un gaspatxo de peus bruts, ¿val? Ricard, sisplau, salva'ns d'aquest senyor.
0: Sí, Josep Reventós elabora el 1872 les primeres ampolles seguint el mètode francès. N'és la indústria que canviaria la comarca.
3: Tot anava sobre rodes, doncs, no?
0: Fins que va deixar d'anar-hi, perquè tota gran estructura d'estat es forja en temps de crisi, i la crisi del vi català va tenir nom d'insecte, la filoxera.
3: Ah, la maleïda filoxera, que té nom de malaltia intestinal tropical, també, Però, bueno, va ser una tragèdia per tot el territori.
0: Un desastre monumental, econòmic, social i demogràfic. A finals del segle XIX, la plaga va arrasar pràcticament totes les vinyes de Catalunya, perdudes l'esperança i les terres que calia fer rendir-se.
3: Bueno, doncs jo diria que venim d'on venim, potser fer una assemblea, discutir, posar-se una samarreta que posés tossudament alçats i després a plorar una mica.
0: Doncs no, Manuel Reventós, el fill de Codorniu i altres visionaris van arrencar les vinyes, mortes, perquè estaven mortes, van anar comprant pèls americans que eren resistents i ho van replantar absolutament tot.
3: Vaja, la visió, o sigui, la versió agrícola de apaga i torna a ser l'ordinador, no?
0: Exacte, però aquí passa la màgia. Forçats per la replantació, aposten fort per les varietats autòctones en lloc del Pinot Noir o el Chardonnay francès.
3: La nostra santíssima trinitat, Macabeu, Xarel·lo i Parellada.
0: Aquestes tres varietats li van donar al cava la seva pròpia ànima i, sobretot, el van fer impossible de copiar.
3: O sigui que, per culpa d'un bitxo, el que era una imitació barata, el xampany català, guanya identitat pròpia, no? Resiliència catalana, pura i embotellada. Molt bé, ja tenim el nostre producte, però clar... Ara, a qui li venem?
0: Aquesta és la clau. Els francesos escollien l'exclusivitat i el luxe inaccessible.
3: Vendre-ho només a l'alta burguesia per veure-ho amb el ditet petit, aixecat, oi?
0: Exacte, que ja us ho he dit. En canvi, l'escomós català va néixer amb vocació de majories. A principi del segle ja era tres vegades més barat. Això el converteix en un símbol d'ascensió social. Les classes treballadores el comencen a posar a les taules de totes les festes. Era pura modernitat.
3: Boi, ja em veig la Barcelona dels no tan feliços anys 20, el paral·lel, els cabarets plens, triomfant el xampany rosat, no?, que devia sonar beguda superexòtica aleshores, però clar, en vendre's cap a la península m'imagino el panorama. Ui, xampany de polaco, aparta.
0: Evidentment. Des de sempre, l'elaborador català ha hagut de ser espavilat i, malauradament, amagar els seus orígens. I algunes marques del Penedès es van haver d'inventar filials amb noms afrancesats.
3: Ah, la típica enganyifa, no? En comptes de dir-se, no sé, Mas d'Armengol, li posaven Château de Pierre,
0: doncs mira, has encertat, De la Pierre o Rondel, noms que donaven al pego. Tu t'ho havies a Madrid, creient-te... doncs, no sé, l'Elec Parisenca, sí. I el raïm doncs, l'havia acollit el senyor Josep a Sant Sadurní.
3: Hòstia, és que encara que per força som uns genis en infiltració, eh? O sigui, el cava no és una beguda, el cava és el cavall de Troia amb bombolles.
0: Doncs sí, i així arribem a l'any, als anys 60 i 70, amb l'impuls de gegants com Freixenet, Codorniu, sí, i molts altres petits i mitjans, mm-hmm, elaboradors. Es trenca l'autarquia franquista i s'aposta fortament pel mercat exterior, però aquí
4: sorgiria un petit problema.
3: Espera, no m'ho diguis, no m'ho diguis, deixa'm endevinar. Potser els francesos queixant-se?
0: Premi al Messier. Com dèiem, tothom a Catalunya li deia Xampany, però França va acabar exigint l'exclusivitat del nom Xampany.
3: Vaja.
0: Així que l'any 1972 es constitueix el Consell Regulador i s'agafa la paraula cava. Per què, et preguntaràs?
3: Per què?
0: Doncs perquè era la paraula per referir-se al lloc subterrani on criaven el vi. I atenció, perquè als anys 80 enregistra la DO fan una cosa inèdita al món.
3: Ui, ui, ui. Inèdita al món i a Espanya? Un llap? O sigui, un nyap, segur.
0: Un llap.
3: Un llap.
0: Jutja tu mateix,
3: perquè
0: Víctor.
3: Perquè llepen, aquesta gent sempre llepa.
0: Sí que van llepar, sí. Totes les DOs del món, Bordeus, Rioja, són d'un territori concret, oi?
3: Sí.
0: Doncs la DO cava resulta que està dispersa per tot l'estat. Què et sembla?
3: Bueno,
0: pots fer cava a Requena, a Saragossa o Almendralejo. És la regió vinícola més aberrant del món.
3: Escolta'm, que Almendralejo fan un cava que et venen ganes de ballar una jota. Ostres, normalment, o sigui, normalment no hauria de ser així, però és novament èxit del Café para Todos, o en aquest cas, perdó, del Cava para Todos.
0: Un respecte al Almendralejo, que hi tinc jo el meu amic, el Paco, Paco Bellotes.
3: Ah, mira, el Paco Bellotes.
0: Sí, ells sí que saben com es comercialitza això, i no com aquí.
3: Ah, sí? Bueno, i què fa el seu amic, el Paco el Bellotes?
0: Estratègia de carrer, com el programa que fan després, gent de carrer. Ni masies ni copetes fines. Tu vas a les 10 del matí i et foten. Escolta'm bé,
3: a veure.
0: Et foten el cava, en compte tu. En compte tu.
3: Estupendo.
0: Per sucar-hi els torreznos.
3: Vinga, va.
0: Que potser respa una mica,
3: Home.
0: Un rajolí de cacera i un parell de glaçons i apa, tira cap avall.
3: Hòstia, però acaba amb la cacera i torreznos a les 10 del matí. O sigui, és el somni de qualsevol cardiòleg.
0: I et posen un gotet de CAC 7 també per ajudar a baixar-ho.
3: No m'estranya.
0: Sí. Allò sí que és vida, tu. Aquí al Penedès, en el celler, us cobren 25 euros. O més.
3: O més. Aquí et dono la raó.
0: Sí, per olorar un suro. I encara haver-te donat les gràcies.
3: Sí. Bueno, és una mica així, Genís.
0: Fantàstic, Genís. Era el que ens faltava per tancar el tema. Com deia, la marca Cava va començar a volar sola arreu del món fins al dia d'avui. I malgrat les crisis internes, els debats de prestigi, uh-huh, o la marxa

0: Hòstia, Ricard, me cago la llagrimeta amb l'èpica, tu.
1: Amén, amén. Escolteu, parlem d'això.
0: Per favor.
1: Sí, és que...
2: El primer dia,
1: Sí, bueno, escolta'm, sabeu per què el pagès de Sant Sadurní és el millor fent forats a terra?
0: No, Genís, no cal. O sigui, de debò, o sigui, havia quedat prou maco.
1: Però sabeu per què és el millor fent forats a terra?
0: No ho sé, no ho sé.
1: Doncs perquè cava. Ho pilleu. Cava de cavar amb la pala, saps?
0: Molt bé, Genís.
1: Escolta, sou uns sossos, de veritat. És que sou la ràdio trista. Aquesta broma l'explico al Club de Bitlles Catalanes. És que cauen de cul, eh?
0: Molt bé, apuntat queda, Genís.
1: Va, és que no teniu sentit d'espectacle, eh? Vinga, passeu a publicitat, que he d'anar aquí un moment a la màquina del vending, que el fuet m'ha deixat la boca seca.
3: El vidre és una barrera. El vidre és ego. Si prens cava d'una copa, només t'estàs bevent a tu mateix. A les rutes biodinàmiques de Seguimes del Tòtil hem erradicat els recipients materials per arribar a la comunió total. Quan vinguis a la nostra finca, et farem agenollar sobre el fang de la vinya. No hi haurà taules, no hi haurà estovalles i no faràs servir les teves mans. El nostre sommelier en cap, l'Oleguer, un home que fa 12 anys que no pronuncia cap paraula per no alterar el cicle de la pluja, ajuntarà els seus palmills callosos formant una cassoleta perfecta i abocarà el nostre gran reserva sobre la seva pròpia pell. Apropa el rostre, tanca els ulls, sent l'escalfor humana del nostre treballador mentre xerrupes el líquid directament del buit de les seves mans plenes de terra. Deixa que l'Oleguer et miri fixament des de dalt, jutjant en silenci, mentre et regalima l'escumós per la barbeta i et taques el jersei de Caixmir. Això és respectar la natura. Despulla de la teva dignitat i troba el veritable raïm. Entra al nostre web i reserva ja el teu tas de submissió biològica a seguimesaltotil.com. Per només 280 euros, vine al Penedès. Agenolla't al fang i beu de l'Oleguer. Celler Mas del Tòtil. No beguis. Xarrupa.
0: Doncs ja tornem a ser aquí, a Estructures d'Estat, i segur que, com a mi, li deu passar molta gent que jo vaig al supermercat, veig un passadís sencer ple d'ampolles de vidre i no tinc ni idea de quin cava d'agafar.
1: Brut, reserva, un parellada... Com sabem quin triar segons els nostres gustos? Doncs per solucionar això, hem pensat que el millor era parlar amb un autèntic professional de la casa, d'aquí, sí, de Ràdio Sant Boi. Connectem amb el nostre company i director de l'històric programa de vinicultura, l'Hectàrea Líquida, Maurici Castells. Maurici, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Una abraçada fruitada amb notes de fusta i fons de regalèsia. Brindo per vosaltres des del meu estudi.
1: Molt bé, Maurici, una música molt suggerent, eh?
4: Gràcies.
1: Escolta'm, et necessitem. Il·lumina'ns, explica'ns una mica com hem d'escollir un bon cava, per exemple.
4: Sí.
1: La varietat Macabeu, què ens aporta en boca? Quin gust té?
4: El Macabeu, a la boca, a veure, és agressiu, no? És com resposat. Fa com cremor, deixa la llengua com un fraguer d'espar i pica el nas. Et fas tossegar. És un líquid hostil, la veritat.
1: Hostil? Fregar i d'espar?
4: Sí.
1: Maurici,
4: sí.
1: Una nota, estàs una mica patillera, eh? Vull recordar als nostres oients que estàs al capdavant d'un programa de vins. Va, anem per la parellada. Què hi trobem a la parellada?
4: Doncs furtó de fruita passada, no? Com aquella poma que porta 3 setmanes al calaix sota una nevera morta de fàstic, no? Sincerament, companys, si voleu celebrar alguna cosa, us demano que us prengueu un bon got de cacau lat ben fresquet. O un Aquarius de taronja, que entra sol. Això sí que té cosa d'estructura.
1: Perdona. Aviam, un moment.
4: Què?
1: M'estàs recomanant batut de cacau per brindar per Cap d'Any?
4: Bueno.
1: Maurici, ets el director de l'Hectàrea Líquida, el gran sommelier de Ràdio Sant Boi. Aviam, un moment, no seràs pas abstent.
4: Bueno, i què passa,
1: En Jordi... No passa.
4: Perdona, però és que el Jordi Hurtado presenta Saber i Ganar i no és enciclopedista, oi que no? I en Carles Porta presenta Crims i que jo sàpiga no ha matat ningú a l'AP7.
1: Tampoc
4: no?
1: Ho sé.

0: tampoc ho
1: sé. Hòstia, això és periodisme, Ricard, periodisme rigorós.
0: Però a veure, anima càntabra, anima càntabra. Si no tastes mai el vi, com fas les crítiques i recomanes maridatges cada setmana?
1: Doncs... amb imaginació i tirant de diccionari. Jo miro una ampolla i si l'etiqueta té lletres daurades i relleu, dic a la ràdio... té notes de fusta, de roble, de torrats elegants. I si l'etiqueta té un dibuix d'una masia i lletres gòtiques, dic... ideal per acompanyar un fricandó, acidesa viva. I no falla mai, home. Ningú se n'adona de res, home. Els oients s'ho passen tot.
0: Hòstia, Maurici, és que ets el Mili i Vanili de l'enologia catalana, eh? Veu no li falta per això, eh? Ja li dic, veu no li falta.
1: Gràcies.
0: I els tastos en directe que fas al teu programa? Què ens obres ampolles en directe? Escolta'm, ahir mateix et sentíem fer xarrups i dir... aquest escumós té records de fruita vermella i un final llarg. Que t'estàs bevent?
1: Qui m'imites?
0: Bueno,
1: doncs mira, era, sincerament, era un bifrutes de mateixa plata. I abans d'ahir era un mos del bon preu, rebaixat amb sifó per l'efecte de la bombolla. Escolteu, a mi l'alcohol em fa posar vermell, em dóna son a l'instant i acabo plorant pels racons. Prefereixo mantenir la meva dignitat professional intacta.
0: Dignitat, tio. Ens estem quedant sense temps i mira, sort en tenim.
1: Doncs, companys, us torno la connexió. Gràcies. Que tinc un tast a cegues d'un copinat de 80 euros la setmana que ve i he d'anar obrint una ampolla d'Sprite i deixar que el gas se'n vagi per estimular el dosage, eh? Au, salut i bon cacaulat.
0: Un altre igual de cego que el Don Perignon, eh? Veieu com tinc raó? Que ens trenen el pèl amb tant de terroir i tanta ximpleria, coi. El papa i el vi, bitxí.
2: Tampoc és així, eh, Genís?
0: Bueno, Genís, va, molt bé, doncs, després d'aquesta lliçó magistral de tupinada ecològica, ja us podeu fer una idea de com funciona la ràdio per dins.
2: Sí, hem parlat de la història del cap al principi i just fa moments hem intentat fer-ho amb el que consideràvem tot un expert de vins escumosos, amb Maurici Castells.
0: No ha sortit massa bé, la veritat. Sort en tenim que fa uns dies vam apropar-nos al Penedès i, sí, com al Penedès no hi ha res, com ser previsor, tampoc.
2: I allà vam parlar amb la Marta Casas, escollida enòloga de l'any 2024 pel reconegut escriptor i Master of Wine britànic Tim Atkin.
3: Som a Pacs del Penedès, al celler Parés Baltà, i ens acompanya l'enòloga Marta Casas, a qui agraïm que ens hagi rebut aquí en el seu temple.
4: Hola, encantada.
2: A veure, Marta, per qui no conegui el Penedès, què té aquesta terra que es converteix en l'epicentre absolut del cava al nostre país?
4: Doncs estem en un territori magnífic, a prop de Barcelona, amb les muntanyes de Montserrat. Després tenim la Serra Encosa, el Mar Mediterrani. És una zona fàcil d'arribar, bonica, amb la Vall del Foix, amb aquestes muntanyes que us comentàvem, i amb Vilafranca i Sant Sadurní, com a la ciutat del cava i de la ciutat del vi.
3: Escolta'm, es podria dir que al Penedès hi ha la Santíssima Trinitat, que seria el Macabeu, el Xarel·lo i la Parellada. Què aporten aquestes varietats?
4: Doncs Xarel·lo, típicament, són les que fem servir pel cava, exactament. Xarel·lo sempre dona cos, sensació de plenitud, sensació de textura. La Macabeu dona la fruita, aquesta sensació doncs, de finor. I la Parellada és més prima, és més un punt àcida, perquè sempre es cull algo més verda, i doncs, dona aquest punt floral, aquesta sensació com més àcida, més aquella punta, més crispy, que en diem.
3: Són les més conegudes, però suposo que hi ha altres varietats amb les que es fa cava.
4: Autoritzades pel cava, sí. Tenim doncs, també el Chardonnay, el Pinot Noir, que són més adoptades posteriorment. Les típiques són aquestes tres que hem dit primer, les altres són més noves, diguéssim, des dels anys 2000 aproximadament. I després també podem utilitzar com a rosat la garnatxa negra, que nosaltres en fem un 100%. El Pinot Noir també es podria fer servir com a rosat, trepat, a la zona de la Conca Barberà es fa servir molt, i el Monestrell també es podria fer servir. I com a blanca també el Sobirat Parent, que li diuen la Malvasia Riojana, també es podria fer servir.
2: Aquest any, al Penedès, la barema l'heu hagut d'avançar a alguns llocs al juliol, no? Se us ha complicat l'estiu, o sigui, què ha passat?
4: Doncs la pel·lícula d'aquest any, la barema 2026, que és inèdita. Inèdita també perquè és la segona 100% ecològica, a la Déu Penedès, i amb la Déu cava també amb les caves de Guarda Superior, que són els de gamma alta, diguéssim. I és inèdita perquè s'ha començat la més primerenca de totes, i a cellers que van obrir el 22 de juliol, l'altre és el 20 llargs i nosaltres el 3 d'agost, i l'hem acabat el 3 de setembre. Una cosa extraordinària, perquè ara estem al setembre i no collim raïms. Una cosa que no em podia haver imaginat doncs, fa 24 anys quan vaig començar, que començàvem al final d'agost, acabàvem pel Pilar, per l'octubre, 12 d'octubre, 15, i ara hem acabat al principi de setembre, una cosa molt sorprenent i alhora doncs un repte. La qualitat ha sigut excel·lent, el no ploure gens i no tenir cap problema de fongs ni cap problema inclús de cinegètica, i hem pogut fer una verema, sí que és concentrada perquè tot ve de cop, tot madura de cop, el canvi climàtic és el que porta. Aquest any no ha sigut tan acelerat com l'any passat, però perquè ja també tenim pràctica, que això també es va aconseguint els anys, i clar, és tot com que va més ràpid, és una sensació que la pel·lícula va més ràpida.
3: Parlant de la verema, que és el moment d'acollir el raïm, quin és el procés que seguirà a partir d'ara per tal que acabi convertint-se en el cava i amb el que doncs segurament brindem d'aquí uns mesos?
4: Doncs bé, el raïm quan entra al celler es premsa i es fa un procediment de neteja, que se'n diu el desfangat, un procediment d'enfred per separar doncs aquells pòsits de pols de terra que venen junt amb el raïm, que sembla que no hi siguin però hi són, perquè quan sedimenta tot han separat les pells del most, sobretot en blanc, perquè parlem del cava, bàsicament són varietats blanques, inclús si fossin rosades doncs també premses i separes les pells del suc del raïm, que és el most. Aquest most ja net el posem en dipòsits, fermenta, les seves pells portaven llevats, aquests llevats s'han quedat dissolts en el raïm i llavors aquests llevats es mengen els sucres que porta el propi most, el transformen en alcohol i CO2, el CO2 marxa perquè les tines estan obertes a la part de dalt, i al cap de 2 setmanes tens aquests sucres que s'han transformat tots en alcohol i ja tens el vi acabat. S'haurà de filtrar, s'haurà de netejar, s'haurà de passar per un procés també de fred per estabilitzar-lo, que se'n diu, i fer els copatges o no. Si són monovarietals, el cava que vulguis fer o el vi que vulguis fer és de 100% una varietat, perquè al principi ho tenim tot separat, doncs deixes aquells litres que van per aquell cava, per aquell vi, amb aquella monovarietal, xarel·lo, el que sigui, garnatxa, el que sigui, i si no, copatge. Copatge és la barreja, que fem doncs percentatge de 10% d'aquí, 20% d'allà, 30% d'allà, vas fent el copatge del producte que tinguis que fer i venen a qualificar, i quan ja està qualificat ja pots fer el tiratge, que se'n diu, que això és a partir del gener-febrer. Ens fa l'hivern perquè és a temperatura fresca i així doncs el procés del tiratge, se'n diu, és omplir ampolles de cava, d'escumós, per posar-hi aquest vi a dintre, amb uns llevats que llavors sí que els has de comprar perquè, evidentment, doncs ja han desaparegut els inicials i has de provocar una segona fermentació dintre l'ampolla, i afegint-hi uns sucres, evidentment, els has d'afegir també perquè es provoqui aquesta segona fermentació, aquesta escuma dintre l'ampolla, i es deixen mesos a la cava perquè aquest CO2 quedi ben integrat dintre l'ampolla i perquè puguis distingir d'un cava jove, 9 mesos, 12 mesos, nosaltres el més jove és 18 mesos, i un cava més vell, que seria el guarda superior, de 30-36 mesos o més, a nosaltres el més llarg el fem de 150 mesos, doncs, esclar, és un producte molt diferent. La sensació de textura, la sensació d'aquest carbònic, és la gràcia d'aquest escumós.
2: Aquest procés és el mateix que els seus cosins germans, és a dir, el xampany francès que parlàvem ara, o el prosecco italià?
4: Sí, sí. O sigui, per fer escumós tenim diversos mètodes. El mètode tradicional, que és aquest de dues fermentacions, fermentació de most a vi i després del vi escumós, llavors tenim diferents zones, xampany, cava. Dintre de la nostra regió també tenim el clàssic Penedès, dintre que està emparat per la Déu Penedès, el Corpinat, que és una marca a part, i inclús si volguessis anar sense marca, també, sense cap entitat que t'avali, pots fer escumós, mètode tradicional, perfectament. Si te'n vas a Itàlia, tindràs la zona de Fanciacorta, la zona del Tropeu Pavese, si vas a Sud-àfrica, tens el cap clàssic, si vas a Califòrnia, li diuen Sparkling, i al sud de Londres, que ara està molt de moda perquè el canvi climàtic allà ja els afavoreix. L'Sparkling, l'English Sparkling Wine, sí, sí. Diuen així, no tenen DOs definides encara. Després, si volguessis fer el mètode que se'n diu del Prosecco, que se'n diu mètode Charmat, ja és un altre mètode, que el Prosecco és el més famós perquè és la zona de Prosecco que està al nord de Venècia, aquella zona que és bastant ampla d'Itàlia, i que hi va haver un senyor que es deia Charmat, que va idear un mètode en vez de fer servir ampolles com a petits dipositets, perquè cada ampolla és un món, va dir, doncs vull fer mètode amb menys costos, amb menys temps de guarda i que no hagi de guardar ampolles al celler, i el que va fer va ser idear un dipòsit inoxidable pressuritzat amb vàlvules de pressió per fer aquesta segona fermentació dintre de dipòsit, i llavors amb màquines isòbares a filtrar-lo, embotellar-lo i com dic jo, treure xurros, no? Diguéssim, treure aquestes ampolles directament al mercat sense haver de fer criança. O sigui, això clar. És un mètode que, si vols fer baixos costos i marges més afavoridors per la bodega, doncs ara mateix, en el món de les begudes, dintre de que hi ha un declivi de consum de vi, justament el Prosecco no té declivi. I precisament dintre de la nostra regió hi ha certs cellers que per històries de crisi, de històries de canvis de model, canvis de moltes coses, doncs ara un producte que feien aquí com acaba, ha desaparegut i per estratègia d'empresa l'han anat a fer a una altra banda que és Alemanya i Hongria i és l'estil aquest mètode xarmat, però hi ha hagut el problema d'aquest any de que molts pagesos que portaven aquest raïm per fer aquest vi no l'han pogut portar enlloc perquè són molts milions d'ampolles que s'han deixat de fer de cava per fer un altre producte que, bueno, com a estratègia d'empresa, doncs, fantàstic, excel·lent, perquè ens ha pogut veure com arreglar, com mantenir una empresa sòlida, que ho estan aconseguint, però, clar, en contra, es veia venir, perquè no ha sigut d'un dia per l'altre, això ja fa anys que van fent-ne, però aquest any ja ha sigut el 100% d'aquell producte que l'han deixat de fer, i llavors, clar, hi ha moltes hectàrees de vinya que hi ha hagut un problema aquest any. No hi havia lloc on encabir tant raïm com aquest producte era. I llavors, clar, doncs el mètode xarmat té ara un èxit, aquests l'han sabut aprofitar. A nivell d'empresa, excel·lent. A nivell de zona, doncs bueno.
0: Sovint quan comprem cava ens trobem que sembla que comprem formatge, el sec, semisec, brut, nature... Exactament què volen dir? Quines diferències hi ha entre tots aquests tipus de nomenclatura, de classificació del cava?
4: Significa la quantitat de sucres que té aquella ampolla. Per tant, és un indicador de la dolçor d'aquell producte. Quan tu tens una segona fermentació, tu has afegit uns sucres i llavors es considera nature, brut nature, el vi que va al mercat sense afegir-hi res, que quan tu analitzes, si queda un gram o dos grams, són els inicials que tu havies posat i que els llevats no s'han acabat. Per tant, no hi ha res afegit. A partir que dius brut, vol dir que sí que n'has afegit, que si tu analitzes aquell escumós i hi ha 10 grams, 8 grams o 12 o 15, depenent del lloc, normalment és 12 grams litre, al màxim, és que del 0, 2 o 3... que hi havia que han deixat els llevats, aquell diferencial fins a 12, tu l'has afegit. O sigui, una concentració específica que tu calculis, que posant-li aquests 15 mil·lilitres, 40 mil·lilitres com a màxim per ampolla, tot el vi pues, té aquesta concentració de sucres. La categoria brut, la categoria semi, la categoria semisec, la categoria de dolç. Van creixendo, per tant, si el brut era fins a 12 grams, el semi fins a 17, el semisec fins a 35 i el dolç fins a 50, i llavors tu amb aquests 15 mil·lilitres vas modificant, és un maquillatge, diguéssim, una manera de vestir aquella ampolla, i si no li poses res, és nature, brut nature.
2: Seguint amb les coses que sortien a l'etiqueta, vosaltres elaboreu vins i caves ecològics i biodinàmics, no? Què representa això per al consumidor? És a dir, és més bo, és diferent, simplement...
4: Tot això són valors afegits. Si un producte és ecològic, està tractat d'una forma molt respectuosa pel medi ambient i per la teva salut també, perquè no hi haurà cap pesticida, cap insecticida, cap traça, no només solament això d'ecològic, sinó que a més hem fet uns preparats, unes homeopaties i unes infusions a la planta i al terra perquè aquella vinya sigui més forta, perquè aquell terra tingui més biodiversitat, perquè siguin les arrels més fortes també, i al final perquè aquest raïm que el transformem en aquest vi tingui una energia vital diferent.
0: Entrem en polèmica. Últimament hem sentit a parlar d'una cosa que sembla nova, que és el corpinat. Es coneix el cava i ja quasi mundialment conegut el cava, però han sortit ara aquestes escissions. No sé com tu veus, com anirà això, si té recorregut, si això us farà mal a la Déu cava.
4: La reputació del cava ha anat des de que va néixer amb un sentit, amb una manera de donar-se a veure al món, amb grans volums i preixos baixos, i això no ho pot negar-ho ningú. Això és una evidència, un fet que es pot comprovar. Es va crear aquesta via, es va considerar que era la bona, però a vistes està que ha fracassat. I llavors al fracassar i a més intervenir en aquesta evolució altres coses colindants com política, com economia, que sempre sembla que estem en constant crisi, ha fet que la crisi en el cava és evident, vull dir, és així. Llavors, amb tot això, hi ha una història molt llarga que es busquen entre política, entre economia, entre tots els preus baixos i això, clar, hi ha molts tamanys de cellers. Amb tot això, hi ha un gran gruix de gent mitjaneta, petita, del cava, que es queixa. Ja portem quasi 50 anys de fer cava i no hem avançat. Anem avall, en reputació, anem avall totalment. I llavors es diuen solucions, però no hi ha entesa, perquè el que mana, Ministeri d'Agricultura, doncs diu que no amb tot. I llavors hi ha unes decisions, a partir de l'any 14 hi ha unes decisions d'uns elaboradors de cava que diuen, bueno, doncs me'n vaig a un paraigua que és diferent, que és la paraigua Penedès, com que aquí el Penedès, la regió comarcal de Penedès, tenim dos DOs, que això també és raro, no passa enlloc del món, que hi hagi les mateixes vinyes puguin tenir dos versions, cada any pots triar. Pots triar que aquella vinya, aquell any és Penedès, la vinya l'any que ve, la mateixa, és cava. Bueno, doncs van dir, mira, doncs ens sortim del club cava, diguéssim, i em vaig al club Penedès per fer escumosos, perquè sota la paraigua Penedès també puc fer escumosos. Va néixer el clàssic Penedès. Llavors, això l'any 14, van ser un grup de gent que van dir, doncs jo vull vendre el meu producte amb el valor que jo vull vendre'l, per tant me'n vaig a vestir-lo amb una altra etiqueta. Vale. Això té un cert recorregut i van fent, fantàstic. L'any 17-18 hi ha un altre grup que diuen, jo també vull sortir, però no me'n vull anar amb el paraigua Penedès, vull anar amb un altre paraigua que me'l faig jo sol, i em faig el Corpinat, una marca que s'han creat, que doncs han dit, nosaltres creiem de que ha d'haver-hi aquesta regulació i l'han determinada amb un certificador, amb Bureau Veritas, i han dit, volem que sigui així, així, així, així, i es diu, nascut al cor del Penedès. Cor és el cor, Pinnae és el Penedès en antic, i Nat és nascut al cor del Penedès. Aquesta manera de dir doncs, que cava es podia fer tants llocs ha portat finalment, igual que els grans volums i preus baixos, ha portat a la ruïna. En sentit figurat, a la ruïna indiquen en què hi ha hagut aquests problemes, que clar, si hi havia un boicot amb el producte català, si hi havia una crisi econòmica i tal, doncs el que ha passat és que el cava ha anat a lo pitjor.
0: Gràcies a la Marta Casas per rebre'ns i convidar-nos al celler Parés Baltà. I haureu notat un tall, diguem-ne, brusc, de l'entrevista que estàvem fent amb la Marta.
2: Sí, i el motiu és perquè l'última pregunta que vam fer-li és si el cava és o no una estructura d'estat.
0: La resposta al seu temps. Això ho desvetllarem al final de temporada i el seu vot, en qualitat d'expert escumosa, com el vot de totes les expertes i experts que ens acompanyin,
2: farà decantar la balança final juntament amb els vostres vots. Tot sigui per donar-li una miqueta d'emoció, no?
0: Escoltem un altre anunci imperdible i tornem de seguida.
5: Han estat oblidades els calaixos de la cuina al costat de les piles desgastades. Han patit la tortura d'un filferro retorçat. Han estat mastegades pel gos fins a perdre la forma. Però ara, per fi, ocuparan el lloc que els pertoca. Edicions El Cellaret presenta la col·lecció definitiva per als amants de la xapa. Arriba Passió Placomusifolifilia, Placomusicofoli. Bé, és igual. Construeix el teu propi imperi de llautó. Passió Placomusicofilia és l'enciclopèdia de més de 300 entregues per recórrer la història secreta del cava. Descobreix joies inèdites del col·leccionisme. Des de la mítica xapa de Brut Nature de Can Xirinacs de l'any 87, que si te l'apropes a l'orella sents l'amo de la vinya cridant al tractorista, fins a la llegendària edició del 94 amb la cara de Gaudí que et mira fixament. Lleugerament guenyo que canvia d'expressió segons la pressió atmosfèrica. A cada fascicle de Passió entendràs els secrets més ben guardats dels xapistes. Com classificar les xapes segons l'alineació dels astres sobre Sant Sadurní. Descobriràs com netejar-les només amb el teu propi alè i, el més important, tècniques de negociació agressiva per sobreviure a la plaça Reial un diumenge al matí. Aprendràs a intimidar els grans mestres. T'explicarem l'art de la comunicació amb éssers que no parlen, que només es comuniquen fent petar la llengua. I dominaràs la tècnica definitiva de la capsa de galetes danesa. Amb la primera entrega, la lupa de quarts per buscar defectes subatòmics a la tipografia, el primer altar de vellut teixit de percucs de seda abstemis i la xapa d'un celler de Vilafranca que emet un lleuger brunzit radioactiu. Tot per només 1,99 €. I amb la segona entrega, el mar de plom i una xapa commemorativa del 25è aniversari de la penya ciclista de Mollerussa doblegada. Per només 14,90 €. Entregues de la 3 a la 305, 70 € cadascuna. Si et subscrius, ara, a tota la col·lecció, hipoteques el teu. teu domicili, et regalem un VHS amb tutorials per fingir la teva pròpia mort i evitar que la teva família, si és que en tens, es quedi amb la col·lecció quan traspassis. Passió Placomusòfila, ja al teu quiosc. Hòstia, per fi...
2: Bé, ja tornem a ser aquí, estructures d'estat, i ja passa sovint que, i mira que portem anys amb això del cava, que tenim la sensació de que no ens l'acabem de veure com toca, no?
0: Exacte, i per demostrar que estem en directe, falten, o sigui, passen 3 minuts de 3 quarts de 6. Sí. I com dèiem, i de nou, per salvar-nos el paperot que hem hagut de suportar abans amb l'hectàrea líquida, sort en tenim de la nostra següent convidada. És la Marta Antúnez, nutricionista i sommelier de la gastronòmica, i ens donarà un cop de mà per aprendre a marir del cava amb un bon àpat. Marta Antúnez, bon dia. Abans d'entrar al fantàstic món del maridatge, què és el que feu a la gastronòmica?
6: Bona tarda. Doncs mira, la gastronòmica és una empresa que conduïm el Jaume Montanyà i jo mateixa, i ens dediquem a comunicar, divulgar, explicar i passar-nos-ho bé amb la gastronomia catalana. El fil conductor sempre és el vi i el menjar de proximitat, els productes catalans i també les receptes i tradicions culinàries de casa nostra. Intentem introduir-hi altres disciplines, com poden ser la música, la poesia, fer maridatges sorprenents i sempre que es converteixin una mica en un espectacle, en un ambient, en un espai, en un lloc idíl·lic, en un lloc amb història també, amb coses per explicar. Intentem doncs que sempre les experiències i activitats tinguin un fil conductor, una coherència que ens permeti explicar molt més que gastronomia. Però sempre, evidentment, a Catalunya i als catalans ens agrada compartir la vida al voltant d'una taula, i això és el que intentem cada dia.
2: Marta, anem a destapar ampolles. Si et sembla, comencem per el Brut Nature. Amb què ho podem maridar?
6: Ja. Doncs si comencem a destapar ampolles i comencem amb el Brut Nature, pensem en què podem maridar-lo. El cava Brut Nature és un cava que no té sucre residual, vol dir que és molt sec. És un cava que hem de tenir en compte també amb els vins amb bombolles, amb els caves, amb els corpinats, amb els clàssics Penedès, no només si són brut nature, sec, semisec o dolç, sinó també el temps de criança. Per tant, brut nature jove ens serviria per fer una benvinguda, per fer una copa de benvinguda, de celebració, de brindis. Si busquem un brut nature reserva, aquí podem anar a buscar un plat una mica més cuinat. Ens podríem maridar, per exemple, amb un pollastre rostit. Podríem maridar-ho amb algun peix que no fos molt greixós, però que sí que portés una mica de salsa. I si pensem en un brut nature gran reserva, aquí estem parlant de paraules majors, aquí no tenim gaire acidesa, tenim una bombolla més fina, més ben integrada, i aquí sí que podem anar pensant ja en rostit fins i tot de carn, una costella de porc rostida, una vedella amb bolets, o fins i tot també algunes postres que tinguessin algun punt de pasta de full, alguna cosa així, però seria brut nature gran reserva. Sempre amb els caves hem de diferenciar no només la quantitat de sucre residual que puguin tenir, sinó també aquesta criança. L'equilibri entre sucre i criança és el que ens permetrà anar dirigint millor aquest maridatge. Un altre producte, uns altres productes que mariden molt bé, en aquest cas amb tots, amb qualsevol cava, i de fet és el millor company de viatge, són els formatges. Si voleu fer una taula de diferents formatges, que n'hi hagin de secs, que n'hi hagin de pasta tova, que n'hi hagin de blaus, doncs perfecte escollir una ampolla de cava Brut Nature.
0: Va, endolcim-ho una mica, tot això, i què et sembla si encetem un semi o un semisec, eh? Quina seria la millor forma de prendre'ns els?
2: Trapella.
6: Si pensem en un cava més dolç, si pensem en un cava semi o un cava semisec, aquí vol dir que ja té, com dèiem, una mica de sucre residual, que en el licor d'expedició, quan es fa després del de l'esgorjat, s'acaba d'omplir l'ampolla amb licor d'expedició, doncs aquí hi ha una mica de sucre. Aquest sucre ens permet donar-li un gir, donar-li un tom. Aquests caves ens aniran molt bé per postres, ens aniran molt bé per una fruita confitada, ens aniran molt bé per una coca de Sant Joan, per qualsevol panellet, per postres dolces necessitem que siguin caves amb aquest punt de sucre. Si no, si són dels altres tipus, com el Brut Nature que parlàvem, ens xoca moltíssim amb el sucre i no és un bon company de viatge.
2: I per anar acabant, el rosat, un cava injustament maltractat però que segur que és molt versàtil, què fem amb ell? Què fem amb el rosat?
6: I el cava rosat, el cava que fa molts anys estava certament injustament maltractat, però que s'ha girat la truita i ara el cava rosat és un cava imprescindible, un cava imprescindible per tenir en compte amb un àpat, per tenir en compte en una celebració, per tenir en compte quan reunim amics a casa o quan anem nosaltres a casa d'amics. És el cava perfecte per iniciar un àpat, per uns aperitius, per unes verdures fresques, fins i tot per unes verdures, ara que ja ens començarà a venir, espero, aquest fred de tardor, per unes verdures rostides, per unes verdures a la brasa. El cava rosat ens va molt bé, és un cava versàtil, és un cava que té una mica més d'intensitat a vegades que un cava blanc, però també penso que hi ha un element que és indissociable en el món del vi i en tot el que fem cada dia, que és la part emocional, la part de seducció i la part d'insinuació. El cava rosat és un cava suggerent, és un cava romàntic, és un cava que ens agrada per seduir, i aquest cava doncs ens anirà molt bé amb tot això que hem dit.
0: Doncs moltes gràcies a la Marta Antúnez, ho ha explicat jo crec que gràcies. Perfectament bé.
2: I tant.
0: I recordeu que els podeu trobar a lagastronomica.cat o per exemple a Instagram @lagastronomica.

0: Després d'aquest viatge pel territori, ha arribat l'hora de la veritat.
1: Avui fem seure al banc dels acusats per jutjar d'una vegada per totes si el CAP es mereix o no el títol d'estructura d'estat.
0: Ens acompanyen dues ànimes de la Catalanó. A la meva esquerra, defensant el líquid daurat, la veu del carrer i el sentit pràctic, la que t'hi poso.
2: Hola, guapos! Avui vinc amb el cor de suro i la copa plena, eh? Tinc bombolla fins a rebentar!
0: Molt bé. I a la meva dreta, l'excusació. L'home incrèdul, advocat del diable i conspiranoic de guàrdia, en Josep Maria, noucentista.
3: Bona tarda, Josep Maria.
4: La veritat està allà fora, Víctor, hòstia. Xul, flotant cap amunt de la copa. Aneu amb compte, eh?
1: D'acord, aviam, qui vol destapar
4: jo,
1: aquest debat?
4: Començo jo.
1: Vostè? Vinga, sí. Doncs comença. Mira, vostè.
4: Us penseu que la segona fermentació en ampolla és natural?
1: Ferran Adrià, per cert.
4: No, és que m'emociono i se m'aposa. Però desperteu, home, que la bombolla de cava són nanobots de l'agenda 2030 dissenyada en secret sota el pantà de Foix per evitar que les nostres coordenades del grup GPS, del grup Bilderberg, cada cop que fem un glob s'envien cap allà.
1: Ah, molt bé, veig que està, però va en forma, eh? Ha entrat amb tot.
4: Tremendo.
0: Bueno, Keti, suposo que té alguna cosa a dir, oi?
2: Té moltes coses a dir, aquest home és que no hi toca, eh? Quin grup Bilderberg ni quina cervesa alemanya. El cava és terra, llevar-se a les 5 del matí, respira la boira del Penedès i doblegar l'esquena. Això és l'arrel del país.
4: És mentida.
2: Els dits enganxosos de cuit en reïm, eh? Això... és la veritable estructura d'estat.
4: Què diu, senyora? Que és mentira, que us fan doblegar l'esquena perquè no veieu els chimdings de baixa altitud que adornen la pagesia. Us han robat l'ADN per clonar-lo al laboratori subterrani de la Granada 51. Home, desperteu, home.
0: A veure, un moment, sisplau, Keti. Estava vostè molt poètica, segueixi, sisplau.
2: És que el cava és germanó, companyonia.
0: Sí.
2: No t'esprens un dimarts a la casa mirant el Cruanyes.
0: No.
2: Apareixo a la taula s'allargada, amb la colla, els bailets, l'àvia matxacant les nous amb la dentadura postissa, sentir el pop i connectar-nos en un brindis. T'hi poso un ditet... Tothom alça la copa, es mira els ulls...
4: Exacte, mira els ulls. El brindis és un ritual d'iniciació maçònica. És per sincronitzar les nostres retines amb l'Skynet. I rieu perquè les nostres afruitades del cava són os i nitros del gat de riure. Us infiltren això perquè no us adoneu que és la colonització espanyola.
1: També em dirà que les ampolles són verdes en homenatge als alienígenes.
4: Penseu que són per casualitat? Això oculten que el que hi ha dins, llàgrimes independentistes recollides la nit del 156 barrejades en flúor per a fer-vos dòcils entre Llanoners i Madenric.
2: Ala, vinga, a veure qui la diu més grossa. El cava té tanta noblesa que fins i tot quan l'ampolla surt dolenta continua sent glòria, eh? Si no te'l pots veure, pues serveix de desengreixant pel rostit.
0: A veure, un moment. Com passem de la germanor familiar al fregall, Keti?
2: El romanticisme, Víctor, sí. no està renyit amb la neteja. L'acidesa d'un brut nature barrejat amb el carbònic et desintegra la Costa Negra d'uns macarrons socarrimats. És que no queda ni un bacteri. Serveix per fer família i per fer dissabte. Què t'hi poso?
0: Res, no hi posis res. Crec que el llistó del deliri avui està bastant altet, eh? Keti, bueno, últim torn. Va, sisplau, endavant.
2: Gràcies. El cava ens representa com a poble. El cuidem des de la terra, l'aguantem ens tocant a les fosques, suportant la pressió sense dir ni piu, i quan decidim obrir l'ampolla, peta. Fa un xarai, mulla tothom i acabem abraçats cantant el virulai. Si això no és una estructura d'estat, que baixi la moraneta i ho vegi.
0: Molt bé.
1: Josep Maria, el seu al·legat final?
4: Que vius que hi ha sota del tap una estrella amb puntetes? Pues us diran que significa mètode tradicional, però això és fals. És el símbol reptilià dels Illuminati. El morrió de filferro és una microantena parabòlica i quan descorxeu l'ampolla us estan emetent les vostres dades biomètriques en una base secreta de l'OMS. I la ressaca no és per l'alcohol, és pel vostre cervell reiniciant-se pel nou ordre mundial. Desperteu, ovelles escumoses, home, desperteu.
1: Fantàstic. I amb aquesta darrera perla sobre l'espinatge, bueno, de la bombolla fina, donem per finalitzat el judici.
5: If
1: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
0: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb un autèntic monument a la nostra nostrada sobre taula, el Carquinyoli.
1: Abans, recordeu que ara és cosa vostra i recordeu votar si el Cava és o no és una estructura d'estat. Entreu a la nostra pàgina web i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
0: També hi podeu accedir a través de les nostres comptes a X o Instagram, @estructures_, i allà a la bio hi trobareu un enllaç que us portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
1: Teniu tots els episodis disponibles a la web de Ràdio Sant Boi, a radiosantboi.cat, i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
0: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
1: El comandament sonor ha estat en Daniel Taruel. Adeu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catalano caigui en l'ostracisme. I visca la terra.
0: Visca Catalunya.
1: I visca el Cava.
0: El Cava.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: esbojarrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Estem aquí una vegada més, un any més, una temporada més, oi? Com se diu això? Un curs més, no?
3: Bueno, en el col·le sí és un curs, però la ràdio és una temporada, no? I la tele també.
2: I també. Bona tarda, Paco, com
3: bona
2: estàs?
3: Bona tarda, Jaume. Bona tarda, sí. Matías.
4: Sí. Bona tarda a tothom. Ser aquí una altra vegada amb les piles carregades.
2: Això mateix, amb el Joan.
5: Molt bona tarda, amics. Què tal? Aquí amb el xerrada. Bon profit de...
3: cinema. I bona, també donem la benvinguda al Dani, que ha estat ahí en l'altra, en la passera, o no sé com es diu, peixera, no?
2: Peixera, sí, senyor.
3: I bueno, comencem pues a parlar de cinema, i si us sembla, pues comencem per parlar per les novetats que tenim aquí al Cinemes Can Casteller.
2: Al Cinema Can Casteller.
3: Bueno, tenim un parell de novetats, però parlarem d'una que és una pel·lícula que està relacionada amb un joc, em sembla, no?
4: Sí, Paco, estem parlant de la pel·lícula Resident Evil.
2: Ui.
4: Del director Zach Cregg, que ja ve de fer Weapons i Barbarian, arriba una emocionant i aterridora reinvenció de la franquícia Resident Evil. Una història totalment nova. Resident Evil segueix Brian, interpretat per Austin Abrams, un missatger sanitari que, sense saber-ho, es veu envoltat en una carrera per la supervivència plena d'acció i sense treva al llarg d'una nit fatídica i terrorífica en què tot s'ensorra al seu voltant enmig del caos.
3: Bueno, i què sabeu d'aquest joc? O de...
5: Bueno, era en principi un joc, també vam fer moltes Resident Evil al 2000, 2002, 2000, era interpretat per Mila Jovovich i tractava doncs, un virus que afectava la gent en una gran empresa perquè el volien robar i van provocar que aquest virus s'estengués i és una sèrie de zombies, monstres gegants, també vampírics, i aquí el protagonista intenta que la sàvia no corre per ell i llavors enfrontar-se amb aquests bèsties, no? I amb l'altra, no sé, 6 o 7 pel·lícules, doncs cada cop era molt més bèstia, molt més gran, més animals, i molt de zombi, molt d'això, per un virus que es va escapar.
2: Bueno, molt bé, pues
3: no
2: ja sé. Ho tenim aquí.
3: Bueno, pues posem el tràiler.
2: Sí, escolta.
3: Bueno, que aquesta vegada es pot sentir alguns diàlegs. I bueno.
2: Si és així, ho farem.
6: Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
7: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
6: No, ya he acabado.
7: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
6: Yo me ocupo. Cariño, lo siento. La cobertura es muy mala, ¿me oyes?
8: Voy a quedarme un ratito con Katie.
6: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
8: Sino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
6: ¿En serio? ¿Estoy trabajando? Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de alguien.

0: todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido.
1: Vale, entonces, ¿a dónde lo llevo?
2: Al hospital de Raccoon City.
1: Hey, ¿han comido?
3: Bé, cal recordar que, clar, els trailers, pues, és el de sempre, no? Que estan pensats actualment per ser més visuals que no pas escoltats, però, bueno, hi ha alguna miqueta de diàleg. Però, bueno, hi ha algunes novetats més que ara en comentarem, però hi ha una pel·lícula que continua després de fa dos o tres setmanes que es va estrenar, crec que val la pena comentar-la, que és El ser querido. El Matí ens explicarà una mica de què va, i el Jaume, jo crec que tu l'has vist.
4: Sí, jo l'he vist. Doncs
3: pues ara parlem d'ella.
5: Després ens diu. El director de cinema Rodrigo Sorogoyen, que ja és autor de pel·lícules com Asbestas o El reino, ens explica la història d'un famós director de cinema, Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem. És una llegenda tant per les pel·lícules com pel passat de violència i excessos. Per al nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, interpretat per Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a la seva carrera d'actriu estancada. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifarà vells dolors que mai no es van curar.
4: És una pel·lícula molt bona, vull dir, tant a nivell argumental com precisament a nivell de realització, o sigui, els tics que utilitza, o sigui, totes les constants que utilitza precisament per mostrar una pel·lícula de dificultat d'entesa entre pare i filla. La veritat és que em va sorprendre molt, tant una constant com l'altra, perquè, a veure, des del punt de vista argumental, és una mica com allò que he viscut i com ho he fet i quina memòria en tinc i quin no, o sigui, i quina preocupació tinc o m'ha provocat a nivell personal perquè crec que no vaig actuar bé, no? I això és el que li passa en el senyor Bardem, no? I llavors convoca amb aquesta noia, com deia molt bé el Matías, i li diu que li ofereix un paper en la pel·lícula que farà, que ja té una popularitat extraordinària. Està molt bé, el tracten molt bé en el Bardem, perquè el tracten com un director ja consumat i que tot el que fa doncs és molt, molt interessant per tothom. Pel·lícula molt bona. Llavors hi ha un començament de pel·lícula que és que no veiem mai tota la persona, allò del cara i cara, vull dir com es diu, i llavors sempre veiem un tros només de la cara, però la potència del diàleg és tan meravellós que acabes acceptant que allò és una manera d'actual de tractar les coses, molt moderna, molt.
3: Ara que dius això de que comença d'una manera diferent amb lo de les cares i demés, és veritat, cada vegada més els directors fan un començament no tan clàssic o academicista de l'inici de les pel·lícules, que a vegades sí. És per un paisatge o una persona caminant o sí. Sinó algo diferent, no?
4: I també al final també fa un final doncs que només va caminant i és clar, avui el paisatge és buit totalment, queda ella sola allà i llavors acaba dient, i què? Diu, t'ha quedat bé això? Bueno, en fi, que em va agradar molt, la veritat, vaig disfrutar del cinema jo que ara començo a faltar ja un avi ja caducat gairebé, tenir la sort de veure una pel·lícula d'aquestes característiques amb aquesta capacitat de saber escriure, de saber posar-ho, és una meravella. Moltes gràcies, Gorro Goyen.
3: Pues, bueno, pues anem a escoltar el tráiler y seguimos hablando.
4: De acuerdo.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
8: Bienvenidos, está llegando, por favor, todos concentración máxima.
7: Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
9: ¿Qué hacemos con él?
10: ¡Claqueta final!
7: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
11: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
7: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
6: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
9: Wow.
7: Creo que te puedo ayudar. Y que es algo que me gustaría hacer.
6: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño. Hace mucho que no te veo. He venido aquí a trabajar, a ser actriz en tu película. Pero no he venido a ser tu hija.
7: No, mañana. Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
6: Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no?
7: ¿Y todo esto? ¿Qué quieres que te diga yo?
6: Nada, no quiero que me digas nada.
7: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
6: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
7: A lo mejor te ha metido la idea después en la cabeza.
6: No, por ahí no vayas, ¿eh?
7: Yo solamente quiero saber de dónde viene esa...
6: Viene de la realidad. De lo que yo recuerdo y de lo que yo viví. Vienen de la realidad.
7: No viviste eso, Emilia. Es imposible que vivieras eso.
4: És un fragment del començament de la pel·lícula, molt interessant. Vull dir, esclar, és un senyor que ha abandonat la seva mare i a ella mateixa, no? I llavors, fins i tot s'ha casat o s'ha ajuntat, és igual, això no cal, allò, amb un altre i té dos fills i tot, vull dir, una cosa francament humana.
3: Crec que l'acadèmia ha encertat en preseleccionar-la, tot i que al final no ha pogut ser, juntament amb Los Domingos, que crec que considero que també és una gran
4: també
3: pel·lícula,
4: sí.
3: I La Bola Negra, que encara no ha estat estrenada.
4: Sí, la setmana que ve.
3: Per tant, apuntava maneres de la pel·lícula aquesta, sí que estarem atents.
4: Però jo no la veig tant com a guanyadora de premis, aquesta. És més aviat una altra sintonia, tot això.
3: Més íntima, més...
4: Ah, això mateix, sí.
3: Bueno, jo... he de reconèixer que necessitem un Javier Bardem en el món, perquè és coherent, parla molt bé de la situació
4: i de totes les coses
3: i necessitem persones com Javier Bardem,
4: i tant.
3: Amb compromeses i sense inclinar-se, però dient les coses com són. Així que Javier Bardem, t'estimem. Bé, les altres estrenes són Coyote versus Acme. Recordeu el Correcaminos?
4: Sí,
3: no? Mic, mic.
12: Ja vam fer una de bàsquet, que era en el Dream Team.
5: Space Jump.
12: Sí, exacte.
5: Con els de la NBA, sí, sí.
3: Doncs, bueno, recordarem per ja com en 3D, no? Imagino ja en una dimensió diferent, no? A 2D, pues aquest Coyote, que nosaltres vam conèixer com Correcamino, i la marca Acme, que compraven coses, el Coyote, per fer-li mal. Eren els dibuixos animats que s'estilaven, no?
4: Sí.
3: El Tom anava darrere del Jerry, el Pato Lucas, tots eren el mateix, la Pantera Rosa, tots corrien un darrere de l'altre i sempre a donar-se cops. Ara ja no són així els dibuixos animats, però bueno, és el que vam aprendre. Altres pel·lícules que continuen en antena en els cinemes que en castellà són pràcticament Màgia 2, Un plan perfecto, una comèdia del crec que és sobrevalorado, el humorista aquest que ja no recordo el nom ni m'agrada. En el corazón de la bestia, Cronos, que és una pel·lícula també crec que interessant, espanyola, sobre els atemptats que van haver-hi a les Rambles. I continua Tadeo Jones i La làmpara maravillosa.
4: Hòstia. No, el Tadeo, Déu-n'hi-do, no?
5: Ja m'ho estic mirant molt.
3: Ja van 3 o 4, sí. I és una producció espanyola.
4: A mi m'agrada d'aquí, ho fan aquí a Catalunya, això.
3: Sí,
4: bueno, és espanyol, sí.
3: Bueno. Vale, pues...
9: No matitzem.
12: Bueno, anem a la sessió en sèrio. Sintonia. Vale.

0: Bé, aquesta sèrie, aquesta sintonia pertany a la sèrie The Burbs, té ressort natural on un grup de jubilats a Nou Mèxic han d'enfrontar-se a una entitat que amenaça amb robar els temps de vida per via misteri, ciència ficció i terror psicològic. Està produïda per germans Duffer, creadors de Stranger Things. Sam Copper, Alfred Molina, pido que es trasllada a una comunitat de retir, The Burbs, al desert de Nou Mèxic, un espai tranquil que es torna en un espai assetjat per forces paranormals. Una entitat anomenada Mother, Mare, i altres forces interdimensionals cerquen treure la força vital i el temps dels residents. Molts jubilats inadaptats rebren contra l'amenaça. La sèrie combina aventura, sobrenatural i reflexió sobre la bellesa amb un repartiment de luxe. Hi ha Davis, Alfred Kulbat, Bill Pullman i Alfred Molina, entre d'altres. Bé, passem a la següent sèrie, que és La Casa de Pradera, un remake modern de la sèrie televisiva dels 70, inspirat en les novel·les semi-autobiogràfiques de Laura Ingalls. Relata la travessia de la família Ingalls a l'oest d'Amèrica després de la Guerra Civil, enfrontant-se a la duresa de la natura, la precarietat i els conflictes socials. En 1869, Charles i Caroline Ingalls deixen Wisconsin amb les seves filles Laura i Mary per establir-se prop de la Independence, Kansas. La família travessa rius perillosos, territoris inhòspits i malalties, amb l'esperança de reclamar terres lliures que en realitat ja estan habitades. Un cop a les terres, han de sobreviure a incendis, llops, febre i condicions extremes mentre intenten construir una llar estable. Temes entre la supervivència i comunitat, cal recolzament mutu per avançar, tensió entre colons i indígenes, per una visió crítica a l'expansió cap a l'oest, la sèrie centra en l'amor i la unió dels Ingalls davant l'adversitat.
1: Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
2: Una nueva vida para mi familia.
3: Nuestro nuevo hogar para siempre.
4: Bienvenido a Independence, señor Ingalls.
5: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
2: ¿Qué te parece?
5: Qué pequeño.
2: Es lo que queríamos. Crear algo desde cero.
3: Hola.
2: Estamos construyendo una casa. ¿Somos vecinos?
5: Yo de ti me andaría con ojo.
6: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
2: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa. Y ellos te dirían lo mismo.
7: He visto familias enteras morir congeladas. O por la fiebre. Los lobos. Es un mito. Sobrevivir aquí sin ayuda.
5: Hay que volver.
2: ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no es mejor?
5: Pero es aquí donde por fin seremos. Saberlo, hay que intentarlo.
0: Bé, la següent sèrie que us...

0: va durar 9 temporades, és a dir, fins al 1983, i va ser dirigida per un actor que havien conegut d'altra sèrie, que era Bonanza, que era Michael Landon. Després va fer una altra, Autopista hacia el cielo. Es va caracteritzar per sèries molt blanques, he dit abans l'adjectiu blanca.
1: Ho has dit abans, sí, blanca, sobretot.
0: I crec que, bueno, posem un record a esa banda sonora que sonava cada cap de setmana veient La Casa Pradera. Sonava d'aquesta forma.

0: quedava molt pomposo, no, tot, però bueno, fa il·lusió, no? I crec que a partir de la setmana que ve el Joan ens aproparà aquelles sèries antigues també.
1: Sèries mítiques.
0: Farà algun tastet per recordar-nos algunes que les han estat molt populars i molt, molt conegudes, així que seria una novetat.
2: I que les respectem fervorosament.
0: Home, sí. Clar, a unes més que altres,
2: sí,
0: no?
2: Ja,
0: però
2: també.
0: Bueno, sí.
2: No, però aquesta diferència de per exemple, se m'acut de pel·lícula blanca, que tu has esmentat, no? Esclar, era tan blanca que vull dir, no...
3: A què us refereixeu en pel·lícula blanca, no?
1: Molt tendre, molt,
0: molt suau, tendre.
1: Suau. Tots són
2: bons,
1: no passa res dolent.
2: No, no hi havia dolents, no, en tot cas eren els contrincants, sí, que tampoc eren cap...
0: No. Tot se solucionava.
2: No, tot,
1: clar, sí, harmonia.
2: Tot era molt bo.
0: Vale, quan la vida és una altra cosa, i sí, més a l'oest americà.
1: A l'oest americà.
3: Ja veu.
2: Clar, compares una pel·lícula d'aquestes amb una de l'Stanley Kubrick i tens una bufetada que no vegis.
1: L'únic d'una que va passar que la Mary es tornava cega.
0: Havia d'haver-hi drama,
2: de drames molts, n'hi havia
1: molts.
2: Bueno, és com i totes, home, vull dir, tant el Marco com
0: que
2: tot era igual, això, i tant. Molt bé.
0: Bé, celebrem aquest any el 25 anys d'una pel·lícula musical que també va tenir el seu èxit, que era Moulin Rouge. És una pel·lícula del 2001 dirigida per Baz Luhrmann i protagonitzada per Nicole Kidman i Ewan
1: McGregor.
0: I bueno, pues explica la història de París en aquella època de bohèmia idealista i més a més. Jo crec que lo important era la banda sonora, perquè jo crec que va ser la primera, igual me corregeixes, Joan.
2: Perdona, però crec que la manera que va estar feta aquesta pel·lícula també era molt important.
0: Sí, no, però...
1: Molt decorat i tot, sí.
0: Però sí, era molt, sí, maco, sí. Però jo l'hem agafat més per la banda sonora.
1: Yeah.
0: A veure si em pot corregir el Joan. I jo crec que va ser la primera pel·lícula que va adaptar temes clàssics moderns, però versionats amb un altre ritme i un altre...
1: Sí, és la primera, perquè hi ha temes de David Bowie, Michael Jackson... Les cançons, però eren cançons amb lletra i música de cançons populars dels 80 a 90.
0: Com aquesta de The Police, Roxanne.
1: Roxanne.
2: Oh, que bé.

0: Bé, una cançó pop-rock versionada en tango. No? Con una veu totalment diferent, més desgarradora, no? Penso que va ser interessant. Després escoltarem alguna cançó més de la banda sonora.
1: També hi havia, per exemple, Madonna, o fins i tot quan estava Ewan McGregor amb la Nicole Kidman, fan un remake, o vull dir, una barrilla de diferents cançons que estan cantant, i s'han tratat de Bowie, tal, i fan una cançó completa amb diferents cançons. És molt, molt bona. Sí. No és per les cançons que la veu la pel·lícula.
0: Sí, molt bé. Totalment d'acord. Bueno, pues el Matías ens ha portat una pel·lícula, però abans de que desvelem què és, quina pel·lícula és, tenim un fragment de una seqüència.
2: Per endevinar.
3: Exacto.
0: A veure si l'endevinem.
3: Si l'endevinem. Sí.
4: ¿Qué hace?
5: Le dije que quería hablar.
4: ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones es? ¿Por qué me habla de esa forma?
5: Me llamo
6: tú.
5: Da eso.
6: ¿Por qué se mete con la novia de otro?
5: Espere un segundo. ¿Qué te pasa?
6: Señor Omaesu.
5: ¿Me estoy metiendo contigo?
3: No moleste.
5: Vale, vale, vale. Este muy bien, muy bien.
3: No bien.
5: Problemas. Tranquilo.
6: Odaesu, siéntese, por favor.
3: Dejadme en paz. No puede hacer eso. Tendrá que aguantar ese o si no tendremos que esposarle.
5: Estoy aquí. Tengo mis derechos. ¿Pero con quién cojones me he metido?
6: Señor Odaesu, no puede comportarse. Cálmese o le meteremos en un calabozo.
3: ¡Siéntese ahora mismo!
5: Lo siento mucho.
0: Bueno, ¿de quina pel·lícula estem parlant, Matías?
3: Aquesta pel·lícula és la pel·lícula Old Boy.
2: Old Boy.
3: Old Boy. Old Boy és un thriller dramàtic surcoreà del director Park Chan-wook i està protagonitzada pels actors Choi Min-sik i Yu Ji-tae. A més, és la segona entrega de l'anomenada Trilogia de la Venjança, una sèrie de pel·lícules que no tenen res a veure entre si, però que estan dirigides les tres per el mateix senyor Park. Vale, la pel·lícula ens dona a conèixer a Odaesu, un home que, després de ser detenit i que per fi el lliuren de la presó, és segrestat i ficat a una habitació d'hotel on es quedarà tancat durant uns 15 anys sense saber qui l'ha ficat ni per què. Quan finalment el lliberi, el seu objectiu serà buscar respostes del que li acaba de passar. En una de les aventures més recargolades, visualment impactants, fredes i brutals del que portem de segle XXI. La pel·lícula té uns quants aspectes positius a destacar. El primer de tot és el seu protagonista, l'Odaesu, que és l'arquetip de prota ofuscat per la venjança i que és molt violent i no entén res més que no sigui venjar-se. Després està el dolent de la pel·lícula, que verdaderament és un dels meus villans preferits actualment, ja que fa un paper tan sublim que et quedes flipant amb aquest tio. També m'agrada bastant l'estètica aquesta que té la peli, que la comparteix amb les demés entregues de la trilogia, que és aquestes ciutats dels 2000 asiàtiques, plenes de gent, molt brutes, amb llums de neó, molt underground tot. I també un aspecte que salta a la vista és les seves increïbles, meravelloses coreografies a l'hora de lluitar, que és, jo crec que junt amb Matrix i amb altres pel·lícules de l'estil, que van ser les primeres que veritablement van saber com fer una coreografia realista i ràpida i fluida. L'única cosa que jo crec que sobra, que no s'hauria d'haver fet a la pel·lícula, doncs mira, hi ha una escena en la que maten un pop viu, no explicaré l'escena detalladament, però jo sóc un defensor dels que diuen que no hi ha cap pel·lícula al món que valgui la vida d'un animal, ¿vale? Però sense haver-nos dit tot això, jo crec que és una pel·lícula espectacular, que no té pèrdua i que ha de veure-la tothom que li agradi aquest tipus de cinema així de, d'acció, de thriller. Bueno, ja sabeu.
7: Sí, sí, sí, ho sabem molt bé. Molt bé, ho sabem molt bé, molt bé, ho has explicat.
0: Molt bé.
3: Sí? Bueno, moltes gràcies, eh? Bé, encara sí, segueixo en forma després de tot.
7: Sí, sí, sí. No, no,
0: he vist
7: bé,
0: que
7: bé.
0: A pesar de l'estiu continues en forma.
7: I tant.
0: I això sense llegir res, eh?
1: No. A qui li agradaria molt aquesta pel·lícula?
0: Com?
1: A qui li agradaria molt aquesta pel·lícula?
3: Aquí.
1: A Lídia, a Lídia.
0: Ah, la Lídia, és veritat.
3: Segur que se l'ha vist, la Lídia.
0: A la nostra companya Lídia, és veritat. Diuen, jo he llegit, jo no l'he vist la pel·lícula, però diuen que va ser com un canvi en el món de les pel·lícules de thrillers, perquè va utilitzar un plano de seqüència per aquest dinamisme i aquesta forma, que ell ha dit underground i demés, va fer un canvi en aquest gènere. No sé si és veritat o no.
7: En la gramàtica poètica, en definitiva narrativa.
0: Sí,
7: no?
0: En la narrativa. En la narrativa i també la part cinematogràfica, la part del llenguatge de cinema.
7: Sí, sí. Bueno, ja ho he destacat també amb la de Sorogoyen, eh? També. També estem en aquest punt. Molt bé, Matías. Molt bé, perfecte, eh?
0: Jo no havia vist la pel·lícula, però he estat escoltant algunes cançons, sí. I a mi m'agraden les cançons. I he seleccionat una, i a veure si us agrada. Està, el compositor es diu Chong Jong.
7: És igual, no cal que
3: no passa res.
0: Bueno, a veure.
1: Chong Jong.

0: Què et sembla, Jaume?
1: Ui, fantàstic, ja t'ho he dit. Ja t'ho he deixat clar que sí, que molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs aquests últims minuts hem de parlar dels nostres companys de Rebobinats de la Biblioteca, oi, de la Biblioteca Rubió i Balaguer, que com cada temporada, pues, amb el Pere Cònyec i amb la Núria Martínez, pues, ens presenten i parlen de cinema. I ens estem preparada per aquest dijous 24 de setembre a les 7 de la tarda, ens té preparat un cinema molt curiós i molt divertit que es diu el cinema de paròdia o spoof movie, no? Que també es va anomenar així
1: spoof
0: movie. És un dels gèneres que s'ha creat sobre la comèdia. Lo que fan aquesta gent és agafar clichés i escenes de diferents pel·lícules de terror, d'acció, de ciència-ficció, i els capgiren a través de l'absurd, de la ironia i de los gags, no? Està molt representada per gags. De què parlaran? Pues parlaran de per exemple un dels directors més populars, que és Mel Brooks. Si recordeu, va debutar en l'any 67, va guanyar un Oscar per la pel·lícula Los Productores, una pel·lícula que s'ha fet fins i tot en teatre musical, i recordem pel·lícules com Sillas de Montar Calientes, sí, La Última Locura, La Loca Història del Mundo, La Loca Història de las Galaxias, molt divertida també, i El Jovencito Frankenstein. Que després escoltarem dos fragments d'aquesta pel·lícula. També parlaran del trio Zaz, que es van anomenar dels anys 80, que eren els germans David i Jerry Zucker, i el seu amic Jim Abrams. Pel·lícules com Aterriza como puedas, 1 i 2, Elegí un mal día para dejar de fumar, El piloto automático se está deshinchando, Top Secret, també una altra pel·lícula del 88. Crec que l'actor Leslie Nielsen es va fer molt popular, tot i que tenia una imatge d'un senyor així molt elegant, però després era un molt simpàtic i feia molta comèdia. I per últim també parlarà de la saga aquesta de Scary Movie, que va començar en l'any 2000 i bueno, va estripar franquicias como Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, etcétera, etcétera.
1: Hit, ¿no? Suposo.
0: En España es va a hacer una es va a intentar hacer una de Scary, también de esas como Scary Movie, que ahora no recuerdo cómo es digo.
2: Scary Movie.
0: Sí, Scary Movie, pues lo he dicho. Spanish Movie, exacto. Pero aquí no.
1: No me voy a ver, pero.
0: Bueno. Parlant d'aquestes pel·lícules, no podem deixar de passar la pel·lícula El Jovencito Frankenstein de 1974 amb fragment com aquests. Escolteu-lo.
3: Frederick, ¿está usted bien?
4: Sí. ¿Me perdona un instante, por favor?
3: Claro, claro, doctor.
4: Igor, ¿puedo hablarle un momento?
5: Naturalmente.
4: Siéntese, ¿quiere?
5: Gracias.
4: No en el taburete.
5: Oh, gracias.
4: Veamos. Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck?
5: No.
4: Ah. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
5: ¿No se enfadará usted?
4: Palabra que no me enfadaré.
5: De A no sé qué.
4: ¿A no sé qué? ¿A qué?
5: A normal.
4: A normal.
5: Estoy seguro de que ese era el nombre.
4: ¿Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho? ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo?
5: ¡Deprisa, dele! ¡Dele!
3: ¿El qué? ¿Tres sílabas? Sí.
4: ¿Quién puede ser a estas horas?
0: Bé, jo crec que aquesta escena, tot i que no estem veient les imatges, ens fa riure perquè Clar, aquí vam veure l'actor, que abans no recordava el nom, però l'hem recuperat, Martin Feldman, esa cara de Ivor que té, de Quasimodo, era, vamos, un actor amb una comicitat increïble. I després, luego, l'actor, que era com... semblava més serio, que és el Gene Wilder,
2: sí.
0: Gene Wilder, doncs donava com la rèplica, no? I això és l'èxit de Mel Brooks, no? Aquests petits gags que copien un poc de lo del cinema mut que ja coneixíem de Chaplin, de los grans clàssics. Sempre ha hagut aquest, no? I bueno, penso que ens fa riure i bueno, recordar-lo. Recordeu rebobinats aquest proper dijous, dia 24 a les 7 de la tarda, però no podem passar de posar un altre fragment del jovencito Frankenstein.

0: Bé, doncs ja una altra seqüència de la pel·lícula, molt divertida, molt recomanable, en blanc i negre, i bueno. Demà recorda una altra, ens dona temps una miqueta de... Jo crec que sí, de parlar una miqueta del jovencito Frankenstein, no? El mite de Frankenstein, de crear... S'ha complert, no? Exceptuant lo de trasplantar el cerebre, el cervell, s'ha transportat tot. Per tant, no anava molt encaminat la història, no? De crear una persona amb òrgans d'altres homes,
1: d'altres
0: persones. Només el cervell és el que encara no s'ha pogut trasplantar, però...
1: Ja només ens queda canviar l'ànima.
0: Ostres, aquesta també és molt difícil, eh?
1: Aquesta sí que ha de ser difícil, de veritat. No, però m'hi has fet pensar, la veritat és que és molt, sí, molt interessant.
0: És curiós.
1: Com a perquè... pregunta, sí.
0: Sí, perquè podem trasplantar una mà...
1: Un cor.
0: Però tot lo del cap, lo que és el cap, no...
1: No, el cap no, el cap és intocable.
0: Implícit. I, bueno, Frankenstein pues, va ser un monstre que es va crear, però, bueno, aquí li donem a jovencito Frankenstein esa part més còmica, no?
1: Sí, però probablement la part més negra de Frankenstein, o sigui, el monstre, és de la manera que tira com una flor en el llac, doncs, a la nena, no?
0: Sí, això no m'agrada. És...
1: No t'agrada, això?
0: Esa escena és molt romàntica, però, clar, però... pobreta.
1: Ja, però... però és romàntica, no?
2: Hi ha algú que va dir que...
3: És que jo la vella no me l'he vist encara.
0: És romàntica en el sentit de que és com molt tendre lo que apareix, no? Li dona la flor... És una imatge icònica.
1: Fantàstica.
0: Per això dic que és romàntica, eh?
1: Sí.
0: Però, clar, el final...
3: Luego se la
1: carga. Claro. Però
0: és com una cosa torpe, com quan som petits, nosaltres, quan som bebès, també fem coses que no sabem el que estem fent.
1: Com el monstre, esclar.
0: Exacto. Si tinc això, ho trenco i no sé si està bé o... I és així, no?
1: La pel·lícula de Víctor Erice... que parla també de Frankenstein, també és molt interessant allò, eh? Com se diu ara? No me'n recordo, la pel·lícula.
0: Sí.
1: No te'n recordes, tu?
0: No.
1: Ui, jo tampoc. Bueno, és igual, ja segur que més de quatre sabreu ben bé de què va. Doncs allà ja també parlen del Frankenstein d'una manera molt, molt acurada. Vull dir, molt, molt humana, per dir-ho d'una manera. Em va agradar moltíssim aquesta pel·lícula, eh?
0: L'Espíritu de la Colmena. A la mateixa vegada.
1: Sí. L'Espíritu de la Colmena.
2: A mi que m'agrada...
1: És boníssima, no us la perdeu,
2: aquesta, eh? A mi, que em sota que molta gent, o alguns han dit, erudits, que tenen més por de la gent que vol atacar que el mateix mostra. Perquè d'una plegat de gent que va atacar és més perillós que un monstre sol.
0: És veritat, és veritat.
1: Vale.
0: Bueno, ens hem d'acomiadar i ho fem amb una de les cançons de Moulin Rouge, possiblement la més comercial, que és Lady Marmalade. Amb aquesta cançó, fins la setmana que ve.
1: Adéu. Gràcies.
0: Bon, gràcies. Bon, gràcies. Bon, gràcies.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Benvinguts a aquesta nova temporada de Forever Joves aquí a Ràdio Sant Boi. Aquest any que és tan important per nosaltres perquè portem ja 15 anys amb vosaltres, un programa pues, que ja, pues, bueno, pues, ja ha millorat, això ho dic jo, perquè cada any pues, estem al voltant d'unes 80 entrevistes musicals, sempre amb projectes de tota mena, tots els gèneres, perquè aquí la música és la protagonista. Així que, com m'acompanyes, avui pues, no podíem deixar d'estar al costat de la bona música i tenim una invitada molt, molt especial que, bueno, que ens presentarà pues, un company que tenim d'aquí de l'emissora també més antic que jo, que és en Valentí César.
1: No estàs dient d'ell?
0: No. Valentí César.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per sempre donar propostes tant a lo que fas tu en els teus programes i en la mostra d'elles com per mi. Així jo te l'agraeixo molt.
1: No, al contrari, home. Tot el que sigui col·laborar i donar espai a la música, sigui la que sigui, jo sempre m'apunto.
0: I què tenim? Què tenim
1: doncs,
0: avui?
1: Mira, avui
0: aquí
1: tenim una extraordinària cantant. Ella és nascuda a Màlaga, però ja fa un temps que viu aquí a casa nostra, a Barcelona concretament, i que respon al nom de Maria Esteban. M'agradaria que escoltéssiu amb molta cura la seva veu, perquè segurament, si teniu bon gust, us impressionarà.
0: I a més parlem d'una bona veu que destaca molt, però també perquè és compositora i historiadora també de la música, perquè moltes coses que ha fet és perquè ha investigat. D'això en parlarem. Bona tarda, Maria. Gràcies per estar aquí al programa.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: Anem a començar i per començar hem d'escoltar la teva veu. Què millor que posar una de les cançons del teu disc It's Me, que es diu Waiting, que m'agrada molt.
2: Gràcies.

0: Bé, doncs, Valentí, una meravella.
1: Doncs sí, home, vull dir...
0: No només la veu, que no, ja, no, ja està clar, molt... perquè té molts músics, que després ja parlarem d'aquests
1: també,
0: músics.
1: També,
0: no?
1: Sí, a més té en diferents conceptes, a trio, a quintet, i bé, bueno, no ho explico jo, explica-ho tu. Explica-ho tu.
2: Bueno, com bé ha dit el Valentí, jo tinc diferents projectes, tinc aquest, que és mi, que és un projecte de composicions pròpies. Després tinc un projecte que es diu Voces Velades, que és una mica d'investigació sobre dones compositores i letristes i també cantants, però que, bueno, que jo crec que no han rebut l'atenció que necessitaven, i jo volia sí. fer un disc sí. per donar-li
1: voz. Jo me'n recordo una actuació teva que vas dedicar a cantants que han passat una mica desapercebudes i que tu consideres que tindrien que tenir una més gran diguem-ne reconeixement, sí. no? Jo me'n recordo d'aquest.
2: Sí. Aquí a Sant Boi va ser.
1: Sí, em sembla que fins i tot el vaig presentar jo, em sembla.
2: Jo crec que sí.
0: A les Muses va ser.
1: A les Muses.
2: Va ser
1: quan la vaig conèixer.
2: Sí, que van
1: coincidir. Sí.
0: I després tens el projecte del quintet, també.
2: Això, amb temes propis, i després tinc el trio també, que és ara sortirà un disc al Nadal, un disc
0: de Christmas
2: americans. Sí.
1: Això ho fan tots els cantants sí. nord-americans, eh? Tots.
2: Per això jo somiava en fer un disc de... Sí,
1: de les Nadales conegudes.
2: De Nadales americanes.
1: Conegudes, sí.
2: Sí.
0: A més també un altre disc, la web posa que hi ha dos projectes en marxa, no?
2: Sí, hi ha també tinc un projecte amb un pianista italià, però que viu aquí a Barcelona, que es diu Giovanni Ghisiani, i estem fent un projecte, de fet avui vinc d'una gravació a SGAE amb ell, de composició pròpies. Llavors, ara aquest any, a final d'any, gravarem el disco, que serà, bueno, segurament de 4 a 5 temes màxim, com un petit EP, i avui hem fet com una gravació en directe a piano i a veu. És un duo, però també de vegades toquem amb un contrabaixista i bueno, ja estem, el projecte realment ja està funcionant i ja estem fent bolos, però ara volíem com gravar el disc.
1: Em permets, quant temps fa que estàs aquí amb a Catalunya?
2: Bueno, ja fa 10 anys.
1: Ah, 10 sí, anys. Perquè sí, sí. Dic que has tingut l'interès i tens un català molt...
2: Ah, moltes
1: molt
2: gràcies.
1: Reixut. Sí, sí.
2: Moltes gràcies. Al principi vaig patir amb el català, sí? Però perquè, clar, la manera de pronunciar és molt diferent a l'andalús, precisament, sí. Perquè jo vinc de Màlaga i em va costar molt la sonoritat de... Bueno, perquè jo ho faig amb respecte i jo vull sonar com sí, vosaltres, no? Sí. I llavors ha sigut un procés, però allà em trobo supercòmode parlar en català.
1: Et felicito.
2: Gràcies.
0: Maria, sempre ha estat el jazz? Quan la Maria se li va reconèixer, oye, Maria, cantes molt bé, ho fas molt bé. M'agradaria saber aquests inicis com van ser, qui va ser el descobridor, o tu mateixa, no sé, com va ser?
2: Clar, jo vaig començar a casa meva cantant des de que era superpetita. Crec que amb 10 anys jo ja tocava una miqueta la guitarra i sempre m'agradava molt composar. Llavors aquí jo vaig començar, òbviament, a tocar cançons que no eren meves, però també vaig començar composant des del principi, des de petita. I, bueno, al principi feia més pop, la veritat, vaig començar amb pop, després vaig fer també altres estils, he fet rock, he fet rock and roll, rhythm and blues, bueno, la veritat que és, o sigui, en general sempre m'ha agradat molt la música. I el que feia era aprendre cançons i intentar cantar-les i també transcrivia amb la guitarra els acords, i llavors aquesta va ser com la primera fase o la primera etapa meva.
1: Però i quin va ser el pas aquell que un dia vas sentir alguna cantant, suposo, i vas dir, ostres, això és diferent.
2: Però del jazz, no? Dius,
1: sí,
2: no?
1: Sí, em refereixo al jazz.
2: Sí, amb el jazz el procés va ser una mica més tard, perquè sí, a casa meva, la meva mare li agradava molt el jazz i jo escoltava jazz, sí? Sí, jazz i música clàssica. I la meva mare li agradava molt les Andrew Sisters, Oldwell Sisters, i jo vaig començar a escoltar-les a elles. Però realment cantar jazz i formar-me com a cantant de jazz vaig començar amb 86 anys. O sigui, molt tard.
1: A l'any 86?
2: No, perdó.
1: Perquè aquí hi ha algú que no enquadra.
2: Amb 26 anys. Ah, no sé què estava pensant, amb 86. No, jo vaig néixer al 86. No. No, 26 anys.
1: Molt bé,
2: vaig
1: molt
2: començar...
1: Bé.
2: Vaig entrar a una escola de jazz que era, bueno, era pública, qualsevol que volgués es podia apuntar, i sí, vaig començar allà, vaig tenir com molt bona relació amb la professora de cant, que ara és amiga meva i tinc un projecte amb ella, i ella em va descobrir com la part més de cantants que jo encara no havia escoltat. No, jo encara no havia escoltat, com Carmen Marrae, Sarah Vaughan, Nancy Wilson... Oh,
1: estàs dient la crema de la crema.
2: Sí,
1: jo
2: et
1: volia preguntar una cosa, si em permets. Per exemple, tu, ara, a banda de la teva professió, que és músic, que és cantant, quan tu quines veus t'arriben? De les veus, diguem-ne, més conegudes, o les que tu t'arribin.
2: Però d'ara o antigues?
1: És igual.
2: Sí, mira, si vols, faig un petit repàs.
1: No sé, un pòquer, fer un cinc,
2: sí,
1: per dir alguna cosa.
2: Mira, d'ara et puc dir que m'agrada molt la Samara Joy, òbviament. Ara la veuré.
1: Està de moda, ara.
2: Sí,
1: ara ve a Barcelona, per
2: increïble.
1: Cert.
2: Sí, jo tinc una entrada per veure. Al Palau de la Música. Sí, aquesta m'agrada molt. M'agrada molt també una que, bueno, no és americana, és d'Armènia, però viu ara mateix a Amèrica, i es diu Lucy J. Gaisarian.
1: No,
2: llavors,
1: no,
2: aquesta mola molt, i també m'agrada molt la Kate Cortum, que és una cantant que, bueno, fa temps, que es va fer viral per un vídeo de TikTok o de YouTube, i aquest any ha guanyat el Sarah Vaughan Competition. O sigui, és una crack, i de fet aquest any també està classificada per al Herbie Hancock, per el Thelonious Monk.
1: Sí, és que és un concurs de veus.
2: Sí,
1: que l'han guanyat.
2: I està classificada i va guanyar el Sarah Vaughan Competition. Aquestes crec que per a mi ara mateix són les d'avui.
1: I de les clàssiques?
2: A veure, de les clàssiques... tinc una barreja, perquè, per exemple, a mi m'agrada molt cantants que potser molta gent no les considera cantant de jazz, però, per exemple, a mi Judy Garland m'agrada molt. També ella cantava cançons que venien de musicals,
1: sí,
2: i jo canto cançons que venen de musicals, perquè els estàndards de jazz venen d'allà.
1: És que la majoria,
2: no?
1: una bona part.
2: Llavors, m'agrada molt de la part de, com, bueno, sí, de jazz, m'agrada molt la Judy Garland. La Doris Day també m'agrada molt, que també està com més a Hollywood, no? Com encasellada allà,
1: no,
2: però també és una...
1: Era una extraordinària cantant.
2: Una cantant increïble.
1: Sí.
2: Barbara Streisand també, però m'agrada més la primera època d'ella.
1: Sí, a mi també.
2: Ja després, quan ja hi havia cintes i coses així, ja no m'agrada tant.
1: I la Carmen McRae, que tu l'has anomenat.
2: Carmen McRae m'agrada molt.
1: I la Diana Washington.
2: Sí, Diana Washington, però, o sigui, si jo hauria d'escollir una,
1: sí,
2: jo... escogiria la Sarah Vaughan.
1: Sarah Vaughan.
2: Jo crec que ha sigut la cantant que més m'ha influenciat a l'hora d'estudiar i de treballar el so, i, bueno, sí, a nivell tècnic també, com la col·locació que té, sí, la manera també de cantar, d'improvisar, de frasear amb una melodia, no? M'agrada molt. Per a mi la millor és...
1: Sarah Vaughan.
0: Pues,
1: i la Ella?
0: Ella Fitzgerald.
2: Ella m'encanta també. L'he sentit també molt, però crec que per una qüestió de so em sento més
1: identificada amb Sarah Vaughan.
2: Sí, que té com un registre una mica més clàssic. Jo també vaig fer cant clàssic. Quan vaig començar a fer classes de cant, però jo cantava des que era petita. Però sí que quan vaig començar a formar-me, la primera professora de cant que jo vaig tenir va ser de cant clàssic.
1: Molt bé.
0: Ens hem de continuar seguint escoltant cançons de la Maria Esteban, com d'un LP que es diu Happy Days Are Here Again, el tema principal.

0: tallem, però començar la temporada amb aquesta que veu...
1: Hem de començar allà dalt.
0: Sí,
1: després,
0: sí, després ja baixarem.
1: Si acabem allà baix, mala sort.
0: Mare meva. No. Abans parlaves d'un projecte molt, molt bonic que hem de continuar parlant, que és lo de les voces velades.
1: Ubilades,
0: has fet dos volums amb diferents cançons, no només cantants, sinó letristes, que a vegades... som en el món de la música en general, pues són molt desconegudes, i més aquestes que no les coneixíem. Com va ser aquesta decisió de fer això? I si vas investigar molt, perquè clar, no se sabia molt d'aquells noms d'aquestes dones.
2: Sí, bueno, la intenció de fer aquest projecte jo crec que tenia com... Bueno, hi havia una doble intenció. Per una banda, jo crec que volia tenir com referents de dones, perquè sí que m'ha passat que jo he estudiat al conservatori, vaig estudiar al liceu, i jo pràcticament no havia sentit parlar a classe de dones compositores ni lletristes ni res. Llavors va ser com una inquietud de dir, bueno, jo vull tenir referents, no? Perquè jo vull també ser compositora, i m'agradaria veure'm a mi mateixa en aquesta posició. Llavors va ser com una qüestió més psicològica per a mi, no? per a tenir com aquest reflejo, no sé com dic en català,
1: reflexa,
2: no? i per una banda això, i per l'altra banda també perquè, bueno, jo sempre, la veritat, amb el tema de la dona, no? I de la visibilitat de la dona, sempre he tingut molt interès i inquietud. De fet, la meva mare, bueno, forma part d'una associació a Màlaga d'artistes. Ella és artista plàstica i, bueno, és una associació de dones, no? Que lluiten perquè hi hagi obres de dones als museus i que sempre sigui igualitari, que per desgràcia encara...

0: el de Ismi. Però jo ja havia treballat amb dues bandes, a Màlaga, amb una banda, però era d'altre estil, de pop, que jo ja composava, i després vaig també treballar amb el contrabaixista de Muchachito Infierno, que es diu Gerard Masses, la gent el coneix per Gerard Masses, i ell va fer un projecte que era seu realment, que es deia Red Rombo, i van composar junts. I jo ja aquí ja vaig començar, perquè realment aquesta banda va ser com la banda a nivell professional amb la que jo vaig començar a fer gires, a tocar per diferents llocs d'Espanya, i jo encara jo vivia a Màlaga. I en aquest projecte jo ja vaig com professionalitzar més la part de compositora, però mai l'havia fet jo sola, sinó amb companyia de l'ERE o a l'altra banda, en companyia també de la resta dels músics, no?
1: Cal recordar el nom d'alguna d'aquestes dones, perquè crec que és importantíssim, sí, com la Betty Camden, la Caroline Leigh, Blossom Dearie, sí, Ann Richards, Chris Connell, June Christie, són letristes, pianistes, com cantants, és a dir, una varietat que s'ha agafat.
2: Sí, sí.
1: Així,
2: en el món del jazz també és bastant masclista, amb el qual la dona sempre ha quedat en un segon pla, i grans compositores, lletristes, la Dorothy Fields, per exemple. I bé, la gent no...
1: Bueno, però ara nosaltres ja tenim una compositora que es diu Maria Esteve.
2: Això mateix. Bueno, i què et va impulsar venir cap aquí? Et van contractar, vas dir, algú, vas tenir algun contacte amb algú que et va dir vine cap aquí o tal, per curiositat.
0: Ja, Gerard Masses era d'aquí de Barcelona, i jo encara quan vivia a Màlaga, de vegades ell organitzava gires aquí, perquè ell tenia molt contacte, perquè era d'aquí i va treballar tota la seva vida aquí a Barcelona. Llavors jo vaig començar a fer viatges a Barcelona vaig tocar algun parell de festivals, vaig tocar a un festival de blues de Santa Coloma, no me'n recordo.
2: Sí, Santa Coloma, fan un festival de blues.
0: Sí, però sí, no, a mi no me'n recordo, però vaig tocar un festival d'allà. Bueno,
2: quan dius també tocar, quin instrument tocaves?
0: Bueno, jo cantava i tocava la guitarra acústica amb aquest projecte.
2: Vale.
0: I com que ja tenia certa relació amb Barcelona, ja havia vingut alguna vegada, a mi m'agradava. I va arribar un moment que la meva parella, que també és músic, el saxofonista, i
2: el
0: Edu Cabello, ell també té els seus projectes i és també compositor i tot això, i em va dir, mira, jo vull anar-me a estudiar el superior, perquè ell havia fet el superior però a Màlaga de clàssic, i em va dir, jo vull anar a algun lloc, i van dir, bueno, podríem anar a l'estranger. Jo encara estava treballant amb Red Rombo, i Red Rombo, l'ERE queria venir aquí a Barcelona a vivir, i entonces em va dir a la meva parella, llavors anem a Barcelona, tu estàs allà treballant amb Red Rombo, jo puc estudiar al conservatori, i bueno, tu també pots continuar formar-te com a cantant de jazz. I així va passar. El que passa que jo dos anys després vaig deixar Red Rombo i vaig fer la prova d'accés per entrar al superior, i vaig entrar al Liceu, va ser l'únic conservatori que vaig fer la prova, i vaig entrar, i tenia la plaça, ja vaig acabar el superior, i així.
2: Molt bé, fins avui. I per molts anys.
0: Jo en principi no tinc idea de marxar-me d'aquí.
2: Molt bé.
1: A recordar una de les cançons que pertanyen a aquest volum 2 de Les Voces Veladas, que es diu Something Cool.

0: parlem dels músics que t'acompanyen, perquè penso que la veu està molt bé arropada amb uns músics que sembla que, bueno, que s'escolten molt bé. Tu, Valentí, que en tens molt de jazz, penso que estàs d'acord, no?
1: A mi el que em crida l'atenció i l'admiro molt, a més, és pel seu estil, perquè és un estil una mica que es mou entre la nostàlgia i que té aquell, i té un timbre de veu que, no sé, a mi particularment, no sé si sóc massa imparcial, però a mi particularment m'emociona, no? Sí. És aquelles cantants dels anys 40 i 50 que si no són les grans, diguem-ne, ningú se'n recorda d'elles, però tenien aquest estil molt, que a mi em recorda, a mi particularment em recorda molt aquella època concreta de la...
0: Sí. No, i a més és, jo que no la coneixia, que tu me'n veies parlar ja fa un parell o tres de mesos, pues aquesta setmana preparant el programa, pues clar, m'he enganxat, sí. Perquè és que clar, bueno, t'has escoltat les cançons i...
1: Pues, bueno, anem mira, a parlar... Escolta, ja, mira, ja t'ho avanço, l'any que ve la tindrem a la mostra de jazz.
0: Vale.
1: Sí, està aquí i,
2: sí,
1: bueno, i està en condicions.
2: Sí.
0: De totes formes, com queda un any, jo també faig un anunci a les autoritats de cultura de l'Ajuntament. Podem contratar-la, a Maria Esteban, en els seus tres projectes, en el que sigui. La volem ja, també.
1: Ja, pues...
0: I el que anava a dir, anem a parlar una mica d'aquests músics. Jo tinc apuntat, igual algun...
2: Sí,
0: em deixo algun,
2: digues,
0: segurament.
2: Sí, sí.
0: Tinc el Edi Mejía i el David Muñoz, que formen el trio.
2: Sí.
0: I el quintet, el Edu Cabello, el Rai Paz, Eric Copez i Santi Colomer.
2: Sí, ha hagut una miqueta de canvis. Clar, perquè...
0: M'imaginava.
2: Clar, han passat, no sé si, de 6 anys des que vaig gravar el primer disc a Quintet. El projecte de veus, de Voces Velades, el guitarrista que va gravar aquest discos va ser el Rai Paz. Ara, un guitarrista increïble i que jo li tinc molt carinyo, la veritat. I després ell va marxar del projecte, també tocava el trio, el de Happy Days Are Here Again, també va gravar el, aquest disco. I després ell va marxar amb dos projectes i va entrar Edi Mejía. Sí. I ja Edi Mejía està al quintet de It's Me, està també David Muñoz, està Edu també, Edu Cabello, i també el Santi Colomer, que són la base. El que passa que aquest disco de It's Me, jo vaig convidar molta gent, ho dic perquè ara no me'n recordo de tanta gent que vaig convidar, però va haver un quartet de cordes, un trompetista també, l'Alberto Pérez, també gent fent coros, bueno, sí, companyes.
0: La següent cançó que volem posar és una cançó en castellà, no? Que es diu Para ti, que sona bolero total. Bueno, és un registre diferent.
1: No t'he sentit mai, però tu tens que cantar molt bé els boleros.
2: A mi m'agrada molt els boleros i sempre, o sigui, sempre que puc a algun concert poso algú.
0: Però és que ja coincideix una mica amb el que tu deies abans, aquest tipus de forma de cantar també s'apropa una mica a l'estil de...
1: Bueno, perquè són veus que transmeten sentiments, transmeten emocions, i això no és tan fàcil, i el bolero, a banda de que ja és un estil musical que es basa en això, si a més li poses una veu com ella, diu, té que ser una meravella, no?
0: Pues mira, escolta-la, que ja veuràs.

0: Bueno, bueno, i a més és un bolero d'ella, és una composició teva,
1: música,
0: no?
1: Lletra teva.
2: Sí, tot meu.
1: Saps a qui m'ha vingut al cap? A la Sílvia Pérez Cruz.
2: Mm-hmm. Sí, bueno, a mi m'agrada molt.
0: Una mica la part mediterrània que té.
2: Sí, però bueno,
0: incluso...
1: No, però el cantant castellà, no sé per què, m'ha vingut al cap la Sílvia Pérez Cruz.
0: No, però també recordo una mica veu, alguna veu de cantautores també latines. També
1: sí,
0: Mercedes Sosa.
1: Sí. Mercedes Sosa.
0: Bueno, no sé, a mi m'ha recordat algo també, así latino. Que bueno, que està molt bé.
1: Sí, sí, home, els boleros sempre queden bé. És allò apostar sobre segur.
0: Aniràs a sortirà en algun projecte cantant en català i en castellà?
2: Sí que m'agradaria també posar en català. Ara estic, o sigui, he tingut com un petit aparó de composar. Porto com 3 mesos que no he escrit res nou, perquè ja havia escrit com 3 cançons més, un bolero més i 2 cançons, no, i 3 cançons més. Llavors he fet un petit aparó també perquè, o sigui, faig moltes coses. També estic escrivint un musical i també estic fent la música del musical. Llavors no, he fet un parón del meu projecte, però no de, o sigui, no de, realment de composar, no, perquè estic fent també aquesta feina i estic fent el musical amb la meva parella, amb Edu Cabello, i estem fent la música, el guion i la, bueno, també està a la direcció un director de teatre de Buenos Aires que viu aquí a Barcelona, que es diu Marco Caldironi, i res, i això, i també estic super enfocada en això. Ara aquest any m'han donat una ajuda d'SGAE de composició.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, la veritat que em vendrà super bé i vull gravar l'any vinent amb aquesta ajuda un disco de temes propis, però vull fer-ho també tot amb temps perquè molta vegada és molta cosa.
1: Sí, home.
0: I a nivell de concerts, com tenim? Perquè, clar, si estàs fent tantes coses ara, igual els concerts pues, estan una mica més aturadets o...
2: No, estic fent bastant coses. La setmana que ve, de fet, tinc 3 concerts. Toco el dia de la Mercè en un club de jazz nou que s'obrirà a Barcelona, que es diu el Club del Disco.
0: Sí, ahir mateix vaig començar a seguir-lo perquè s'ha parlat molt, és com una botiga de discos.
2: Sí, però ja era un label, i, o sea, com un sello discogràfico, i ara han posat com una sala de directe.
0: És una molt bona iniciativa.
1: Sí, perquè cada vegada quedava menys, ja no hi ha res amb el que havia estat i per exemple, em sap molt de greu, no? Però per exemple vaig llegir l'altre dia que el Jamboree ara per actuar aniran a taquilla, eh? Ja no tindran un caché determinat, no. Sinó a taquilla, el Jamboree, tu, sí. Que sempre havia estat el santissenya del jazz a casa nostra, doncs...
2: Sí.
0: I què més, que ara és concert, més?
2: El 23 toco en un congrés de neurologia, però bueno, també ahí bueno, vaig a Quartet, també guai, que crec que es fa a l'Hospital de Sant Pau. Crec que el 25 tinc un altre concert en el Velvet Room. A la setmana següent tinc un concert també en Mescladís, no sé si el coneixeu. Bueno, un sitio molt guai que es menja superbé.
1: A Barcelona?
2: Sí, molt a prop de... Bueno, a Montjuïc. I després l'octubre no tinc res, em va bé, perquè també he estat tot l'estiu fent concert, també he estat de professora a seminaris de jazz i tal, i estic com, em va bé també parar una miqueta, i al novembre tinc bolos aquí també a Barcelona i me'n vaig a Itàlia a tocar. Vaig a estar a Itàlia en l'agost, una part d'agost, i de setembre fent una gira, vaig estar 7 dies fora, i ara al novembre torno a tocar a diferents clubs de jazz amb un músic d'allà que es diu Daniele Gorgeli o algo així, no me'n recordo, segur que l'estic pronunciant malament, però algo així, i Andrés Lizón, que és un contrabaixista d'Alacant. i torno allà sí, a tocar.
0: Pues anem a continuar escoltant cançons.
1: Em deixes...
0: Sí.
1: Tu no, ara que has dit Itàlia, bé, jo és que tinc així al cap, sí, sempre em va. Tu coneixes amb una cantant que es diu Roberta Gambarini?
2: Sí, clar.
1: Oh, és una passada aquesta noia, eh? Sí. És italiana, passa que viu als Estats Units. Bueno, no sé si la coneixies.
2: Sí, he escoltat,
1: te la recomanava perquè a mi m'agrada molt, sí, però molt. Bueno.
0: Doncs escoltem aquest Justin Time de Medel Voces Veladas Volumen.
1: Justin Time.

0: Bé, seguim aquí avui aquest Forever Joves amb la Maria Esteban, que ens està presentant alguns dels seus projectes, les seves cançons, una veu polivalente que vale per un roto i un descosío, com diuen en Andalusia, no? I, bueno, es nota la qualitat i, a més, l'elegància, no?, al parlar. I he vist que també graveu coses en directe, que això està molt bé, cançons en directe i les pengeu a YouTube, i això també que l'agrada la música és sentir, pues, una petita part de lo que vosaltres oferiu en els concerts, no?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt el directe, perquè també penso que aquí és on realment com a cantant puc com demostrar, no? Tota la feina que faig d'estudiar, d'intentar millorar, de, no? I també l'oportunitat d'això de poder tocar amb un músic que no sigui, no, cadascú en una sala, no, sinó gravant en directe i tocant junts, no? Que això és el que fa la connexió, no? I fa arribar a la gent la música que tu fas, no?
0: Anem a escoltar una cançó, sí, que he descobert mirant coses d'ella, que vas fer, que té un altre registre totalment diferent. Ho vas fer amb la Raquel Pelayo.
1: Ah, sí, sí.
0: És una cançó que hi ha más un poquito más tocando el rock, ¿no? O sigo como más
1: la
0: swing,
1: de,
0: ¿no?
1: La de Why Don't You Do Right.
0: Sí, sí, es más, sí, swing, o
1: sí, bueno, es un, la,
0: un de, o
1: sí, bueno, es un tema de bueno, un arranjament a dues veus de un tema, bueno, de sí, swing. De vegades he tocat aquest tema a festes de swing. Sí. Podria dir de swing, sí, però la Fitzgerald té un directe d'aquest tema, crec que a Berlín o algo així, de Why Don't You Do Right, també, o sigui que també, sí, era una cançó que es tocava en diferents contextos.
2: A Berlín o a Roma, té dos directes, sí, una a Berlín i una en Roma.
1: Sí, sí,
2: sí, sí. Molt bé. I qui és? És una cantant també, aquesta noia?
1: Sí, la Raquel va ser la primera professora de cant, de jazz, que ara és amiga meva.
2: Molt,
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: molt bé.
1: I tinc aquest projecte amb ella.
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar a Raquel Pelayo i a la Maria Esteban.

0: Aquí, molt divertit, no? Molt suposo bé, que la gravació...
1: Sí.
0: Molt divertida, se nota. Sí. És difícil, eh? Amb dos veus.
2: A mi m'ha semblat
0: que sí. És una de les coses més difícils. Ja no dic a tres persones, però dos... Para poder
1: impactar, no? Sí, és complicat. No només per l'afinació, perquè quan cadascú fa una veu diferent, és complicat, no? No anar-te amb l'altra veu que està sonant, però també amb el ritme, no? I ir juntes, no? Que tot sigui com una veu, però fent diferents veus, no? I això, no?
2: És la dificultat que hi ha, sí. No, però està perfecte, sí, m'agrada molt, la veritat.
3: Sí,
0: va ser una sorpresa.
2: Jo no ho coneixia,
1: No, perquè aquest projecte és un projecte que sobretot que hem tocat a Màlaga, perquè ella viu a Màlaga, i també el pianista que era Juan Ramon Vereda també viu a Màlaga, llavors està plantejat per allà.
2: I com ho has trobat, això?
0: Pues això és buscant en YouTube, poses Maria Esteban i te surten moltes coses i entres mirant, a part dels discos hi ha actuacions en directe, que aquest és el so, pues, ja és més complicat, no és tan net, però les gravacions que fan en directe, i bueno, em va sortir aquest duet, que van vestides igual, sí, està molt tot, cuides molt la teva imatge, lo que graves, i això diu molt de tu, perquè és un projecte teu i lo estàs fent amb molt de carinyo, i això se nota no només en les portades dels discos, sinó en esos directos que has gravat, la roba que portes, o sigui que és un projecte a llarga...
2: A la seva imatge, i semejanza.
0: Se nota que la teva presència està claríssim. Així que felicitats, perquè portes una història que és difícil, però clar, canta, com la letra, la música...
1: Bueno, pensar, no?, a nivell estètic, com vull que sigui, no?, és... Sí, la veritat que ser artista és que és complicat, perquè has de fer molta feina. Jo ara, per sort, tinc manager i que, em dona un cop de mà, sobretot amb el tema del booking, però també m'ajuda moltes vegades amb el tema de la roba, jo li pregunto i tal, però jo he estat molt sola durant molts anys i he hagut de construir cada projecte, no? Pensant
2: des de zero.
1: Per exemple, quan vaig fer el disco del trio, jo volia a nivell estètic, jo volia un il·lustrador, però molt concret. No volia qualsevol il·lustració, volia una il·lustració de discos de l'època de Neil Goodman i tota aquesta gent, i vaig tenir una reunió moltes reunions amb molts il·lustradors, mirant per internet, mirant portades que havien fet de discos i tot això, i això va ser una part del disco, però i a part fer els arranjaments, fer assajos, quadrar a l'horari per a la gravació, per a estudiar jo també, sí, és molt dur.
0: No, i la portada del disc...
1: No és fàcil.
2: I a vegades gens agraït.
1: No.
2: Tant de bo no sigui el teu cas, no? Però és com diuen en castellà, muchos son los llamados y pocos los elegidos.
0: Sí, la portada del disc del Happy Days és molt xula també, perquè vas buscar també imatges que recordava els anys 40, 50, aquells dibuixos d'aquella nina, que és tu, no? No, dibuixo un poco la Betty, com es deia aquella?
2: Betty
0: Blue? No.
1: Sí, com Betty
2: Boop?
0: No.
2: Betty Boop?
0: Com era aquella? Saben de què parlem, no?
2: Sí.
0: Molt així, una nina molt, molt simpàtica i, bueno. Ja estem quasi acabant, ens queda molt poc temps, però abans d'anar dient adeu, jo que ja que estàs aquí, Valentí, i aquests tota una persona que és del jazz i que ens porta el jazz a Sant Boi i que ets com un mecenes.
2: Oh, que va, que
0: sí,
2: va.
0: Sí.
2: Ja m'agradaria.
0: Bueno, tenim ja moltes coses preparades
2: ja està tancat. Precisament va haver un malentès amb la Maria. Jo m'hagués agradat que hagués vingut enguany.
0: Però
2: el problema és que jo em vaig equivocar i li vaig dir, envia'm la proposta al setembre, i ja teníem, i no em vaig recordar de dir-li, envia-la abans. I ara ja,
0: bueno, però...
2: ja Sí, no, ja m'hi compromès amb ella. Ja m'hi compromès, vull dir. Jo compleixo, si no, si no plego. Sí, sí, no, ja ho tenim tot.
0: I què tenim? Quan comença? Quan comença?
2: No sé, són sis, com saps, sis sí. divendres entre els mesos d'octubre i novembre. I ara no sé dir-te el dia exacte. No. Sí, és un divendres a meitat de mes sí. I els sis divendres consecutius. I tenim, com sempre, tenim un artista nord-americà, tenim dos veus, tenim un grup, doncs, bueno, ja t'enviaré la
1: sí,
2: programació.
1: Sí, a veure si puc venir.
2: Sí, home, estàs convidada, eh? Ja tu i el teu company, si voleu venir, sí. Ara ja... I ara et farem filla predilecta de Sant Boi.
0: Estaria bé.
2: I no, ja ho tenim tot muntat. Això, no sé si tu segurament, si no hauràs sentit parlar d'ell, el Malamostra de Jazz, que enguany fem 35 anys.
1: Uau.
2: 35 anys, ho vam muntar quasi jugant amb un saxofonista que és d'aquí.
1: Sí, Toni Solà.
2: El Toni Solà, el coneixes?
1: Sí, sí, sí.
2: Vale, doncs entre ell i jo ho muntem. Uh-huh. Vale? I enguany, quan jo li vaig... disculpa, ja et vaig demanar disculpes.
1: No et preocupis.
2: Quan d'això ja tenia moltes coses compromeses,
1: clar.
2: No? I ja no, bueno, de fet ja ho tenia.
0: No, però es podia fer un bonus sí. track. No.
1: Bueno, però com aquesta mostra durarà molt de temps.
0: Exacte.
1: Hi ha temps i moltes edicions,
2: si no ens foten fora, ja portem 35 anys,
0: no,
2: eh?
0: No.
2: 35
0: no
2: anys.
0: Ser.
2: Ostres, que jovenet que era, jo com vaig començar amb això. Que jovenet. No em reconec. Ja. Però bueno, mira, diuen que això, aquestes coses, no, et tira i la veritat és que si ara ho tingués que deixar ara en aquests moments, no sé, potser demà o però em sabria molt de greu, no? Perquè poso molta il·lusió i bueno, tu ja has vingut a diversos concerts, no? I veus que sempre que hi ha molt bon ambient,
0: molt bon ambient.
2: I sempre no,
0: molt bé fet.
2: Vull dir que tot va bé i amb la qual doncs és la satisfacció que tenim, perquè clar, evidentment, bueno, en Toni toca un concert, el Toni toca un concert, però jo és bé, vull dir, perquè m'agrada, ja està. I ara com estic jubilat,
1: clar.
2: Doncs ja puc tinc
1: ja
2: temps.
1: Hi ha temps, no?
2: Sí, bueno, jo faig moltes coses, eh? No pensis que només faig això.
0: Seguim escoltant la veu de
2: sí,
0: la Maria.
2: Sí, això és
0: Esteban,
2: el principal,
0: eh?
2: Això és el bàsic. I'm climbing to the highest peak escape.

0: en alguns, en alguns moments surt barbasteixen por ahí.
1: Bueno.
0: Un poquito,
2: sí,
0: así.
2: Sí, sí,
0: cuando hace, no te lo sabía bien en el momento porque como no sé anglès, però és, quan poses la, la veu una mica més greu, ahí
2: et recorda, no?
0: Et recorda la Barbara Streisand.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: mi, un dels discos de la Barbara Streisand és el de Gentle.
2: Yeah.
0: Uf.
1: El que se li nota és que té una formació acadèmica.
0: Sí, sí.
1: Això es nota molt, eh? Vull dir, els que ens
0: però,
1: agrada,
0: sí que...
1: ho notem.
0: Sí,
1: veiem,
0: jo crec sí. que és important, no? La part acadèmica, però també el fet que sigui lletrista, compositora, que cuidi tant la seva imatge i tot, la fa
1: bueno,
0: més fresca. No?
2: I conjunt, no?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Això és l'embolcall, que és important, però jo considero que lo fonamental és la veu, perquè
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: si, si no hi ha veu, ja pots... que l'embolcall és important i la imatge és important, però escoltar una veu com la d'ella és un regal per l'esperit.
0: Volia fer-te una pregunta, Maria. Quan estàs allà a l'escenari, quin és el moment aquell? Perquè tu has de notar d'alguna forma com la gent t'està escoltant embobada i dient, uau! Perquè, evidentment, anar al teu concert és perquè a la gent li agrada. O sigui, no va per casualitat, que també que hi haurà molta gent. Uh-huh. Qual és el moment aquell que te dius, hòstia, aquesta simbiosi entre el públic i...
3: Clar, clar, jo sento que a un concert hi ha molts moments, no? Perquè quan toco temes propis tinc aquesta connexió que és molt especial, perquè jo normalment quan fem una cançó que és meva, jo sempre intento explicar, no? Perquè bé... per què he composat aquest tema o què volia parlar amb aquesta cançó. Llavors hi ha una connexió molt diferent quan, per exemple, quan canto un tema de Cole Porter o George Gershwin o de Caroline Lay o de Betty Comden o de Blossom Dearie, no? Entonces jo crec que també com que amb cada projecte connecto d'una manera diferent, o per exemple quan canto en castellà i no canto en anglès, no? Són connexions molt diferents amb, però són superboniques. També a mi, bueno, no sé, em sembla un regal que hi hagi gent que vingui a un concert i em digui, hosti, he connectat molt amb aquest tema que parlaves sobre, no sé, sobre algun patiment que has tingut, i jo soc super sincera, o sigui, jo no tinc problema en dir, jo en algun sentit, o sigui, de vegades en mi vida he tingut moments dolents,
1: com
3: tothom, i ho he passat molt malament, i de vegades he fet coses de la que no em sento orgullosa, i jo parlo amb molta naturalitat, i parlo, com ho parlo així amb vosaltres, parlo en escenari, i jo crec que això moltes vegades també no només cantar, sinó a l'hora de contar sí. la història o a la introducció abans de la cançó, que seria com la presentació del tema, també moltes vegades, inclús així, jo també he arribat a connectar amb la gent, no?
1: Sí, jo que t'hi vist en directe, tens tot menys de diva, això, i això és molt important.
3: Gràcies.
0: Doncs hem d'acomiadar i ho fem amb Goodbye,
3: un tema impossible sí, per acabar
0: del teu disc, amb les teves lletres, i només et demano una coseta, que abans d'acabar l'any podem escoltar algun tema, o que sigui per telèfon o que no puguis vindre, del teu disc de Christmas, per poder celebrar els Nadals.
3: El podeu posar aquí a la ràdio, em fa faria molta il·lusió.
0: Clar, és aquesta la intenció. Sí. Moltes gràcies, Maria.
3: A vosaltres per convidar-me.
0: I moltes gràcies, Valentí, i ens retrobem.
1: Jo, encantat. Tu, sempre que vulguis, em convides. Jo sirvo per un cocido com per un fregado.
0: Ja
1: l'ho
0: hem dit, eh?
1: Ja ho hem dit, pues això.
0: Vinga, gràcies. Gràcies, Dani, per el teu treball.
1: Sí. Gràcies, Maria.
0: Fins la setmana que ve.
3: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Bona tarda, amics i amigues, com esteu? Benvinguts al vostre programa que t'acompanya al volant, conduint, caminant, fent milles a la carretera. Això és el Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Arrenquem avui l'edició número 92 amb The Centurions i aquest Bullwinkle.

Això era The Centurions amb aquest Ball Winkle del disc Surfers Pyjama Party del 1963, un disc només de surf instrumental, twin reverb i vibrato. Seguim ara amb una mica de rocksteady de la mà de Hopton Lewis, Take It Easy.

Escoltem Hopton Lewis amb aquest Take It Easy, és un discasso de Rocksteady que ha acompanyat aquí per la banda Glyn Tate and the Jet. Glyn Tate era un guitarrista de música jamaicana, de Rocksteady i d'esca, i acompanyava aquí el senyor Hopton Lewis, que era nascut a Kingston, a Jamaica, cantava Rocksteady Reggae i també va ser presentador d'un programa de ràdio a Nova York, a la Grace Deliverance Radio. Seguim amb uns clàssics del rock steady com són BBC Town i els The Guy Lads, There's a Fire.

Xerat Gailats, com deia, era Bibi Seaton, Winston Delano i Maurice Roberts al capdavant, aquest trio vocal de rocksteady and early reggae que, bueno, que van estar en actiu des de 1963 fins al 73. Seguirem ara amb una mica de ska de la mà del senyor Alton Ellis i aquest Dance Crusher.

deixarà Alton Ellis aquest Dance Crusher. Seguim amb una mica més d'esca, tirant una mica més enrere, una mica més rocksteady, 1975, Justin Hinds and the Dominos, Here I Stand.

Peter Gunn Theme del 1979 dels Blues Brothers, era formar part de la banda sonora de la pel·lícula d'aquell mateix any, del 1980, de Blues Brothers, que era una banda amb una sèrie de col·laboradors espectaculars que incluïen noms com els The MGs, que formaven part de la banda de The Booker T and The MGs, Steve Jordan, Louis Marini, Tom Malone, i molts més. Seguim amb una mica d'aquesta mítica banda de blues i de rhythm and blues, que va ser ideada pràcticament com una broma de mitjanit a darrere la barra d'un bar, dels mateixos fundadors Dan Aykroyd i John Belushi, que no contents amb muntar-se el seu propi bar, el seu propi club nocturn on allà es feien les grans festes, a mitjanit van parir aquesta idea de fer una pel·lícula d'una banda, o fer una banda i llavors fer la pel·lícula de la banda,

Chain of Fool, un tema escrit per el senyor Don Covey. De fet, estava llegint que Jerry Rexler, productor d'Atlantic Records, el 1967, va demanar al senyor Don Covey que escrivís algun tema pel seu top ventes, que en aquell moment era Otis Redding. I quan Don Covey va entregar una vella cançó que havia escrit feia molts anys, en els seus inicis com a cantant de gospel amb els seus germans i germanes, el productor va creure que, bueno, que en comptes de passar-li el tema a Otis Redding, era millor una veu femenina com la d'era Aretha Franklin. I també estava llegint que els coros, que estan espectacularment produïts de la mà de les germanes de l'Aretha, que era Caroline Franklin i Irma Franklin també, i també col·laborava Ellie Greenwich i The Sweet Inspirations, de qui escoltarem ara aquest clàssic, es diu Knock on Wood, The Sweet Inspirations.

escoltàvem The Sweet Inspirations, que com podeu escoltar era un quartet vocal femení que, bueno, tenen aquest disc, el primer disc que es deia com la banda The Sweet Sensation, The Sweet Inspirations, un bon disc si esteu interessats en escoltar harmonies vocals molt ben arreglades. Anem acabant aquesta carretera de rhythm and blues i rockabilly i rock and roll amb dos clàssics, Ray Charles primer i després el senyor Chuck Berry, Unshame My Heart.

amb aquest clàssic Unchain My Heart, el senyor Ray Charles, i ara anem amb un altre clàssic, Maybelline, del 1955, que el segell Chess Records, la casa del blues i del rock and roll des de Chicago, publicava aquest tema de Chuck Berry, Maybelline.

0: Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi.
1: Bueno, agafem una altra sortida i agafem una carretera molt més tranqui, més low-fi, més provinent del rock alternatiu. El senyor Bill Callahan des dels Estats Units amb aquest Drinking at the Dump.
2: I remember drinking at the dam.

Escoltàvem Bill Callahan, conegut com a, amb el sobrenom de Smoke, amb aquest Drinking at the Dam, el disc 2004 A River Ain't Too Much to Love. Seguim i anem acabant aquesta etapa tranquil·la per arribar cap a casa ja amb Jay Macy's, amb aquest Wise Awake.

Wide Away, demano disculpes que he dit Wise Away i no era Wide Away, de senyor Joseph Donald Macy's Jr., que és el cantant i compositor i guitarrista de Dinosaur Jr., a qui escoltàvem una obra en solitari de, del gran guitarrista que ja fa un treball espectacular de guitarreo en, aquest, en tot aquest tema. Amics, amigues, anem marxant, això està tot, aquesta edició número 92 del Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, des de Ràdio Sant Boi, des del 89.4 de la FM, tots els dimarts de 8 a 9 del vespre. Marxem amb l'Aranà, un duet de les Illes Pitiüses i Barcelona, format per dues pianistes de formació clàssica, com són Anna Sala i Lara Magrinyà, i acompanyades en aquest tema que es diu La Salamandra, pel també pianista Marco Mezquida.

Amics i amigues, això ha estat tot per avui des del Road Music. El control tècnic està el senyor Daniel Teruel. Us deixem amb el Rincón de Hideo, qui es parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. I ja sabeu, si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan afable de...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C-55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C-32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a l'Arca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
5: Doncs anem a repassar ja el més destacat de la jornada, els titulars, i comencem parlant de bàsquet, la penya i el Barça, que juguen a aquesta hora a la final de la Supercopa CB.
6: Doncs sí, des de les 7 a l'Olímpic de Badalona, verd i negres i blaugranes es juguen un títol que no guanya un equip català des de l'any 2015. La penya vol sumar la seva tercera Supercopa i el Barça la setena. De moment, descans a l'Olímpic de Badalona, 52, Joventut Barcelona, 46.
5: En futbol, el Barça fa el 7 de 7 i és més líder abans de l'aturada per seleccions.
6: Els de Hansi Flick van guanyar 1-3 a Sevilla amb un altre triplet de Rafinha que ja suma 12 gols en 7 jornades de Lliga. Els blaugranes han sumat els 21 punts possibles en l'inici del campionat i ja tenen 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i 6 sobre el Real Madrid després de la victòria a Matalassera en el derbi madrileny jugat aquesta tarda.
5: I a segona divisió, el Sabadell continua intractable a casa.
6: Tercer triomf dels arlequinats en 3 partits a la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa s'han imposat per 3-1 l'Oviedo i se situen en zona de play-off descens a primera divisió amb 11 punts de 18 possibles. Un punt per darrere i el Girona, gràcies al triomf treballat a Cádiz per 1-2.
5: I a la primera federació masculina, primera derrota de Nàstic.
6: Els tarragonins s'han vist clarament superats al Corcón i han caigut 3-0 amb tots els gols encaixats als primers 26 minuts de partit. L'Europa va caure 2-1 a Múrcia amb un gol encaixat al minut 90 i un altre al 100 de penal molt discutit. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles i el Sant Andreu jugarà dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid-Castilla.
5: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: repassar resultats aquesta hora de diumenge 20 de setembre de 2026 i, com deien, començant per la Supercopa CB per aquesta gran final que es disputa a Badalona entre la Penya i el Barça.
1: I de moment un partit bastant igualat es troba en el descans. 52 Joventut, 46 Barcelona.
0: En futbol, segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ha de començar, de fet, ha començat ja la segona meitat a Reus.
1: Doncs sí, ja porten un parell de minutets de la segona meitat. Minut 47, Reus 1, Nàxera 0.
0: I a la tercera divisió masculina, grup cinquè, tercera jornada. Un parell de partits en joc a aquesta hora. D'una banda, el Vilassar de Mar, Badalona. Marxem cap allà, Ràdio Ciutat de Badalona. Joan Garcia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs aquí el Xevi Marrón, el Xevi Ramon, minut 76 de partit de moment. Victòria contundent del Badalona per 0-2 al marcador amb dos gols que s'han aconseguit a la primera part. S'ha adelantat l'equip de tenir Sant Pietro gràcies a un gol de Juaco al minut 10 i ha fet el segon gràcies a un autèntic colat de Pepe Bonilla, que ha hagut de marxar, sembla lesionat. De moment, per tant, el partit sembla encaminat a que es confirmi aquesta victòria del Badalona. Aquí el Xevi Ramon, 77 de partit. Vilassar 0, Badalona 2.
0: Serien els primers punts pel Badalona, un dels teòrics grans favorits en aquesta tercera divisió, que no havia començat gens bé amb dues derrotes en els dos primers partits. I des de la seta en aquesta tercera divisió també, Eric, hi ha un duel lleidatà.
1: Exacte, derbi lleidatà, Atlètic Lleida, Mollerussa. El partit es troba al minut 48, tot just ha començat fa uns minutets la segona meitat. Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
0: I per acabar, en Lliga Elit ha començat aquest cap de setmana i aquesta hora tenim l'últim partit de la jornada de diumenge.
1: Doncs sí, un partit que enfronta el Prat i el Singuerlín, on els locals van guanyant el minut 77 de partit per 2-0.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 8 i anem a començar a repassar amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana pel que fa a l'esport català. Avui obrim amb waterpolo perquè tenim diversos fronts importants que s'han celebrat aquest diumenge. D'una banda, la Champions masculina, la màxima competició continental. El Sabadell, que ha jugat la fase prèvia a Tbilisi, a Geòrgia, i finalment avui ha guanyat el partit decisiu.
2: Apollo Sport Management 12, Sabadell 22.
1: Després de la derrota el primer dia davant del Brescia, i el Sabadell ja havia fet la feina davant del Budamska Riviera i avui l'ha completat per classificar-se per la segona ronda, per la següent ronda, superar la fase preliminar amb aquesta victòria davant de l'equip georgià. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Per cinquè any consecutiu, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà a la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. L'equip d'Albert Espanyol ha acabat segon de la seva lligueta de la fase prèvia, salvant una situació compromesa. La derrota per la mínima 15-16 en l'estrena davant el Brescia deixava el club sense marge d'error, però tampoc han deixat massa lloc al dubte els homes d'Espanyol. Ahir 20-12 al Budva Montenegrí, avui 22-12 davant l'Apollo de Tbilisi, l'anfitrió d'aquest grup. Si bé és cert que els georgians han començat amb un sorprenent 3-0, l'Astralpool havia capgirat el marcador al final del primer quart i s'ha imposat sense problemes gràcies sobretot als 7 gols de Costa Averca, inèdit en els dos primers compromisos degut a una sanció que arrossegava del curs passat. Aquesta era la valoració del porter i capità Edu Lorrio.
4: Objetivo conseguido, creo que hemos sido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin, y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar una Champions.
3: Demà a les 10 del matí, sorteig en què a banda de Sabadell i Barceloneta també hi seran el Prorreco i el Brescia italians, el Novi Beograd i el Radnitski de Sèrbia, l'Olympiakos i el Panathinaikos grecs, el Jadran Split i el Mladost croats, l'Oradea i el Dinamo de Bucarest romanesos, el Ferencváros hongarès, el Marsella francès, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Hannover alemany.
1: Déu-n'hi-do, molts equips demà a les 10 del matí, aquest sorteig on hi haurà tant el Sabadell com el Barceloneta. I més waterpolo, perquè avui hem viscut la gran final de la Copa Catalunya de Divisió d'Honor femenina. S'ha disputat tota la final a 4 aquest cap de setmana al Club Natació Mataró. I finalment el conjunt local s'ha acabat imposant.
2: Mataró 11, Sabadell 9.
1: Doncs victòria en aquest cas pel Mataró de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Si la temporada que tot just comença ens ofereix partits com el d'aquest diumenge, està clar que tenim assegurades bones dosis d'emoció i d'espectacularitat. I és que la final d'enguany de la Copa Catalunya ha estat senzillament espectacular. I a més, jugada a un ritme realment frenètic, poc habitual a aquestes altures del curs. El primer quart del partit ha estat de tanteig. El Sabadell s'ha avançat gràcies a un gol de Paula Camus. El Mataró ha capgirat el resultat. Les dianes de Caral Bertran i de Tilly Kearns han permès les locals comandar el marcador 2-1 al final dels primers 8 minuts de joc. La situació ha canviat radicalment en el segon període. Enric Arnell, el nou tècnic del Sabadell, ha sabut radiografiar perfectament les carències del seu equip. Les ballesanes han aconseguit obrir un autèntic esvoranc en l'electrònic. Parcial de 0-4 en els 5 primers minuts del quart, que les han col·locades amb un clar 2-5 al seu favor. Tot i el panorama més que preocupant, la Solim no ha perdut els nervis. A un minut i escaig del descans llarg, Martina Claveria marcava el 3-5. En el tercer quart, la lenta remuntada de les locals ha continuat. Dos gols marcats per Camila Farago i Carla Martín, dues incorporacions d'aquesta temporada, feien pujar l'empat a 5 al marcador. A partir d'aquí ha començat el festival. Un estira i arronsa constant amb el Sabadell sempre per davant en el marcador, però incapaç d'escapar-se més enllà d'un gol de diferència. El tercer quart se saldava amb un empat a 7 gols. La tònica ha continuat en l'últim quart. Apareixia Simon Van de Kratz en dues dianes, però dos gols, marca de la casa, de Caral Anton i de Tilly Kearns, mantenien la igualtat en el marcador. A 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una jugada de superioritat que hauria suposat el 9-10. Jules Rumer marcava per a les locals. Era el 10-9. Des del 2-1, les matronines no havien dominat el marcador. Mariona Tarré interceptava un llançament de vaselina de les Vallesanes que propiciava una nova possessió de les locals, que d'aquesta manera podien sentenciar la final. I el matró no ha fallat. A 26 segons de l'acabament, Mireia Giral s'encarregava de marcar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 11, Astral Pool Club Natació Sardell 9. El Mataró, campió de la Copa Catalunya 2026.
1: Doncs quarta vegada i segona de consecutiva per al Mataró en aquesta Copa Catalunya, que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, també un altre dels nostres companys de Mataró, l'Oriol Debat, doncs ha parlat amb la capitana del Mataró, Caral Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
6: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits.
7: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs felicitats al Mataró per aquest títol de Copa Catalunya Femenina que hem viscut a la plataforma La Xarxa Més. I per acabar amb el bloc de waterpolo, Eric ha començat, de fet, la divisió d'honor masculina a partits de la primera jornada, menys el del Sabadell, evidentment, per la disputa de la Champions. Aquests són els primers resultats de la temporada.
2: Cavalla 13, Mataró 12, Rubí 9, Barcelona 31, Echeide 16, Catalunya 8, Canoe 15, Terrassa 16, Sant Andreu 11, Barceloneta 21.
1: Doncs clara derrota del Rubí davant del Barcelona, 9-31. Segurament és el resultat que més crida l'atenció d'aquesta primera jornada. Ahir, en aquest programa, el nostre company de ràdio, Rubí Siscolarà, parlava precisament amb el tècnic rubinenc, Rui Tiago.
8: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, só estamos ahora a empezar. Los niños... Yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 8 i 16 minuts i és moment de començar a parlar també amb detall de la jornada de futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, i el Barça que fa el ple de victòries abans de l'aturada per seleccions i, a més, de moment és més líder.
2: Sevilla 1, Barça 3, Espanyol 1, Elx 3.
1: Doncs el conjunt blaugrana, que va guanyar ahir 1-3 davant del Sevilla, capgirant el gol inicial de l'equip andalús amb un hat-trick, un altre més de Rafinha, que ja porta 12 gols a la Lliga, 14 en total en el que portem de temporada. Espectacular el rendiment que està donant el jugador brasilià, el capità del Barça, en aquesta nova posició de davanter centre. Després del partit, dos dels jugadors ahir també destacats, Rodri i Fermín, valoraven així aquest 7-7 abans de l'aturada per seleccions.
9: Está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado. Creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
10: En la mitja part el míster ens ha dit que hauríem de tenir més ritme de possessió, no perdre tantes pilotes i això hem fet, crec que hem controlat més el partit, hem competit molt bé i les ocasions que hem tingut les hem marcat.
1: Doncs contents dels jugadors i de la seva banda, el tècnic Hansi Flick no ho estava tant de la primera meitat de l'equip, però sí de la reacció que havia fet el seu equip a la segona i especialment també del gran rendiment que està donant Rafinha com a davanter centre.
11: Was a difficult game, especially in the first half.
12: Ha estat un partit difícil, sobretot a la primera part. Aquest no és el nostre nivell habitualment i ho hem de fer molt millor, com a la segona part. Coneixem la qualitat de Rafinha i estem molt contents per ell. Ens dona moltes coses. La decisió de fer-lo jugar de davanter centre és del cos tècnic. Ho debatem entre nosaltres i ho parlem amb els jugadors. Crec que amb aquesta xifra de gols, en aquests 8 partits, deu estar molt content de jugar com a nou.
11: Player as a number 9.
1: Doncs el Barça, que marxarà en aquesta aturada per seleccions com a líder, de moment amb 3 punts més que el Betis, que ara mateix està guanyant 0-1 al camp del Depor i se situaria segon. Per què? Perquè abans, aquesta tarda, en el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 2-1 al Real Madrid i això fa que els matalassers quedin a 5 punts del Barça i el Real Madrid ja a 6. Després de la derrota, per cert, Mourinho en sala de premsa ha carregat contra l'arbitratge avui al Metropolitano. Doncs això pel que fa al Barça. L'Espanyol, en canvi, a l'aturada de seleccions marxa en pitjors condicions després d'aquesta inesperada derrota 1-3 davant de l'Elx del divendres. Una derrota que va arribar més jugant amb un home més durant 85 minuts de partit i davant d'un Elx que arribava com a cuell que no havia guanyat cap partit fins aleshores. En qualsevol cas, Manolo González se'n va en aquesta aturada amb deures i ho té clar i així ho manifestava en roda de premsa.
13: És veritat que he tingut partits dolents com el de Girona fa 2 anys, per exemple, està clar, eh? Sempre tenim 2 partits dolents, però ni el dia del Rayo ho hem fet, ni el dia... Bueno, la primera part del Rayo no ho hem fet i avui no ho hem fet. Avui ens han fet contra, s'han jugat menys. Tenim 2-1 en situacions defensives. Ai, crec que això no té nom. Lo d'avui no es pot difuminar de cap manera, no es pot tapar de cap manera. Hem de tornar a agafar l'essència del que ens va fer salvar-nos el primer any, a la segona volta, de la primera volta l'any passat, i després no equivocar-nos perquè ja et dic, te'n recordes quan deia que a vegades voler ser massa vistosos i portar l'equip a una cosa que no toca? Doncs crec que aquest no és el camí correcte. Crec que hem de tornar a ser un equip de primera edició fotut, que corri, que apreti, i si no, no té cap sentit és que ens estem equivocant.
0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: 8:20, parlem també de la Lliga F, on els 3 equips catalans han puntuat aquesta jornada.
2: Alavés 0, Barça 6, Badalona 0, Reial Societat 0, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol Femení 1.
1: Doncs el Barça ja és líder en solitari, amb 2 punts més que el Real Madrid, perquè va guanyar el seu partit 0-6 i el Madrid Club de Futbol va perdre el camp de l'Espanyol 5-1. Primera victòria per a les blanquiblaves, que sumen de 3 per primera vegada aquesta temporada. Sara Monforte, entrenadora, Paula Gutiérrez, ahir vigolejadora.
14: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí, la veritat ha sigut la voltada i crec que, bueno, que sí que han sigut superiors a Madrid CF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'altre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixen. Sí, i al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure nosaltres, que també ens entraran i sortiran les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
15: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
1: Tot això, el Barça ha començat avui a preparar el debut a la Champions del pròxim dimecres a casa del París i aquest vespre s'ha confirmat que la fase final de la segona edició de la Champions Cup enfronta els campions continentals, entre ells el Barça com a vigents campiones de la Champions, es farà al gener a Miami.

0: 0 en un dia d'estrenes, la de Gastón Valles en el primer gol, el dia just que no podia jugar l'home gol, la referència ofensiva, Nico Joaquini, per culpa d'una lesió que apunta a greu. També estrena a pilota aturada amb el permís d'un gol de penal d'Urri. Primer gol de córner d'estratègia del Sabadell, obra d'Òscar Sanz, que tampoc havia marcat fins ara. Insisteixo, ha reaccionat prou l'equip de Julián Calero a la segona meitat i s'ha situat 2-1 en el marcador, però en un moment, un punt polèmic, la famosa norma del minutet que t'has de quedar fora quan has estat atès mèdicament, ha passat amb Estanis Pedrola, el català, l'autor precisament del gol de l'Oviedo, i estan amb 10 els asturians, el Sabadell ha fet el definitiu 3-1, obra d'Àngel Baena, que com dic, era dia d'estrenes, tampoc havia marcat encara amb la samarreta arlequinada. El tècnic del conjunt vallesà, Ferran Costa, feia aquesta lectura del partit.
1: Que per mi aquests partits són els més especials, perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre dos trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu, i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, i no només la nova Creu Alta, sinó tots els que esteu aquí, que sou molt especials i molt importants en què tot això vagi bé i sempre sumeu. Doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment, i la feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós.
0: El triomf arriba després de la primera derrota de tota la temporada, 2-0 a Son Moix contra el Mallorca la setmana passada, i per culminar un Tourmalet especialment complicat de sortida que tenien el primer mes i mig de competició a la Hypermotion al Sabadell, però qui ho diria, veient aquest bagatge final de 11 punts de 18 possibles que situen l'equip de Ferran Costa a la part alta de la classificació abans de visitar Balaïdos la setmana que ve per enfrontar-se a un altre nouvingut com el Sabadell de la categoria, com és el filial del Celta de Vigo.
2: Victòria també del Girona, Girona FM, Pau Villafanyem.
3: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
4: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de, no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal. I ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està a la nostra millora.
3: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
5: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
6: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
5: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
6: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
5: Entrades a auditori.cat.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
9: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'm van

recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere. Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzem els marcadors a aquesta hora del vespre. La gran final de la Supercopa CB de bàsquet a Badalona. Com està el partit entre la penya i el Barça, Eric?
2: Un partit molt igualat, Ignasi. A punt de començar l'últim quart d'aquest partit. Assista Joventut, 71, Barça 68.
1: La penya tota la zona pel davant. Ha arribat a desenganxar-se una miqueta, però el Barça torna a apretar el marcador i, per tant, últim quart ben emocionant per veure qui acaba aixecant aquesta Supercopa, que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
2: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
1: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
3: Doncs sí, aquí el Xavier Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que el Baselí Sant Pietro han dominat de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós, perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar. No sé si pel cop, per la zona per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar, ara mateix estan atenent-lo als serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com ha evolucionat tot plegat, esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria de la notícia és la victòria del Badalona, 0-2, el primer 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs que no sigui res i es pugui recuperar la perfecció.
1: Tant de bo sigui així, si hi ha alguna novetat ens ho fa saber, John, i si hi ha la possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
1: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
2: Doncs el partit de moment a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
1: I acaba ja el partit de Lligalí, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al Camp del Sant Niem.
2: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singerlin.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8:33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B, 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada. Aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0. I el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol més líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i, per tant, 9-9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Perico. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Múrcia Promises 4-0 en el primer partit dels recasens d'aquesta temporada. Havia començat les dues primeres jornades jugant a fora. Ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més. I després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B líder amb 9 punts, segona M amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a primera federació. Després del partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
5: Crec que avui ho hem tornat a fer, o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo vaig l'equip que som, que vaig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim i marcat i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria o entre els 2 millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica d'espòs. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Samper 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el playoff quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
5: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots, la resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es vegi reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada a l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar destres.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I ara, a les 8 i gairebé 39 minuts, passem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
2: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada, ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0, una molt mala primera meitat. Abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0, i la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada, de moment, però en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça, per tant, en zona de play-off, però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix, els dos partits que s'estan jugant, es poden moure, i això faria que el Nàstic perdés alguna posició a la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona. Primera derrota encaixada aquesta temporada quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Salutem el primer capità de l'equip, Manel Royo. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Explicacions d'aquesta derrota que ha caigut com una gerra d'aigua freda, per què, i pot portar o ha de servir d'alguna cosa?
7: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt, molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan em veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
6: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minuto 2 de l'Alcorcón?
7: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat per resultats, cada cop més afiançats. I l'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan, bueno, quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
6: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
7: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu podem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
6: Gràcies, Manel.
7: A tu.
6: Doncs el primer capità del Nàstic, Manel Royo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 6:45 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, que com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Dabó marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte a 3:15 a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la primera federació masculina. I ahir, derrota de l'Europa, 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu, que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales, després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar, i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Múrcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit, un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
8: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, una estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit, a més crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: En joc.
1: 3:15 del vespre, som al Tal en Joc, i compte que la penya agafa avantatge, 10 punts de 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
2: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus, que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus, que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests marcadors, els millors equips catalans són el Barça Atlètic i el Terrassa, amb 7 punts, segon i tercer, a 2 punts de l'Osasuna B, que és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. El Barça Atlètic avui s'ha imposat 0-1 aquesta tarda al camp del Barbastre. Com diem, continua invicta, 2 victòries i un empat. I el seu tècnic, Juliano Belletti, que res, fa uns minutets feia aquesta valoració del triomf.
9: Son 3 jornades donde buscamos sobretot evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte, sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el contexto, el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar, y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també 2 victòries i un empat. Avui triomfa Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
10: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem merescut a sentenciar el partit, perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares, i ells no s'han acostat. El camp està bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat, perquè s'ha anat aixecant. I ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns d'aquesta banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes, no oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix, no? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions d'altra vegada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això, també aquesta tarda el Girona havia empatat a 2 al camp del Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes de dos equips catalans més. L'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Penyesport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
11: Primerament, començar encaixant una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, el segon partit de casa que encaixem abans del minut 5, i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts, vinga, parlem de la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
2: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Montañesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà 0, L'Hospitalet 0, Tona 1, Poble Mafumet 3, Vilanova 1, Peralada 1. I el partit que estem seguint aquí en directe, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0, minut 90.
1: Doncs de moment la Monta és la sorprenent líder, ha guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui, en els partits d'aquest diumenge, el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada, primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
12: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez, i és que el Sant Juan de Montcada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del Sant Juan de Montcada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrari.
13: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final, bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
12: Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlético Sant Juan de Montcada jugarà a casa davant el Tona.
1: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Montañesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge, la Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
14: Típico partido en este campo. Creo que no hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte. Los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos. Y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es. Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, y, pero hay muchos en tercera y como no adaptemos nos vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte ha todo el rato un atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fino arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
1: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
15: El Badalona suma la primera victòria i també els tres primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Joaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els tres punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també dues ambulàncies, que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Marc Anté, que esperem que es recuperi el millor possible.
1: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
16: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions, tenim una mena de despit, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golaç. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts, i sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbit està molt a prop, ho veu molt clar, que és claríssima, jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols, i tu et xutes 33 i en fas un, portar-se.
17: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors al molt ràpid i de molta qualitat, i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més, i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut doncs utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
1: I a tot això, acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig-i-negre.
2: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 al Naxaram.
1: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts ha fet perquè havia perdut els dos primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
2: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El CSA, Joventut 96, Barça 84.
1: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB, la penya, i a més a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Grans batutes, grans emocions.
20: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
19: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
20: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
19: Entrades a auditori.cat.
21: El diccionari Termcat.
22: 40 anys, 40 paraules.
23: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
21: Marta Sabater.
3: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després a Anda i Estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re. Fa uns minutets, la penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxera, pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11-9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanyà la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavier Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutet, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un Olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provitola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples davant del seu exequip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista els companys de DAZN del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive. Y una alegría como hoy, increíble.
3: Dani, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No hemos fallado. Sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento. Hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo, porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien, como el rebote, y estábamos en un marcador abierto, quiero decir.
3: Sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también. Y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos, y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro,
5: no
3: hemos dado
5: ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
6: Vamos a parar. Ricky Rubio,
3: No, hombre, pero te vas ya. Quédate. Quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
7: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino. Y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno... Ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
7: cuando esté en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
8: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso se luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Dinico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y, por supuesto, a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores, y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga la entrada da igual, pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gracias,
3: la
1: Leire Barrioca. Doncs els companys de DAZN parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacava amb Nicola Provitola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que de moment avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra amb Yannick Crac.
9: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera. Enfrente de nuestra afición, es un sueño.
9: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
10: Sí, y lo mismo. Tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así, y muy contento para ganar, muy, muy contento.
9: Y Ani, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
10: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Y ellos hacen el resto.
9: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
10: Sí, claro que sí.
9: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Crac, un supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 al Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus. La nova ràdio, Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de run-run, amb una miqueta de mala sensació després de les dues desfetes, la primera a casa davant la Sassuna, Promeses, i la segona davant l'Ebre. I el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol creant a Miquel Ostrell, tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc. Però tot i així el marcador no ha canviat, encara que tot i així el Nàxara sí que ha aconseguit els últims 15 minuts de partit encolar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense massa problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, fa una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elite. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elite de futbol.
5: Prat 3, Singerlin 0, Manlleu 3, Vic 2, Martorell 0, Sabadell B 0, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0, molt bona estrena dels Pota Blava, el Prat Ràdio, Nil Piera.
11: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elite, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que el segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat el partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
12: Bueno, ha sido un partido competido. Al final todos los partidos de Liga Elite ya sabemos cómo son, ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
11: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions de la jugada del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors. El Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3-2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
13: Ha començat la Lliga Elite i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i l'Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat, per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava
14: el toc del descans, al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de roure, Guillem Ferrer, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador, 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrer, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella tots i cadascun dels jugadors celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a la Joc Televisió, a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
12: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.600 persones és, buah, és increïble. I a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja, ja hem canviat coses, però no acaba de sortir, i a mitja part ho hem parlat amb tot l'estaf i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, moure en Guillem cap a fora i així ha estat, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
15: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenim control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elit, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
16: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elit amb un empat sense gols. El conjunt blanquivermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elit amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
1: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas del Sabadell.
17: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part, doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que a última hora, gairebé al descompte, han tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, que els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
18: El resultat penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part a part el nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip que fa una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, i la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
1: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el Can Vidalet 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del Can Vidalet i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
19: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu, primer de tot, és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt, hi ha molts equips de qualitat, i després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-los, intentar estar el més alt possible, i si ens dona per estar en lloc de play-off o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
20: Bueno, els he dit també, és molt, molt orgullós perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions, ja s'ha dit.
1: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
21: I tant, a començar puntuant, fora de casa,

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
2: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
1: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
2: TGN Bàsquet 55, Mataró 50, Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
1: I també partits de la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
2: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà 79, Artés 71.
1: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
2: Bisbal 68, Amics Castelló 66, Benicarló 66, Prat 69.
1: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
3: Per el que estem més satisfets és pel treball que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com hem, també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, bueno, ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips, i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa i en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, hem buscat, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que Nicole Laprovito havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa ACB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts 58, triples anotats 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9 i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts, espectacular.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Grans batutes, grans emocions.
7: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
6: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
7: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
10: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
11: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.

0: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladit.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'En Joc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut Les Corts.
2: Estrella Revoltosa Berín 0, Les Corts UBAE 2.
1: Els gols de Martí Taipeque signifiquen la primera victòria de Les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de Les Corts, dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Poparulo Ferrol 5, Catgas Santa Coloma 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant al Peníscola i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival, que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que en la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento con ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del Catgas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte en el descanso hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Y bueno, eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Tot això, 9 i 33 minuts. S'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1. Ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Fontaglòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final així ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal, perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser. Llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara, i al final, pues, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé les contres, i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final, pues, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. A Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal, i de fet la selecció portuguesa en l'última acció de la partit ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit també Esport 3 escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial, i plantar-se que ara hi ha guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial, i avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir, i al final avui ho podem celebrar tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé, i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, en Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidós, a la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior, des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans, i al tercer quart Tere Lima marcava de penal córner el 4-0 que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1 que seria definitiu. La propera jornada el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Porta, Ton Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil 27, Barça 39. Pontsegund 24, Granollers 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips doncs que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor. Hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr, al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero pues ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Saúl. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic ballesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente en la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça, i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera estatal masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37. Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
1: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
2: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
1: A veure quan es aprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
2: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.

0: El reportatge en joc.
1: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
2: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. El març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I el juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
3: L'últim campionat ho diria així, però els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut escriure tant. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
2: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
3: Com el rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini, i perquè no podria subir.
2: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mixt del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
4: Yo solo voy a remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, para algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
2: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
3: Si jo estava petit, vaig fer una mica de tot. Sí, els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar els típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot quan vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vam anar progressant i d'entrenador em va anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Fradera i ens vam quedar amb el 100.
2: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
3: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més al meu, i això doncs, crec que els fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
2: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
3: Així ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment, descansem dijous i diumenge i entro al matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenament és. I això, depèn de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
2: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
3: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
2: L'ordre Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
3: perquè és dels millors. O sigui, ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran projecció. O sigui, si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
2: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
3: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
1: Gairebé les 9 i 51 minuts, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa de Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramunt, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
5: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos al final, el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
1: Y un otro jugador feliz de la peña ante Tomic.
6: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición de todo el mundo.
1: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
7: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido. partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un Mike Adora en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, y el objetivo jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
1: I també feliços amb Waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
8: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits. Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
9: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Ens ho deixem aquí. L'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Gaudiu de la nit de dissabte. De diumenge. Bona setmana.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: La màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú. La màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú. La màgia la tiene tú.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

0: Escoltes ICAT.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: È tutto che ho preciso, tiro il mio giudizio.

0: said.
1: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.